0: Formar, explicar, entendre.
1: Com us dèiem, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes de la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així al desafiament de Junts.
2: Vamos a hablar de cosas serias, vamos, por favor.
1: Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo quan sortia de les jornades al Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol sense citar-los, ha assegurat a Junts i al PNB que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
3: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: El detonant de tot plegat han estat aquestes paraules dels secretaris generals de Junts als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
4: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
1: Turull, però, ha instat que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. Mentrestant, el govern espanyol ha carregat contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol acusa el líder del PP de no tenir cap projecte per a Espanya i d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A Madrid n'informa Àngels Lafuente.
5: El govern espanyol ironitza amb un possible pacte del PP amb PNB i Junts. Diuen que és un insult que reclamin el seu suport quan s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Sáez no ha estalviat qualificatius a l'hora de posar nom a l'estratègia de Feijóo per acabar amb el govern de Sánchez.
6: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que estan haciendo està vacía.
5: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, convençuts que Feijóo no té prou suport i, per tant, diuen, no la presentarà mai. I en aquest punt, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, aconsella Feijóo que, si realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
7: En esta tercera oportunidad, que viniendo los tiempos que nos vienen, recuerda un poco a lo de San Pedro, cuando negó por tres veces, espero que no lo hagan ahora, reflexione y convalide una medida a todas luces buena para las comunidades autónomas y para las entidades locales.
5: Una negociació del nou model de finançament que comença amb el peu. Les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. I davant les crítiques del Poder Judicial, el govern espanyol no recula i manté que les accions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada tant per la política com per la justícia per tombar Sánchez. I el Poder Judicial, lluny de fer marxa enrere, els acusa d'atacar els fonaments de la democràcia.
1: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Illa ha avisat que un govern del PP tindria conseqüències nefastes. Ho ha dit davant dels empresaris catalans durant un col·loqui al Cercle d'Economia amb el president de la Xunta de Galícia i el lehendakari basc. Una informació d'Albert Prat.
8: Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3 enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
9: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonarà.
8: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el lehendakari i Manuel Pradales del PNB ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
10: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
11: ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Esto a dónde lleva?
8: La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Junta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Illa li ha contestat que no es farà enrere.
10: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio.
9: Catalunya no va a pedir permiso. ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
8: I tal com ha anunciat el PP, el dirigent gallec ha confirmat des de Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per parlar del nou model de finançament.
1: Precisament la presidenta del Cercle d'Economia ha aprofitat que Feijó també era un dels convidats de les jornades per posar-li deures. Teresa García Milà li ha demanat que entri a negociar la reforma del finançament, però el dirigent del PP no se li ha posat gaire bé.
12: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
3: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
0: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Més coses. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-la la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic i el govern català. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat també la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en aquesta cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics properament. I Catalunya i les Canàries pagaran, com us dèiem, 5 milions d'euros per la visita del Papa a l'estat espanyol, que suposen un 20% de la despesa global dels 25 milions. Aquests gairebé 5 milions Catalunya n'aportarà almenys un, que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els posaran les Canàries, 2 milions per part del govern canari i un altre milió a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i Tenerife. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó que cedirà, diu, espais i serveis. Tot i això, Fernando Jiménez Barriocanal, que és el coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
13: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
1: Aprofitant el viatge del pontífex a l'estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb el Papa. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
14: Quan el Papa va als països, seleccionen molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
1: La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que, si finalment es fa, se sabrà a posteriori.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Els metges catalans tornaran a fer vaga. Segons us pot avançar Trescat Info, la nova jornada de mobilitzacions serà d'aquí 2 setmanes, el dimecres 17 de juny. Els facultatius reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. Aquesta serà la 12a jornada de vaga i s'emmarca en la setmana de mobilitzacions que els principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari també promouen per demanar reformes al Ministeri. Justament aquest dimarts el Consell de Ministres ha tirat pel dret i ha aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat Metges de Catalunya.
15: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
1: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. En un comunicat, el Departament de Salut demana al sindicat que s'afegeixi a un grup de treball que s'ha creat per abordar la reorganització del sistema. I una altra protesta, la d'educació. Els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació criden a la vaga aquest dimecres els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest dimarts han estat al torn de Barcelona, on, segons dades del govern, el seguiment ha estat del 12%. Els manifestants han tallat l'accés a la Casa Batlló i també han protestat des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat un miler de persones. Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT.
16: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
1: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous al migdia i, de moment, hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que no ho poden fer.
0: 3CAT Info.
1: L'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifra rècord. Al maig s'han tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
17: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
1: A les llistes de l'atur també hi ha 6.900 persones menys que a finals d'abril i ara hi ha 307.000 aturats, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Les persones que han trobat feina ho han fet sobretot al sector serveis. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
18: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i sobretot hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
1: Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida per l'inici de la campanya de recollida de la fruita.
0: El temps.
1: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
19: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
0: 3CAT Info. Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
20: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
0: Perquè la ciència fa avançar el món.
20: La poma de Newton.
0: També a la plataforma 3CAT.
1: És el mític cel·lo de Pau Casals, que va tocar durant més de 60 anys i que ara la seva fundació ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de passada, preservar també el llegat de Pau Casals. El lliurament de l'instrument s'ha fet aquest dimarts a Bèlgica. N'informa a la capital comunitària Bruno Fortea.
2: Amb aquesta llarga ovació, el públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano.
21: I really feel the weight and the responsibility.
22: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
21: Of course, lighter and lighter.
22: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
2: A l'estiu, aquest violoncel de Casals es podrà sentir a Catalunya. Ettore Pagano farà un concert al Vendrell i un altre al Palau de la Música.
21: Of course, the encore I will play maybe a Casals encore on the Casals cello. I'm sure that playing this instrument there will make me understand even better the heritage, the culture of Pau Casals.
2: El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, li agrada que aquest tros de la vida de Casals passi de mans.
23: Aquest era el desig del mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cal per ell. La idea de donar suport als joves talents formava part de dels seus desitjos.
2: I el vicepresident de la Fundació, Narcís Serra, diu que el cello conserva una sonoritat única.
24: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals, que el devia fer revisar molt sovint. Un cello, si té la sort de caure en mans d'en Pau Casals, ha fet sort.
2: I això que aquest violoncel, conegut com a Gofriller, el van fabricar a Venècia ara fa uns 300 anys.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Les organitzacions per als drets humans denuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és la victòria definitiva del model italià. En declaracions a 3CAT Info, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sundberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques anti-immigració en un fet habitual.
25: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
1: Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller alemany Friedrich Merz en aquesta qüestió no és nova respecte del seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. A Berlín informa Jordi Regàs.
26: A Alemanya, el govern actual ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
27: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
26: El següent pas, segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara a la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països, un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.
0: 3CAT Info.
1: La Comissió Europea ha donat llum verda al paquet d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Són 54 milions d'euros i, tot i que les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, lamenten que arriba massa tard. Lleida, Júlia Albacar.
28: Els ajuts han de servir per compensar l'augment dels costos del combustible derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Concretament, seran 20 cèntims per cada litre de gasoil comprat entre el 22 de març i el 30 de juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. Es tracta d'una línia d'ajuts que fa temps que reivindica el sector de la pagesia. Les organitzacions agràries ho valoren positivament, però lamenten que s'hagi tardat tants mesos a tirar endavant l'ajut. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roque de Saja.
29: Quan s'ha executat una mesura, sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvinguda siguin.
30: Que això fos sistemàtic, que això ja ho veiéssim a l'hora de pagar
29: i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn, perquè hi ha molta gent que no la demana.
3: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària. La quantitat, evidentment, la continuem trobant insuficient.
28: Que també demanen celeritat per altres ajudes, com per exemple la que ha de pal·liar l'augment del cost dels fertilitzants disparat també per la guerra.
0: Esports.
1: Fins a 2:15 amb el David Obach.
4: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de Luca Múrcia per 68-91. Això en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB de bàsquet. Xavi Pascual, entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular diumenge passat.
5: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica, amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
4: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf del Barça aleshores suposaria ja la classificació per a les semifinals. Aquest dimarts també s'ha jugat al Madrid 97, Tenerife 98. Sisena derrota seguida del Madrid a la Lliga CB de bàsquet, que no obstant això va acabar primer de la fase regular, però que aquest dimarts ha caigut contra el 8è classificat en aquest primer partit de quarts de final. I aquest dimecres serà el torn del Joventut de disputar aquests quarts de final a CB. La penya també té el factor pista en contra, com el Barça, en aquesta eliminatòria, que en el cas dels verdinegres la jugaran contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic del Joventut.
6: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
4: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça. I durant 10 anys també ha sigut vistària d'equips de l'NBA. Per cert, respecte d'aquest Baskonia Joventut, apunta que el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Pel que fa al waterpolo, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina aquest dimarts. Ha estat en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar a creure en el títol.
7: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que ha sigut guanyar els 2 partits següents. I durant el partit d'avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
4: Les andreuenques, que només han perdut 2 partits en tota la temporada, els 2 d'aquesta final, hauran d'esperar doncs, per aconseguir el seu primer títol de Lliga. La setmana vinent, tots 2 equips encararan la final a 4 de la Lliga de Campions a Malta. I encara en waterpolo, aquest dimecres hi haurà campió català a l'Eurocup femenina. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer assegura el tot costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre.
8: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè a part ja vam veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
4: Pel que fa a l'entrenador del Catalunya, Javi Belmonte, sense confiar-se, però valora positivament aquesta renda de 5 gols.
9: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem, sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barcelona han sigut molt igualats, elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Recuperem ara el fil futbolístic per explicar que el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà així la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros, computable en 2 temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Mentrestant, afegim que la campanya electoral al Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència del Club Blanc i aquest dimarts el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona. Ha avisat que si Florentino Pérez segueix a la presidència, el Madrid aleshores estarà en venda.
10: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
4: La Junta Electoral diu que no ha donat el cens del club a cap de les candidatures a les eleccions de diumenge. Això després que Enrique Riquelme posés en dubte el vot per correu. I en clau de mercat, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, segons ha anunciat oficialment el club neerlandès, per incorporar l'expreparador del Girona com a tècnic les dues properes temporades. Afegim també que al Giro d'Itàlia femení, Anna van der Breggen, la neerlandesa de l'equip SD Works, ha guanyat la cronoescalada de la quarta etapa entre Belluno i Nevegal, de 13 quilòmetres per davant de Marlene Reusser i Demi Bolling. Dara Truc és la nova líder de la classificació general.
0: Són 2:45.
1: Aquestes són les principals informacions que us destaquem en aquest informatiu. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a anar a Waterloo a demanar a Carles Puigdemont el suport de Junts a una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat a anar-hi en una entrevista a Catalunya Ràdio. I que, finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després de les crítiques a la poca presència de llengua catalana en aquest acte. A partir d'ara també us explicarem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, alerta que els atacs russos d'aquest dimarts, que han causat una vintena de morts, es podrien repetir en les properes hores. Que un acord durant la primera sessió del judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea redueix el nombre d'acusats d'11 a 4. I que la donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any i alhora han baixat les negatives familiars a la donació.
0: Esports.
4: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer partit de quarts de final del playoff per al títol de la Lliga CB de bàsquet. Una sèrie al millor de 3 partits. I en Waterpolo, mentrestant, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina en derrotar 9-10 al Sant Andreu en el tercer definitiu partit de la final.
1: I el temps aquest divendres farà fresca de bon matí a les comarques de l'interior, mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, però amb núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus.

0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes a la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així, al desafiament de Junts.
2: Vamos a hablar de cosas serias. Vamos, por favor.
1: Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo, quan sortia de les jornades del Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol. Sense citar-los, ha assegurat que Junts i el PNB, que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
3: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Com us dèiem, el detonant de tot plegat han estat aquestes paraules del secretari general de Junts per Catalunya als micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
1: Turull, però, ha insistit que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Pedro Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat, recordem, una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. I aquest intercanvi de declaracions entre Junts i el PP a l'entorn d'una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez també ha generat crítiques per part d'Esquerra Republicana, els Comuns i Vox. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha volgut explicitar que la seva formació tanca la porta del tot al Pla dels Populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
5: A nosaltres, que no ens, bus-

0: perquè van en pack.
1: Els ultradretans són imprescindibles perquè la moció de censura prosperi. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha carregat contra els populars pel fet de plantejar-se el suport de Junts i, per tant, també de Carles Puigdemont.
2: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos, pues, condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
3: 3CAT Info.
1: El Papalló 14 podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a 3CAT Info que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic, la societat catalana i també el govern. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita que va fer Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat i el president del Parlament també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en la cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics pròximament.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
1: El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que la setmana que ve facin la selectivitat a Barcelona o al voltant de Montserrat que arribin amb molt de temps als centres on faran els exàmens. Les proves d'accés a la universitat, que començaran el 9 de juny, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya i la mobilitat pot jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de les PAU, Rosa Pàmies Vila, assegura que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
1: La principal novetat de la selectivitat d'enguany és que hi haurà detectors per localitzar dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons per evitar que els alumnes copiïn.
4: En el cas que es detecti que algú està fent ús d'aquests dispositius, té enxampat, tens un zero, i això ho elevo a la comissió organitzadora de les PAU. I la comissió organitzadora de les PAU analitza el cas, analitza el que ha passat, i pot arribar no només a suspendre aquell examen, sinó a suspendre les PAU.
1: A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants de Catalunya.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Encetem la crònica internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha avisat que atacs russos com el d'aquest dimarts es podrien repetir en les properes hores.
5: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
1: Ha estat un dels més greus en el que va d'any, l'atac d'aquest dimarts, amb un balanç de 23 morts i 130 ferits, i encara es busca gent entre la runa. Les ciutats de Dnipro, a l'est, i Kiev, la capital, han estat les més afectades. Feia dies que Rússia avisava que atacaria amb força i la nit passada ho ha fet amb més de 650 drons i 73 míssils. Això ha obligat molta gent a refugiar-se al metro. Al marge d'aquest bombardeig indiscriminat, la situació a la línia del front és adversa, però, per al Kremlin, pels russos. Fa dos mesos que els soldats russos han de retrocedir i són incapaços de contrarrestar els drons ucraïnesos. Hi ha experts que posen molt en dubte que hi acabi havent una victòria de Moscou, de Vladimir Putin. N'informa la capital russa, Cristina Solies.
6: La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Bichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
7: Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita munició.

0: Doncs equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
1: Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però segons Avishev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
0: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfica.
1: Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
2: Parlem d'un altre conflicte, el d'Israel i les milícies de Hezbollah, que Israel ha continuat atacant aquest dimarts al sud del Líban, l'endemà que Donald Trump, el president nord-americà, anunciés que el primer ministre Benjamin Netanyahu havia acceptat no bombardejar Beirut si Hezbollah deixava de llançar coets contra el seu país. La conversa entre els dos mandataris va ser tensa, segons informa el mitjà digital Axios, i Trump va arribar a dir a Netanyahu que estava boig i que era un ingrat per torpedinar les seves negociacions amb l'Iran, amb l'escalada militar al Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, insisteix que res no ha canviat i que si Hezbollah reprèn els atacs contra el seu país, bombardejaran Beirut.
3: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
2: Pel que fa a les negociacions amb l'Iran, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a negar aquest dimarts que s'hagin suspès i insisteix que els contactes continuen cada dia. Al Congrés, el secretari d'Estat Marco Rubio defensa les negociacions amb Teheran perquè, segons diu, estan donant fruits, tot i que no s'atreveix a avançar quan hi pot haver un acord.
4: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
2: Rubio assegura que els Estats Units no han ofert a l'Iran aixecar-los les sancions econòmiques a canvi que reobrin l'estat d'Hormuz. De fet, el Departament del Tresor ha anunciat aquest dimarts noves sancions contra l'Iran. I ens situem ara al Regne Unit perquè hi creix la indignació per l'assassinat d'un noi universitari blanc ara fa mig any. La policia el va detenir tot i haver rebut múltiples punyalades del seu agressor, un jove sikh que va fer una falsa denúncia d'atac racista. L'assassí ha estat condemnat a 21 anys de presó. La família denuncia el tracte inhumà de la policia. A la capital britànica n'informa Quim Olivares.
5: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estès a terra, què li ha passat. Aquest és un fragment de la gravació policial.
6: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
5: La policia no comprova si està ferit i deté i amb manilla Novak. Es creu el relat de Vikram Dikwa, condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Les imatges han colpit la societat britànica. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. Sentim Nigel Farage, de Reform UK.
7: We need a change in culture.
8: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
7: As black lives.
5: La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. I el primer ministre, Keir Starmer, ha instat la classe política a no promoure la divisió en la societat.
9: 3Cat Info.
2: Us ho avancem a aquesta hora. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes. Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 188 donacions vàlides d'òrgans, cosa que suposa 4 punts percentuals més en comparació amb el mateix període de l'any passat. Aquest augment ha permès fer més transplantaments. Des de principis d'any s'han realitzat 465 intervencions amb èxit. També millora la negativa familiar a la donació, un dels indicadors clau del sistema. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts, però continua sent molt alta, per sobre de la mitjana històrica. ara se situa en el 23%, per sota del 27% registrat entre el gener i l'abril del 2025. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: I també us expliquem que hi ha tensió al barri de Cerdanyola de Mataró. En aquest dimarts, un desnonament ha acabat amb 3 menors detinguts i 5 Mossos d'Esquadra amb ferides lleus. A la capital del Maresme n'informa Marta Vallès.
10: La família desallotjada, pares i 4 filles d'un, 5, 8 i 16 anys, s'han quedat sense pis i sense cap alternativa. 3 dies d'hotel i estaran al carrer. Bruna Malpesa, del Sindicat d'Habitatge de Catalunya.
11: Anys i anys pagant la hipoteca per acabar perdent el pis. A més, es troben, tot i tenir 2 feines, tot i tenir papers, no podien accedir a cap lloguer ni a cap compra. Quan arribaven i els hi veien doncs, la cara, els hi deien que no, que ja no està disponible el pis. Aquest racisme immobiliari que també ens trobem.
10: El sindicat ha denunciat que els Mossos han carregat amb les porres i amb projectils de foam contra les persones que volien impedir el desallotjament. Alguns eren companys d'institut d'una de les filles de la família afectada. Finalment, 3 adolescents han estat detinguts. Els Mossos expliquen que han rebut llançament de llambordes, ampolles i altres objectes i que 5 agents han tingut ferides lleus. En una assemblea aquest dimarts al vespre, el sindicat i veïns del barri han decidit sumar per impedir 2 desallotjaments més previstos per aquesta setmana a Cerdanyola.
12: ¿Qué hacemos? Yendo al desahucio, demostrando que el barrio de Cerdanyola está unido y que tenemos que acabar con los desahucios. Que no puede ser que los niños se queden en la calle sin ninguna alternativa, gente.
10: El primer dels desnonaments és aquest dimecres al matí.
9: El temps.
2: Repassem ara la previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
13: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
9: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3CAT Info.
2: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país. Periodista destacat, va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector en l'etapa de Josep Faulí. Amb motiu del documental de TV3 pels 50 anys a la capçalera, a l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
14: I jo vaig demanar que m'autoritzi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
2: Cadena va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant la dictadura franquista com a fundador del clandestí Grup Democràtic de Periodistes. Al llarg de la seva trajectòria va destacar per la seva feina a diaris com el Periódico de Catalunya i per la publicació d'una 70ena de llibres sobre artistes, caricaturistes, escultors i altres temes de la història cultural catalana. La seva tasca va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
9: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
2: Un acord entre les parts ha reduït d'una desena a 4 els acusats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets. A Tortosa n'informa Jordi Barranca.
15: La fallida es va produir l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4,5 milions d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i a l'inici del judici n'hi ha hagut un altre. Implica l'absolució de part dels acusats, concretament del responsable de l'empresa auditora, de Mafre, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària de l'exdirector de la secció de crèdit dels dos extreballadors de l'oficina de Bankia Amposta i de CaixaBank com a hereva de l'entitat madrileña.
16: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós Isern, a doña Manuela Buera Gilabert, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
15: Tot plegat fa que finalment només hi hagi quatre acusats, el principal dels quals és l'exgerent Daniel Ferrer, per a qui Fiscalia demana 14 anys i mig de presó. El judici, recordem-ho, es reprèn dimarts de la setmana vinent.
2: Les abundants pluges de la primavera i les altes temperatures de finals de maig han multiplicat, o de fet multiplicaran encara més, la presència de mosquits i paneroles a Catalunya els pròxims dies. Tot i que encara falten unes setmanes per l'arribada de l'estiu, la combinació d'aquests dos elements ha creat les condicions ideals per la proliferació de plagues. Anna Garriga és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
17: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
2: Malgrat que la calor és un element imprescindible per l'aparició dels mosquits, les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, naturen l'expansió. Andreu García és el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
18: El mosquit tigre, que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
2: Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
19: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Catalunya es consolida com un plató de referència per a grans produccions internacionals amb tres rodatges a Girona, Barcelona i Manresa. Aquest estiu, sèries d'Amazon i Netflix i el macroprojecte cinematogràfic sobre els Beatles portaran al país estrelles de Hollywood i rodatges de ressò mundial. N'informa Montse Mas.
20: People think history is dead.
21: Girona es prepara per acollir la nova sèrie de la saga Tomb Raider per a Amazon Prime, protagonitzada per Sophie Turner. El rodatge afectarà punts neuràlgics com la catedral i la plaça del Vi. A més, a finals de juliol, Disney gravarà escenes de la pel·lícula embolicats. Mentrestant, a Barcelona ja ha començat el desplegament per als esperats biopics sobre els Beatles dirigits per Sam Mendes. L'actor Paul Mescal, que fa de Paul McCartney, ja s'ha deixat veure a la capital catalana. La filmació inclourà escenaris a Montjuïc i al Poblenou, però també es traslladarà al Camp del Nàstic de Tarragona i a la platja de Salou per recrear el Regne Unit dels anys 60.
22: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare.
21: Finalment, Manresa serà la seu de Los Niños del Brasil, una nova sèrie de Netflix creada pel pare de The Crown, Peter Morgan. La producció portarà a la capital del Bages actors de la talla de Jeremy Strong i Gillian Anderson i consolida així una ciutat que ha acollit prop de 500 projectes audiovisuals en l'última dècada.
2: L'escriptora nord-americana Catherine Stockett publica la segona novel·la, El Club de les Indomables, 17 anys després de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars i també es va convertir en una pel·lícula oscaritzada. L'autora admet que l'èxit la va paralitzar i va viure moments difícils després que la història d'una dona blanca explicant la vida de criades negres fos criticada per apropiació cultural. Ho explica aquesta emissora.
23: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge
0: missatge que jo volia traslladar és que és molt important, i per mi com a autora i escriptora és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
2: El Club de la Gent Domable se situa al Mississippi dels anys 30 i explica la lluita d'un grup de dones per mantenir la dignitat en un món racista i masclista on s'aplicaven a esterilitzacions massives.
19: Esports.
2: Arribarem a l'hora en punt amb el David Ubach.
1: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final del playoff per al títol de la Lliga CB. Xavi Pascual, l'entrenador blaurana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular, diumenge passat.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
1: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf dels de Xavi Pascual aleshores el suposaria accedir ja a les semifinals, on s'enfrontarien al guanyador de l'eliminatòria entre el Madrid i el Tenerife, que ara té avantatge dels canaris, ja que s'han imposat el primer partit també aquest dimarts per 97-98. Aquest dimecres serà el torn del Joventut. La penya, com el Barça, també té el factor pista en contra en aquesta sèrie de quarts, en el cas dels verdinegres davant del Baskonia. Dani Miret és el preparador de la penya.
23: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
1: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça. I durant 10 anys també ha estat vistaire d'equips de l'NBA.
19: 3CAT Info.
1: Del bàsquet del Waterpolo per explicar que el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar ella i l'equip van començar a creure en el títol.
24: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que és així guanyar els dos partits següents. I durant el partit d'avui, sincerament, jo no tenia clar que anava a guanyar.
1: Mentrestant, hem de destacar que les andreuenques només han perdut 2 partits en tota la temporada, aquests 2 de la final, i hauran d'esperar per aconseguir el que hagués estat el seu primer títol de Lliga. Aquest dimecres tindrem campió català a l'Eurocup femenina de waterpolo. I és que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Nogué ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre amb aquest desavantatge.
25: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em parlava a veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
1: Mentrestant, el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte, considera que els 5 gols de Coixí els donen certa tranquil·litat.
26: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
1: Parlem ara de futbol.
19: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en 2 temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. I en clau de mercat també, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, l'extècnic del Girona, per a la seva incorporació com a entrenador principal als neerlandesos de cara a les 2 properes temporades. En motor, aquest dimarts s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampar, parla de l'impacte econòmic que suposa aquesta cita.
4: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels altres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou gran premi.
1: I el torneig de tenis de Roland Garros, classificació per semifinals d'Alexander Zverev contra Rafael Hodar en quarts i també de Jakub Mencik enfront de Joao Fonseca.
19: Trescat Info.

0: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista a Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons a l'Església Catalana, que perfilen un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve. La visita del papa a Espanya costarà 25 milions d'euros. Catalunya i les Canàries en pagaran 5, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. El 80% de la despesa sortirà de donacions i patrocinadors. El govern català assegura que el 1,5 milió d'euros que pagarà la Generalitat sortirà dels ingressos de la taxa turística. Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber 3CAT Info, la mobilització serà el dimecres dia 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions. L'agrupació marca nous rècords a Catalunya després que al maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis, a les portes de la temporada turística d'estiu. Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la migració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil. El violoncel amb què Pau Casals va tocar durant més de 60 anys és a Brussel·les, on el farà servir un jove italià que és una promesa de l'instrument. La Fundació Pau Casals li ha cedit per preservar el llegat del compositor i intèrpret català i impulsar el talent de les noves generacions.
1: Esports.
2: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. Els blaugranes es podrien classificar dijous per a les semifinals si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. Aquest dimecres el Joventut jugarà a la pista del Bascònia. El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. I en futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions d'euros de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del futbolista.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats a tarda. Les temperatures matinals baixaran amb fresca a les comarques de l'interior. Al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts. Us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Com us dèiem, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes de la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així al desafiament de Junts.
3: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
0: Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo quan sortia de les jornades al Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol sense citar-los, ha assegurat a Junts i al PNB que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: El detonant de tot plegat han estat aquestes paraules dels secretaris generals de Junts als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
5: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
0: Turull, però, ha instat que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont al cor d'Europa ha estat una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. Mentrestant, el govern espanyol ha carregat contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol acusa el líder del PP de no tenir cap projecte per a Espanya i d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A Madrid n'informa Àngels Lafuente.
6: El govern espanyol ironitza amb un possible pacte del PP amb PNB i Junts. Diuen que és un insult que reclamin el seu suport quan s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Sáez no ha estalviat qualificatius a l'hora de posar nom a l'estratègia de Feijóo per acabar amb el govern de Sánchez.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que estan haciendo está vacía.
6: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, convençuts que Feijóo no té prou suport i, per tant, diuen, no la presentarà mai. I en aquest punt, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, aconsella a Feijóo que, si realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
8: En esta tercera oportunidad, que viniendo los tiempos que nos vienen, recuerda un poco a lo de San Pedro, cuando negó por tres veces, espero que no lo hagan ahora, reflexione y convalide una medida a todas luces buena para las comunidades autónomas y para las entidades locales.
6: Una negociació del nou model de finançament que comença amb el peu. Les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. I davant les crítiques del Poder Judicial, el govern espanyol no recula i manté que les accions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada tant per la política com per la justícia per tombar Sánchez. I el Poder Judicial, lluny de fer marxa enrere, els acusa d'atacar els fonaments de la democràcia.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Illa ha avisat que un govern del PP tindria conseqüències nefastes. Ho ha dit davant dels empresaris catalans durant un col·loqui al Cercle d'Economia amb el president de la Xunta de Galícia i el lehendakari basc. Una informació d'Albert Prat.
9: Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3 enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
10: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonarà.
9: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el lehendakari i Manuel Pradales del PNB ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
11: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
12: ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Esto a dónde lleva?
9: La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Junta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Illa li ha contestat que no es farà enrere.
11: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio.
10: Catalunya no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
9: I tal com ha anunciat el PP, el dirigent gallec ha confirmat des de Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per parlar del nou model de finançament.
0: Precisament la presidenta del Cercle d'Economia ha aprofitat que Feijóo també era un dels convidats de les jornades per posar-li deures. Teresa García Milà li ha demanat que entri a negociar la reforma del finançament, però el dirigent del PP no se li ha posat gaire bé.
13: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
4: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més coses. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-la la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst, arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic i el govern català. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat també la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en aquesta cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics properament. I Catalunya i les Canàries pagaran, com us dèiem, 5 milions d'euros per la visita del Papa a l'estat espanyol, que suposen un 20% de la despesa global dels 25 milions. Aquests gairebé 5 milions, Catalunya n'aportarà almenys un, que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els posaran les Canàries, 2 milions per part del govern canari i un altre milió a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i Tenerife. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó que cedirà, diu, espais i serveis. Tot i això, Fernando Jiménez Barrio Canal, que és el coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
14: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Aprofitant el viatge del pontífex a l'Estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb el Papa. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
15: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
0: La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que, si finalment es fa, se sabrà a posteriori.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els metges catalans tornaran a fer vaga. Segons us pot avançar 3CAT Info, la nova jornada de mobilitzacions serà d'aquí 2 setmanes, el dimecres 17 de juny. Els facultatius reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. Aquesta serà la 12a jornada de vaga i s'emmarca en la setmana de mobilitzacions que els principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari també promouen per demanar reformes al Ministeri. Justament aquest dimarts el Consell de Ministres ha tirat pel dret i ha aprovat el nou estatut marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat Metges de Catalunya.
16: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
0: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. En un comunicat, el Departament de Salut demana al sindicat que s'afegeixi a un grup de treball que s'ha creat per abordar la reorganització del sistema. I una altra protesta, la d'educació. Els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació criden a la vaga aquest dimecres els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest dimarts han estat al torn de Barcelona, on, segons dades del govern, el seguiment ha estat del 12%. Els manifestants han tallat l'accés a la Casa Batlló i també han protestat des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat 1 miler de persones. Íngrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT.
17: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous al migdia i, de moment, hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que no ho poden fer.
1: 3CAT Info.
0: L'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifra rècord. Al maig s'han tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
18: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
0: A les llistes de l'atur també hi ha 6.900 persones menys que a finals d'abril i ara hi ha 307.000 aturats, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Les persones que han trobat feina ho han fet sobretot al sector serveis. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
19: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i sobretot hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
0: Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida per l'inici de la campanya de recollida de la fruita.
1: El temps.
0: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
1: 3CAT Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
21: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
21: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: És el mític cel·lo de Pau Casals que va tocar durant més de 60 anys i que ara la seva fundació ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de passada, preservar també el llegat de Pau Casals. El lliurament de l'instrument s'ha fet aquest dimarts a Bèlgica. N'informa a la capital comunitària Bruno Fortea.
22: Amb aquesta llarga ovació, el públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals, i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano.
23: I really feel the weight and the responsibility.
24: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
23: Of course, lighter and lighter.
24: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
22: A l'estiu, aquest violoncel de Casals es podrà sentir a Catalunya. Ettore Pagano farà un concert al Vendrell i un altre al Palau de la Música.
23: Of course, the encore I will play maybe a Casals encore on the Casals cello. I'm sure that playing this instrument there will make me understand even better the heritage, the culture of Pau Casals.
22: Al director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, li agrada que aquest tros de la vida de Casals passi de mans.
25: Aquest era el desig del mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cal per ell. La idea de donar suport als joves talents formava part de dels seus desitjos.
22: I el vicepresident de la Fundació, Narcís Serra, diu que el cello conserva una sonoritat única.
26: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals, que el devia fer revisar molt sovint. Un cello, si té la sort de caure en mans d'en Pau Casals ha fet sort.
22: I això que aquest violoncel, conegut com a Gofriller, el van fabricar a Venècia ara fa uns 300 anys.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les organitzacions per als drets humans denuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és la victòria definitiva del model italià. En declaracions a 3CAT Info, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sundberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques anti-immigració en un fet habitual.
2: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
0: Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller alemany Friedrich Merz en aquesta qüestió no és nova respecte del seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. A Berlín informa Jordi Regàs.
3: A Alemanya, el govern actual ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
5: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
3: El següent pas, segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara a la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països, un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.
1: 3CAT Info.
0: La Comissió Europea ha donat llum verda al paquet d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Són 54 milions d'euros i, tot i que les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, lamenten que arriba massa tard. Lleida, Júlia Albacar.
6: Els ajuts han de servir per compensar l'augment dels costos del combustible derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Concretament, seran 20 cèntims per cada litre de gasoil comprat entre el 22 de març i el 30 de juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. Es tracta d'una línia d'ajuts que fa temps que reivindica el sector de la pagesia. Les organitzacions agràries ho valoren positivament, però lamenten que s'hagi tardat tants mesos a tirar endavant l'ajut. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roque de Saja.
7: Quan s'ha ejecutat una mesura, sempre arribem un pel tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvingut i siguent.
8: Que això fos sistemàtic, que això ja ho veiéssim a l'hora de pagar i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn, perquè hi ha molta gent que no la demana.
12: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària. La quantitat, evidentment, la continuem trobant insuficient.
6: Que també demanen celeritat per altres ajudes, com per exemple la que ha de pal·liar l'augment del cost dels fertilitzants disparat també per la guerra.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Ubach.
27: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de Luka Múrcia per 68-91. Això en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB de bàsquet. Xavi Pasqual, entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular diumenge passat.
28: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
27: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf del Barça aleshores suposaria ja la classificació per a les semifinals. Aquest dimarts també s'ha jugat al Madrid 97, Tenerife 98. Sisena derrota seguida del Madrid a la Lliga CB de bàsquet, que no obstant això va acabar primer de la fase regular, però que aquest dimarts ha caigut contra el 8è classificat en aquest primer partit de quarts de final. I aquest dimecres serà el torn del Joventut de disputar aquests quarts de final a CB. La penya també té el factor pista en contra, com el Barça, en aquesta eliminatòria, que en el cas dels verdinegres la jugaran contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic del Joventut.
4: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on, tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
27: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça, i durant 10 anys també ha sigut vistària d'equips de l'NBA. Per cert, respecte d'aquest Baskonia Joventut, apuntar que el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Pel que fa al waterpolo, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina aquest dimarts. Ha estat en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar a creure en el títol.
9: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que ha sigut guanyar els dos partits següents. I durant el partit d'avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
27: Les andrauenques, que només han perdut dos partits en tota la temporada, els dos d'aquesta final, hauran d'esperar doncs per aconseguir el seu primer títol de Lliga. La setmana vinent, tots dos equips encararan la final a 4 de la Lliga de Campions a Malta. I encara en waterpolo, aquest dimecres hi haurà campió català a l'Eurocup femenina. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer assegura al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre.
10: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em parlàvem veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
27: Pel que fa a l'entrenador del Catalunya, Javi Belmonte, sense confiar-se, però valora positivament aquesta renda de 5 gols.
11: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Ells tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: Recuperem ara el fil futbolístic per explicar que el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà així la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros, computable en dues temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Mentrestant, afegim que la campanya electoral al Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència del Club Blanc i aquest dimarts el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona. Ha avisat que si Florentino Pérez segueix a la presidència, el Madrid aleshores estarà en venda.
13: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
27: La Junta Electoral diu que no ha donat el cens del club a cap de les candidatures a les eleccions de diumenge. Això després que Enrique Riquelme posés en dubte el vot per correu. I en clau de mercat, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, segons ha anunciat oficialment el club neerlandès, per incorporar l'expreparador del Girona com a tècnic les dues properes temporades. Afegim també que al Giro d'Itàlia femení, Anna van der Breggen, la neerlandesa de l'equip SD Works, ha guanyat la cronoescalada de la quarta etapa entre Belluno i Nevegal, de 13 quilòmetres per davant de Maren Reusser i Demi Bolling. Dara Truc és la nova líder de la classificació general.
1: Són 3:45.
13: A
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem en aquest informatiu. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a anar a Waterloo a demanar a Carles Puigdemont el suport de Junts a una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, l'ha instat a anar-hi en una entrevista a Catalunya Ràdio. I que, finalment, el papa Lleó XIV podria incloure al català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després de les crítiques a la poca presència de llengua catalana en aquest acte. A partir d'ara també us explicarem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, alerta que els atacs russos d'aquest dimarts, que han causat una vintena de morts, es podrien repetir en les properes hores. Que un acord durant la primera sessió del judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea redueix el nombre d'acusats d'11 a 4. I que la donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any i alhora han baixat les negatives familiars a la donació.
1: Esports.
27: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de Luka Múrcia per 68 a 91 en el primer partit de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB de bàsquet. Una sèrie al millor de 3 partits. I en Waterpolo, mentrestant, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina en derrotar 9 a 10 al Sant Andreu en el tercer definitiu partit de la final.
0: I el temps aquest divendres farà fresca de bon matí a les comarques de l'interior, mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, però amb núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus.

0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes de la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així, al desafiament de Junts. Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo, quan sortia de les jornades del Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol. Sense citar-los, ha assegurat que Junts i el PNB, que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
2: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Com us dèiem, el detonant de tot plegat han estat aquestes paraules del secretari general de Junts per Catalunya als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
1: Turull, però, ha insistit que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Pedro Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat, recordem, una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. I aquest intercanvi de declaracions entre Junts i el PP a l'entorn d'una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez també ha generat crítiques per part d'Esquerra Republicana, els Comuns i Vox. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha volgut explicitar que la seva formació tanca la porta del tot al Pla dels Populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
4: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
1: Pel que fa als Comuns, el seu portaveu parlamentari, David Cid, ha qüestionat que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el PP i Vox.
5: Els Comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijóo a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox. Perquè van en pack.
1: Els ultradretans són imprescindibles perquè la moció...

0: Eclesiàstiques han confirmat a 3Cat Info que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic, la societat catalana i també el govern. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita que va fer Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat i el president del Parlament també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en la cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics pròximament.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que la setmana que ve facin la selectivitat a Barcelona o al voltant de Montserrat que arribin amb molt de temps als centres on faran els exàmens. Les proves d'accés a la universitat, que començaran el 9 de juny, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya i la mobilitat pot jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de l'ESPAU, Rosa Pàmies Vila, assegura que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
0: La principal novetat de la selectivitat d'enguany és que hi haurà detectors per localitzar dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons per evitar que els alumnes copiïn.
2: En el cas que es detecti que algú està fent ús d'aquests dispositius, té enxampat, tens un zero, i això ho elevo a la comissió organitzadora de l'ESPAU. I la comissió organitzadora de l'ESPAU analitza el cas, analitza el que ha passat, i pot arribar no només a suspendre aquell examen, sinó a suspendre l'ESPAU.
0: A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants de Catalunya.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Encetem la crònica internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha avisat que atacs russos com el d'aquest dimarts es podrien repetir en les properes hores.
3: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
0: Ha estat un dels més greus en el que va d'any, l'atac d'aquest dimarts, amb un balanç de 23 morts i 130 ferits, i encara es busca gent entre la runa. Les ciutats de Dnipro, a l'est, i Kiev, la capital, han estat les més afectades. Feia dies que Rússia avisava que atacaria amb força i la nit passada ho ha fet amb més de 650 drons i 73 míssils. Això ha obligat molta gent a refugiar-se al metro. Al marge d'aquest bombardeig indiscriminat, la situació a la línia del front és adversa, però, per al Kremlin, pels russos. Fa dos mesos que els soldats russos han de retrocedir i són incapaços de contrarrestar els drons ucraïnesos. Hi ha experts que posen molt en dubte que hi acabi havent una victòria de Moscou, de Vladimir Putin. N'informa la capital russa, Cristina Solies.
4: La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Bichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
5: Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita municions, equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
4: Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però segons Abishev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
5: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat, serà catastròfica.
4: Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
0: Parlem d'una altra...

0: conflicte, el d'Israel i les milícies de Hezbollah, que Israel ha continuat atacant aquest dimarts al sud del Líban, l'endemà que Donald Trump, el president nord-americà, anunciés que el primer ministre Benjamin Netanyahu havia acceptat no bombardejar Beirut si Hezbollah deixava de llançar coets contra el seu país. La conversa entre els dos mandataris va ser tensa, segons informa el mitjà digital Axios, i Trump va arribar a dir a Netanyahu que estava boig i que era un ingrat per torpedinar les seves negociacions amb l'Iran, amb l'escalada militar al Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, insisteix que res no ha canviat i que si Hezbollah reprèn els atacs contra el seu país, bombardejaran Beirut.
1: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
0: Pel que fa a les negociacions amb l'Iran, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a negar aquest dimarts que s'hagin suspès i insisteix que els contactes continuen cada dia. Al Congrés, el secretari d'Estat Marco Rubio defensa les negociacions amb Teheran perquè, segons diu, estan donant fruits, tot i que no s'atreveix a avançar quan hi pot haver un acord.
2: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
0: Rubio assegura que els Estats Units no han ofert a l'Iran aixecar-los les sancions econòmiques a canvi que reobrin l'estat d'Hormuz. De fet, el Departament del Tresor ha anunciat aquest dimarts noves sancions contra l'Iran. I ens situem ara al Regne Unit perquè hi creix la indignació per l'assassinat d'un noi universitari blanc ara fa mig any. La policia el va detenir tot i haver rebut múltiples punyalades del seu agressor, un jove sikh que va fer una falsa denúncia d'atac racista. L'assassí ha estat condemnat a 21 anys de presó. La família denuncia el tracte inhumà de la policia. A la capital britànica n'informa Quim Olivares.
3: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estès a terra, què li ha passat. Aquest és un fragment de la gravació policial.
4: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar.
3: La policia no comprova si està ferit i deté i amb manilla Novak. Es creu el relat de Vikram Dikwa, condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Les imatges han colpit la societat britànica. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. Sentim Nigel Farage, de Reform UK.
5: We need a change in culture.
6: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
5: As black lives.
3: La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. I el primer ministre, Keir Starmer, ha instat la classe política a no promoure la divisió en la societat.
7: 3CAT Info.
0: Us ho avancem a aquesta hora. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes. Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 188 donacions vàlides d'òrgans, cosa que suposa 4 punts percentuals més en comparació amb el mateix període de l'any passat. Aquest augment ha permès fer més transplantaments. Des de principis d'any s'han realitzat 465 intervencions amb èxit. També millora la negativa familiar a la donació, un dels indicadors clau del sistema. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts, però continua sent molt alta, per sobre de la mitjana històrica. Ara se situa en el 23%, per sota del 27% registrat entre el gener i l'abril del 2025. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuen en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I també us expliquem que hi ha tensió al barri de Cerdanyola de Mataró. En aquest dimarts, un desnonament ha acabat amb 3 menors detinguts i 5 Mossos d'Esquadra amb ferides lleus. A la capital del Maresme n'informa Marta Vallès.
8: La família desallotjada, pares i quatre filles d'un, 5, 8 i 16 anys, s'han quedat sense pis i sense cap alternativa. Tres dies d'hotel i estaran al carrer. Bruna Malpesa, del Sindicat d'Habitatge de Catalunya.
9: Anys i anys pagant la hipoteca per acabar perdent el pis. A més, es troben, tot i tenir dues feines, tot i tenir papers, no podien accedir a cap lloguer ni a cap compra. Quan arribaven i els hi veien doncs, la cara, els hi deien que no, que ja no està disponible el pis. Aquest racisme immobiliari que també ens trobem.
8: El sindicat ha denunciat que els Mossos han carregat amb les porres i amb projectils de foam contra les persones que volien impedir el desallotjament. Alguns eren companys d'institut d'una de les filles de la família afectada. Finalment, tres adolescents han estat detinguts. Els Mossos expliquen que han rebut llançament de llambordes, ampolles i altres objectes i que cinc agents han tingut ferides lleus. En una assemblea aquest dimarts al vespre, el sindicat i veïns del barri han decidit sumar per impedir dos desallotjaments més previstos per aquesta setmana a Cerdanyola.
10: ¿Qué hacemos? Yendo al desahucio, demostrando que el barrio de Cerdanyola está unido y que tenemos que acabar con los desahucios. Que no puede ser que los niños se queden en la calle sin ninguna alternativa, gente.
8: El primer dels desnonaments és aquest dimecres al matí.
7: El temps.
0: Repassem ara la previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
11: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
7: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3Cat Info.
0: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país. Periodista destacat, va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector en l'etapa de Josep Faulí. Amb motiu del documental de TV3 pels 50 anys a la capçalera, a l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
12: I jo vaig demanar que m'autorisi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
0: Cadena va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant la dictadura franquista com a fundador del clandestí Grup Democràtic de Periodistes. Al llarg de la seva trajectòria va destacar per la seva feina a diaris com el Periódico de Catalunya i per la publicació d'una setantena de llibres sobre artistes, caricaturistes, escultors i altres temes de la història cultural catalana. La seva tasca va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Un acord entre les parts s'ha reduït d'una desena a 4 els acusats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets. A Tortosa n'informa Jordi Barranca.
13: La fallida es va produir l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4 milions i mig d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i a l'inici del judici n'hi ha hagut un altre. Implica l'absolució de part dels acusats, concretament del responsable de l'empresa auditora, de Mafre, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària, de l'exdirector de la secció de crèdit, dels dos extreballadors de l'oficina de Bankia Amposta i de CaixaBank com a hereva de l'entitat madrileña.
14: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós i Sern, a doña Manuela Buera Gilabert, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
13: Tot plegat fa que finalment només hi hagi quatre acusats, el principal dels quals és l'exgerent Daniel Ferrer, per a qui Fiscalia demana 14 anys i mig de presó. El judici, recordem-ho, es reprèn dimarts de la setmana vinent.
0: Les abundants pluges de la primavera i les altes temperatures de finals de maig han multiplicat, o de fet multiplicaran encara més, la presència de mosquits i paneroles a Catalunya els pròxims dies. Tot i que encara falten unes setmanes per l'arribada de l'estiu, la combinació d'aquests dos elements ha creat les condicions ideals per la proliferació de plagues. Anna Garriga és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
15: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
0: Malgrat que la calor és un element imprescindible per l'aparició dels mosquits, les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, naturen l'expansió. Andreu García és el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
16: El mosquit tigre, que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
0: Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Catalunya es consolida com un plató de referència per a grans produccions internacionals amb tres rodatges a Girona, Barcelona i Manresa. Aquest estiu, sèries d'Amazon i Netflix i el macroprojecte cinematogràfic sobre els Beatles portaran al país estrelles de Hollywood i rodatges de ressò mundial. N'informa Montse Mas.
17: People think history is dead.
18: Girona es prepara per acollir la nova sèrie de la saga Tomb Raider per a Amazon Prime, protagonitzada per Sophie Turner. El rodatge afectarà punts neuràlgics com la catedral i la plaça del Vi. A més, a finals de juliol, Disney gravarà escenes de la pel·lícula embolicats. Mentrestant, a Barcelona ja ha començat el desplegament per als esperats biopics sobre els Beatles dirigits per Sam Mendes. L'actor Paul Mescal, que fa de Paul McCartney, ja s'ha deixat veure a la capital catalana. La filmació inclourà escenaris a Montjuïc i al Poblenou, però també es traslladarà al Camp del Nàstic de Tarragona i a la platja de Salou per recrear el Regne Unit dels anys 60.
19: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare.
18: Finalment, Manresa serà la seu de Los Niños del Brasil, una nova sèrie de Netflix creada pel pare de The Crown, Peter Morgan. La producció portarà a la capital del Bages actors de la talla de Jeremy Strong i Gillian Anderson i consolida així una ciutat que ha acollit prop de 500 projectes audiovisuals en l'última dècada.
0: L'escriptora nord-americana Catherine Stockett publica la segona novel·la, El Club de les Indomables, 17 anys després de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars i també es va convertir en una pel·lícula oscaritzada. L'autora admet que l'èxit la va paralitzar i va viure moments difícils després que la història d'una dona blanca explicant la vida de criades negres fos criticada per apropiació cultural. Ho explica aquesta emissora.
20: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar és que és molt important i per mi, com a autora i escriptora, és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
0: El Club de les Indomables se situa al Mississippi dels anys 30 i explica la lluita d'un grup de dones per mantenir la dignitat en un món racista i masclista on s'aplicaven a esterilitzacions massives.
7: Esports.
0: Arribarem a l'hora en punt amb el David Ubach.
21: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular, diumenge passat.
1: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica, amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
21: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf dels de Xavi Pascual aleshores el suposaria accedir ja a les semifinals, on s'enfrontarien al guanyador de l'eliminatòria entre el Madrid i el Tenerife, que ara té avantatge dels canaris, ja que s'han imposat el primer partit també aquest dimarts per 97-98. Aquest dimecres serà el torn del Joventut. La penya, com el Barça, també té el factor pista en contra en aquesta sèrie de quarts, en el cas dels verdinegres davant del Baskonia. Dani Miret és el preparador de la penya.
2: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenim rebot i tenim accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
21: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça. I durant 10 anys també ha estat vistaire d'equips de l'NBA.
7: 3CAT Info.
21: Del bàsquet del Waterpolo per explicar que el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar ella i l'equip van començar a creure en el títol.
22: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que ha sigut guanyar els dos partits següents. I durant el partit d'avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
21: Mentrestant, hem de destacar que les andrabenques només han perdut 2 partits en tota la temporada, aquests 2 de la final, i hauran d'esperar per aconseguir el que hagués estat el seu primer títol de Lliga. Aquest dimecres tindrem campió català a l'Eurocup femenina de waterpolo. I és que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre amb aquest desavantatge.
23: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em parlàvem veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
21: Mentrestant, el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte, considera que els 5 gols de Coixí els donen certa tranquil·litat.
24: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
21: Parlem ara de futbol.
7: L'actualitat esportiva a fons.
21: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en 2 temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. I en clau de mercat també, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, l'extècnic del Girona, per a la seva incorporació com a entrenador principal als neerlandesos de cara a les 2 properes temporades. En motor, aquest dimarts s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampar, parla de l'impacte econòmic que suposa aquesta cita.
25: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels altres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
21: I el torneig de tenis de Roland Garros, classificació per semifinals d'Alexander Zverev contra Rafael Hodar en quarts i també de Jakub Mensik enfront de João Fonseca.
7: Fresca Info.

0: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista a Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons a l'Església Catalana, que perfilen un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve. La visita del papa a Espanya costarà 25 milions d'euros. Catalunya i les Canàries en pagaran 5, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. El 80% de la despesa sortirà de donacions i patrocinadors. El govern català assegura que el 1,5 milió d'euros que pagarà la Generalitat sortirà dels ingressos de la taxa turística. Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber 3CAT Info, la mobilització serà el dimecres dia 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions. L'agrupació marca nous rècords a Catalunya després que al maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis, a les portes de la temporada turística d'estiu. Diverses ONGs pro-drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la migració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil. El violoncel amb què Pau Casals va tocar durant més de 60 anys és a Brussel·les, on el farà servir un jove italià que és una promesa de l'instrument. La Fundació Pau Casals li ha cedit per preservar el llegat del compositor i intèrpret català i impulsar el talent de les noves generacions.
1: Esports.
2: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. Els blaugranes es podrien classificar dijous per a les semifinals si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. Aquest dimecres el Joventut jugarà a la pista del Baskonia. El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. I en futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions d'euros de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del futbolista.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats a tarda. Les temperatures matinals baixaran amb fresca a les comarques de l'interior. Al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts. Us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Com us dèiem, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes de la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així al desafiament de Junts. Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo quan sortia de les jornades al Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol sense citar-los, ha assegurat a Junts i al PNB que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
3: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: El detonant de tot plegat han estat aquestes paraules dels secretaris generals de Junts als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
4: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
5: I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
0: Turull, però, ha instat que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. Mentrestant, el govern espanyol ha carregat contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol acusa el líder del PP de no tenir cap projecte per a Espanya i d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A Madrid n'informa Àngels Lafuente.
6: El govern espanyol ironitza amb un possible pacte del PP amb PNB i Junts. Diuen que és un insult que reclamin el seu suport quan s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Sáez no ha estalviat qualificatius a l'hora de posar nom a l'estratègia de Feijóo per acabar amb el govern de Sánchez.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que estan haciendo està vacía.
6: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, convençuts que Feijóo no té prou suport i, per tant, diuen, no la presentarà mai. I en aquest punt el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, aconsella Feijóo que si realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
8: En esta tercera oportunidad, que viniendo los tiempos que nos vienen recuerda un poco a lo de San Pedro, cuando negó por tres veces, espero que no lo hagan ahora, reflexione y convalide una medida a todas luces buena para las comunidades autónomas y para las entidades locales.
6: Una negociació del nou model de finançament que comença amb el peu. Les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. I davant les crítiques del Poder Judicial, el govern espanyol no recula i manté que les accions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada tant per la política com per la justícia per tombar Sánchez. I el Poder Judicial, lluny de fer marxa enrere, els acusa d'atacar els fonaments de la democràcia.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Illa ha avisat que un govern del PP tindria conseqüències nefastes. Ho ha dit davant dels empresaris catalans durant un col·loqui al Cercle d'Economia amb el president de la Xunta de Galícia i el lendakari basc. Una informació d'Albert Prat.
9: Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3 enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
10: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonarà.
9: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el lendakari i Manuel Pradales del PNB ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
11: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
12: ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Esto a dónde lleva?
9: La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Junta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Illa li ha contestat que no es farà enrere.
11: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio.
10: Catalunya no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
9: I tal com ha anunciat el PP, el dirigent gallec ha confirmat des de Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per parlar del nou model de finançament.
0: Precisament la presidenta del Cercle d'Economia ha aprofitat que Feijóo també era un dels convidats de les jornades per posar-li deures. Teresa García Milà li ha demanat que entri a negociar la reforma del finançament, però el dirigent del PP no se li ha posat gaire bé.
13: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
14: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més coses. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-la la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic i el govern català. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat també la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en aquesta cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics properament. I Catalunya i les Canàries pagaran, com us dèiem, 5 milions d'euros per la visita del Papa a l'estat espanyol, que suposen un 20% de la despesa global dels 25 milions. Aquests gairebé 5 milions, Catalunya n'aportarà almenys un, que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els posaran les Canàries, 2 milions per part del govern canari i un altre milió a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i Tenerife. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó que cedirà, diu, espais i serveis. Tot i això, Fernando Jiménez Barrio Canal, que és el coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
15: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Aprofitant el viatge del pontífex a l'estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb el Papa. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
16: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
0: La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que, si finalment es fa, se sabrà a posteriori.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els metges catalans tornaran a fer vaga. Segons us pot avançar 3CAT Info, la nova jornada de mobilitzacions serà d'aquí 2 setmanes, el dimecres 17 de juny. Els facultatius reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. Aquesta serà la 12a jornada de vaga i s'emmarca en la setmana de mobilitzacions que els principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari també promouen per demanar reformes al Ministeri. Justament aquest dimarts el Consell de Ministres ha tirat pel dret i ha aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat Metges de Catalunya.
17: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
0: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. En un comunicat, el Departament de Salut demana al sindicat que s'afegeixi a un grup de treball que s'ha creat per abordar la reorganització del sistema. I una altra protesta, la d'educació. Els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació criden a la vaga aquest dimecres els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest dimarts han estat el torn de Barcelona, on, segons dades del govern, el seguiment ha estat del 12%. Els manifestants han tallat l'accés a la Casa Batlló i també han protestat des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat 1 miler de persones. Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT.
18: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous al migdia i, de moment, hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que no ho poden fer.
1: 3CAT Info.
0: L'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifra rècord. Al maig s'han tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
19: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
0: A les llistes de l'atur també hi ha 6.900 persones menys que a finals d'abril i ara hi ha 307.000 aturats, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Les persones que han trobat feina ho han fet sobretot al sector serveis. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
20: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i sobretot hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
0: Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida per l'inici de la campanya de recollida de la fruita.
1: El temps.
0: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
21: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
1: 3CAT Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
22: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
22: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: És el mític cel·lo de Pau Casals, que va tocar durant més de 60 anys i que ara, la seva fundació, ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de passada, preservar també el llegat de Pau Casals. El lliurament de l'instrument s'ha fet aquest dimarts a Bèlgica. N'informa a la capital comunitària Bruno Fortea.
23: Amb aquesta llarga ovació, el públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals, i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano.
24: I really feel the weight and the responsibility.
25: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
24: Of course, lighter and lighter.
25: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
24: A
23: l'estiu, aquest violoncel de Casals es podrà sentir a Catalunya. Ettore Pagano farà un concert al Vendrell i un altre al Palau de la Música.
24: Of course, the encore I will play maybe a Casals encore on the Casals cello. I'm sure that playing this instrument there will make me understand even better the heritage, the culture of Pau Casals.
23: Al director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, li agrada que aquest tros de la vida de Casals passi de mans.
26: Aquest era el desig del mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cau per ell. La idea de donar suport als joves talents formava part de dels seus desitjos.
23: I el vicepresident de la Fundació, Narcís Serra, diu que el cello conserva una sonoritat única.
27: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals, que el devia fer revisar molt sovint. Un cello, si té la sort de caure en mans d'en Pau Casals ha fet sort.
23: I això que aquest violoncel, conegut com a Gofriller, el van fabricar a Venècia ara fa uns 300 anys.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les organitzacions però drets humans denuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és la victòria definitiva del model italià. En declaracions a 3CAT Info, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sundberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques anti-immigració en un fet habitual.
2: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
0: Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller alemany Friedrich Merz en aquesta qüestió no és nova respecte del seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. A Berlín informa Jordi Regàs.
3: A Alemanya, el govern actual ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
4: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
3: El següent pas, segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara a la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països, un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.
1: 3CAT Info.
0: La Comissió Europea ha donat llum verda al paquet d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Són 54 milions d'euros i, tot i que les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, lamenten que arriba massa tard. Lleida, Júlia Albacar.
5: Els ajuts han de servir per compensar l'augment dels costos del combustible derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Concretament, seran 20 cèntims per cada litre de gasoil comprat entre el 22 de març i el 30 de juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. Es tracta d'una línia d'ajuts que fa temps que reivindica el sector de la pagesia. Les organitzacions agràries ho valoren positivament, però lamenten que s'hagi tardat tants mesos a tirar endavant l'ajut. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roque de Saja.
6: Quan s'ha executat una mesura, sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvinguda siguin.
7: Que això fos sistemàtic, que això ja ho veiéssim a l'hora de pagar i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn, perquè hi ha molta gent que no la demana.
8: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària. La quantitat, evidentment, la continuem trobant insuficient.
5: Que també demanen celeritat per altres ajudes, com per exemple la que ha de pal·liar l'augment del cost dels fertilitzants disparat també per la guerra.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Obac.
12: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de Luka Múrcia per 68-91. Això en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB de bàsquet. Xavi Pascual, entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular diumenge passat.
28: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
12: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf del Barça aleshores suposaria ja la classificació per a les semifinals. Aquest dimarts també s'ha jugat al Madrid 97, Tenerife 98. Sisena derrota seguida del Madrid a la Lliga CB de bàsquet, que no obstant això va acabar primer de la fase regular, però que aquest dimarts ha caigut contra el vuitè classificat en aquest primer partit de quarts de final. I aquest dimecres serà el torn del Joventut de disputar aquests quarts de final a CB. La penya també té el factor pista en contra, com el Barça, en aquesta eliminatòria, que en el cas dels verdinegres la jugaran contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic del Joventut.
9: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
12: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça, i durant 10 anys també ha sigut vistària d'equips de l'NBA. Per cert, respecte d'aquest Baskonia Joventut, apuntar que el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Pel que fa al waterpolo, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina aquest dimarts. Ha estat en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar a creure en el títol.
10: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que és així guanyar els dos partits següents. I durant el partit avui, sincerament, jo no tenia clar que anava a guanyar.
12: Les andravenques, que només han perdut dos partits en tota la temporada, els dos d'aquesta final, hauran d'esperar doncs, per aconseguir el seu primer títol de Lliga. La setmana vinent, tots dos equips encararan la final a 4 de la Lliga de Campions a Malta. I encara en waterpolo, aquest dimecres hi haurà campió català a l'Eurocup femenina. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer assegura al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre.
11: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè a part de veure com anava el partit allà, crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
12: Pel que fa a l'entrenador del Catalunya, Javi Belmonte, sense confiar-se, però valora positivament aquesta renda de 5 gols.
13: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Recuperem ara el fil futbolístic per explicar que el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà així la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros, computable en dues temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Mentrestant, afegim que la campanya electoral al Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència del Club Blanc i aquest dimarts el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona. Ha avisat que si Florentino Pérez segueix a la presidència, el Madrid aleshores estarà en venda.
14: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
12: La Junta Electoral diu que no ha donat el cens del club a cap de les candidatures a les eleccions de diumenge. Això després que Enrique Riquelme posés en dubte el vot per correu. I en clau de mercat, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, segons ha anunciat oficialment el club neerlandès, per incorporar l'expreparador del Girona com a tècnic les dues properes temporades. Afegim també que al Giro d'Itàlia femení, Anna van der Breggen, la neerlandesa de l'equip FCD Works, ha guanyat la cronoescalada de la quarta etapa entre Belluno i Nevegal, de 13 quilòmetres per davant de Maren Reusser i Demi Bolding. Dara Truk és la nova líder de la classificació general.
1: Són 4:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem en aquest informatiu. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a anar a Waterloo a demanar a Carles Puigdemont el suport de Junts a una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, l'ha instat a anar-hi en una entrevista a Catalunya Ràdio. I que, finalment, el papa Lleó XIV podria incloure al català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després de les crítiques a la poca presència de llengua catalana en aquest acte. A partir d'ara també us explicarem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, alerta que els atacs russos d'aquest dimarts, que han causat una vintena de morts, es podrien repetir en les properes hores. Que un acord durant la primera sessió del judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea redueix el nombre d'acusats d'11 a 4. I que la donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any i alhora han baixat les negatives familiars a la donació.
1: Esports.
12: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de Lucan Múrcia per 68 a 91 en el primer partit de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB de bàsquet. Una sèrie al millor de 3 partits. I en Waterpolo, mentrestant, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina en derrotar 9 a 10 al Sant Andreu en el tercer definitiu partit de la final.
0: I el temps aquest divendres farà fresca de bon matí a les comarques de l'interior, amb mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, però amb núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus.

0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes a la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així, al desafiament de Junts. Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo, quan sortia de les jornades del Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol. Sense citar-los, ha assegurat que Junts i el PNB, que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
2: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Com us dèiem, el detonant de tot plegat han estat aquestes paraules del secretari general de Junts per Catalunya als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
1: Turull, però, ha insistit que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Pedro Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat, recordem, una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. I aquest intercanvi de declaracions entre Junts i el PP a l'entorn d'una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez també ha generat crítiques per part d'Esquerra Republicana, els Comuns i Vox. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha volgut explicitar que la seva formació tanca la porta del tot al Pla dels Populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
4: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
1: Pel que fa als Comuns, el seu portaveu parlamentari, David Cid, ha qüestionat que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el PP i Vox.
5: Els Comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijóo a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en pack.
1: Els ultradretans són imprescindibles perquè la moció de censura prosperi. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha carregat contra els populars pel fet de plantejar-se el suport de Junts i, per tant, també de Carles Puigdemont.
6: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
0: 3Cat Info.
1: El Papa Lleó XIV podria incloure finalment al català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a 3Cat Info que l'arcabisbe Joan Josep Homer

0: mogut fitxa per reivindicar la importància del català en la cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics pròximament.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que la setmana que ve facin la selectivitat a Barcelona o al voltant de Montserrat que arribin amb molt de temps als centres on faran els exàmens. Les proves d'accés a la universitat, que començaran el 9 de juny, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya i la mobilitat pot jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de les PAU, Rosa Pàmies Vila, assegura que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
0: La principal novetat de la selectivitat d'enguany és que hi haurà detectors per localitzar dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons per evitar que els alumnes copiïn.
2: En el cas que es detecti que algú està fent ús d'aquests dispositius, té enxampat, tens un zero, i això ho elevo a la comissió organitzadora de les PAU. I la comissió organitzadora de les PAU analitza el cas, analitza el que ha passat, i pot arribar no només a suspendre aquell examen, sinó a suspendre les PAU.
0: A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants de Catalunya.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Encetem la crònica internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha avisat que atacs russos com el d'aquest dimarts es podrien repetir en les properes hores.
3: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
0: Ha estat un dels més greus en el que va d'any, l'atac d'aquest dimarts, amb un balanç de 23 morts i 130 ferits, i encara es busca gent entre la runa. Les ciutats de Dnipro, a l'est, i Kiev, la capital, han estat les més afectades. Feia dies que Rússia avisava que atacaria amb força i la nit passada ho ha fet amb més de 650 drons i 73 míssils. Això ha obligat molta gent a refugiar-se al metro. Al marge d'aquest bombardeig indiscriminat, la situació a la línia del front és adversa, però, per al Kremlin, pels russos. Fa dos mesos que els soldats russos han de retrocedir i són incapaços de contrarrestar els drons ucraïnesos. Hi ha experts que posen molt en dubte que hi acabi havent una victòria de Moscou, de Vladimir Putin. N'informa la capital russa, Cristina Solies.
4: La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Bichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
5: Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita municions, equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
4: Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però segons Abishev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
5: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat, serà catastròfica.
4: Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
0: Parlem d'un altre conflicte, el d'Israel i les milícies de Hezbollah, que Israel ha continuat atacant aquest dimarts al sud del Líban, l'endemà que Donald Trump, el president nord-americà, anunciés que el primer ministre Benjamin Netanyahu havia acceptat no bombardejar Beirut si Hezbollah deixava de llançar coets contra el seu país. La conversa entre els dos mandataris va ser tensa, segons informa el mitjà digital Axios, i Trump va arribar a dir a Netanyahu que estava boig i que era un ingrat per torpedinar les seves negociacions amb l'Iran, amb l'escalada militar al Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, insisteix que res no ha canviat i que si Hezbollah

0: reprèn els atacs contra el seu país, bombardejaran Beirut.
1: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
0: Pel que fa a les negociacions amb l'Iran, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a negar aquest dimarts que s'hagin suspès i insisteix que els contactes continuen cada dia. Al Congrés, el secretari d'Estat Marco Rubio defensa les negociacions amb Teheran perquè, segons diu, estan donant fruits, tot i que no s'atreveix a avançar quan hi pot haver un acord.
2: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
0: Rubio assegura que els Estats Units no han ofert a l'Iran aixecar-los les sancions econòmiques a canvi que reobrin l'estat d'Hormuz. De fet, el Departament del Tresor ha anunciat aquest dimarts noves sancions contra l'Iran. I ens situem ara al Regne Unit perquè hi creix la indignació per l'assassinat d'un noi universitari blanc ara fa mig any. La policia el va detenir tot i haver rebut múltiples punyalades del seu agressor, un jove sikh que va fer una falsa denúncia d'atac racista. L'assassí ha estat condemnat a 21 anys de presó. La família denuncia el tracte inhumà de la policia. A la capital britànica n'informa Quim Olivares.
3: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estès a terra, què li ha passat. Aquest és un fragment de la gravació policial.
4: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
3: La policia no comprova si està ferit i deté i en manilla Novak. Es creu el relat de Vikram Dikwa, condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Les imatges han colpit la societat britànica. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. Sentim Nigel Farage, de Reform UK.
5: We need a change in culture.
6: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
5: As black lives.
3: La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. I el primer ministre, Keir Starmer, ha instat la classe política a no promoure la divisió en la societat.
7: 3CAT Info.
0: Us ho avancem a aquesta hora. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes. Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 188 donacions vàlides d'òrgans, cosa que suposa 4 punts percentuals més en comparació amb el mateix període de l'any passat. Aquest augment ha permès fer més transplantaments. Des de principis d'any s'han realitzat 465 intervencions amb èxit. També millora la negativa familiar a la donació, un dels indicadors clau del sistema. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts, però continua sent molt alta, per sobre de la mitjana històrica. Ara se situa en el 23%, per sota del 27% registrat entre el gener i l'abril del 2025. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I també us expliquem que hi ha tensió al barri de Cerdanyola de Mataró. En aquest dimarts, un desnonament ha acabat amb 3 menors detinguts i 5 Mossos d'Esquadra amb ferides lleus. A la capital del Maresme n'informa Marta Vallès.
8: La família desallotjada, pares i 4 filles d'un, 5, 8 i 16 anys, s'han quedat sense pis i sense cap alternativa. 3 dies d'hotel i estaran al carrer. Bruna Malpesa, del Sindicat d'Habitatge de Catalunya.
9: Anys i anys pagant la hipoteca per acabar perdent el pis. A més, es troben, tot i tenir 2 feines, tot i tenir papers, no podien accedir a cap lloguer ni a cap compra. Quan arribaven i els hi veien doncs, la cara, els hi deien que no, que ja no està disponible el pis. Aquest racisme immobiliari que també ens trobem.
8: El sindicat ha denunciat que els Mossos han carregat amb les porres i amb projectils de foam contra les persones que volien impedir el desallotjament. Alguns eren companys d'institut d'una de les filles de la família afectada. Finalment, tres adolescents han estat detinguts. Els Mossos expliquen que han rebut llançament de llambordes, ampolles i altres objectes i que cinc agents han tingut ferides lleus. En una assemblea aquest dimarts al vespre, el sindicat i veïns del barri han decidit sumar per impedir dos desallotjaments més previstos per aquesta setmana a Cerdanyola.
10: ¿Qué hacemos? Yendo al desahucio, demostrando que el barrio de Cerdanyola está unido y que tenemos que acabar con los desahucios. Que no puede ser que los niños se queden en la calle sin ninguna alternativa, gente.
8: El primer dels desnonaments és aquest dimecres al matí.
7: El temps.
0: Repassem ara la previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
11: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
7: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3Cat Info.
0: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país. Periodista destacat, va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector en l'etapa de Josep Faulí. Amb motiu del documental de TV3 pels 50 anys a la capçalera, a l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
12: I jo vaig demanar que m'autorisi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
0: Cadena va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant la dictadura franquista com a fundador del clandestí Grup Democràtic de Periodistes. Al llarg de la seva trajectòria va destacar per la seva feina a diaris com el Periódico de Catalunya i per la publicació d'una setantena de llibres sobre artistes, caricaturistes, escultors i altres temes de la història cultural catalana. La seva tasca va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Un acord entre les parts s'ha reduït d'una desena a 4 els acusats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets. A Tortosa n'informa Jordi Barranca.
13: La fallida es va produir l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4 milions i mig d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i a l'inici del judici n'hi ha hagut un altre. Implica l'absolució de part dels acusats, concretament del responsable de l'empresa auditora, de Mafre, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària, de l'exdirector de la secció de crèdit, dels dos extreballadors de l'oficina de Bankia a Amposta i de CaixaBank com a hereva de l'entitat madrileña.
14: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós i Sern, a doña Manuela Buera Gilaver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
13: Tot plegat fa que finalment només hi hagi 4 acusats, el principal dels quals és l'exgerent Daniel Ferrer, per a qui Fiscalia demana 14 anys i mig de presó. El judici, recordem-ho, es reprèn dimarts de la setmana vinent.
0: Les abundants pluges de la primavera i les altes temperatures de finals de maig han multiplicat, o de fet multiplicaran encara més, la presència de mosquits i paneroles a Catalunya els pròxims dies. Tot i que encara falten unes setmanes per l'arribada de l'estiu, la combinació d'aquests dos elements ha creat les condicions ideals per la proliferació de plagues. Anna Garriga és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
15: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
0: Malgrat que la calor és un element imprescindible per l'aparició dels mosquits, les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, naturen l'expansió. Andreu García és el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
16: El mosquit tigre, que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
0: Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
7: 3CAT Info.
0: Catalunya es consolida com un plató de referència per a grans produccions internacionals amb tres rodatges a Girona, Barcelona i Manresa. Aquest estiu, sèries d'Amazon i Netflix i el macroprojecte cinematogràfic sobre els Beatles portaran al país estrelles de Hollywood i rodatges de ressò mundial. N'informa Montse Mas.
17: People think history is dead.
18: Girona es prepara per acollir la nova sèrie de la saga Tomb Raider per a Amazon Prime, protagonitzada per Sophie Turner. El rodatge afectarà punts neuràlgics com la catedral i la plaça del Vi. A més, a finals de juliol, Disney gravarà escenes de la pel·lícula embolicats. Mentrestant, a Barcelona ja ha començat el desplegament per als esperats biopics sobre els Beatles dirigits per Sam Mendes. L'actor Paul Mescal, que fa de Paul McCartney, ja s'ha deixat veure a la capital catalana. La filmació inclourà escenaris a Montjuïc i al Poblenou, però també es traslladarà al Camp del Nàstic de Tarragona i a la platja de Salou per recrear el Regne Unit dels anys 60.
19: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare.
18: Finalment, Manresa serà la seu de Los Niños del Brasil, una nova sèrie de Netflix creada pel pare de The Crown, Peter Morgan. La producció portarà a la capital del Bages actors de la talla de Jeremy Strong i Gillian Anderson i consolida així una ciutat que ha acollit prop de 500 projectes audiovisuals en l'última dècada.
0: L'escriptora nord-americana Catherine Stockett publica la segona novel·la, El Club de les Indomables, 17 anys després de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars i també es va convertir en una pel·lícula oscaritzada. L'autora admet que l'èxit la va paralitzar i va viure moments difícils després que la història d'una dona blanca explicant la vida de criades negres fos criticada per apropiació cultural. Ho explica aquesta emissora.
20: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar és que és molt important i per mi, com a autora i escriptora, és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
0: El Club de les Indomables se situa al Mississippi dels anys 30 i explica la lluita d'un grup de dones per mantenir la dignitat en un món racista i masclista on s'aplicaven a esterilitzacions massives.
7: Esports.
0: Arribarem a l'hora en punt amb el David Ubach.
21: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular, diumenge passat.
22: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
21: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf dels de Xavi Pasqual aleshores els suposaria accedir ja a les semifinals, on s'enfrontarien al guanyador de l'eliminatòria entre el Madrid i el Tenerife, que ara té avantatge dels canaris, ja que s'han imposat el primer partit també aquest dimarts per 97-98. Aquest dimecres serà el torn del Joventut. La penya, com el Barça, també té el factor pista en contra en aquesta sèrie de quarts, en el cas dels verdinegres davant del Baskonia. Dani Miret és el preparador de la penya.
1: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
21: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça. I durant 10 anys també ha estat vistaire d'equips de l'NBA.
7: 3CAT Info.
21: Del bàsquet del Waterpolo, per explicar que el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar ella i l'equip van començar a creure en el títol.
2: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que ha sigut guanyar els dos partits següents. I durant el partit avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
21: Mentrestant, hem de destacar que les andrabenques només han perdut 2 partits en tota la temporada, aquests 2 de la final, i hauran d'esperar per aconseguir el que hagués estat el seu primer títol de Lliga. Aquest dimecres tindrem campió català a l'Eurocup femenina de waterpolo. I és que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre amb aquest desavantatge.
4: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè en parlem de veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
21: Mentrestant, el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte, considera que els 100 gols de Coixí els donen certa tranquil·litat.
23: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
21: Parlem ara de futbol.
7: L'actualitat esportiva a fons.
21: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegàs, que el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en 2 temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. I en clau de mercat també, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, l'extècnic del Girona, per a la seva incorporació com a entrenador principal als neerlandesos de cara a les 2 properes temporades. En motor, aquest dimarts s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampar, parla de l'impacte econòmic que suposa aquesta cita.
24: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
21: I el torneig de tenis de Roland Garros, classificació per semifinals d'Alexander Zverev contra Rafael Hodar en quarts i també de Jakub Mensik enfront de Joao Fonseca.
7: Trescat Info.

0: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista a Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons a l'Església Catalana, que perfilen un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve. La visita del papa a Espanya costarà 25 milions d'euros. Catalunya i les Canàries en pagaran 5, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. El 80% de la despesa sortirà de donacions i patrocinadors. El govern català assegura que el 1,5 milió d'euros que pagarà la Generalitat sortirà dels ingressos de la taxa turística. Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber 3CAT Info, la mobilització serà el dimecres dia 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions. L'agrupació marca nous rècords a Catalunya després que al maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis, a les portes de la temporada turística d'estiu. Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la migració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil. El violoncel amb què Pau Casals va tocar durant més de 60 anys és a Brussel·les, on el farà servir un jove italià que és una promesa de l'instrument. La Fundació Pau Casals li ha cedit per preservar el llegat del compositor i intèrpret català i impulsar el talent de les noves generacions.
1: Esports.
2: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. Els blaugranes es podrien classificar dijous per a les semifinals si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. Aquest dimecres el Joventut jugarà a la pista del Baskonia. El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. I en futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions d'euros de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del futbolista.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats a tarda. Les temperatures matinals baixaran amb fresca a les comarques de l'interior. Al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts. Us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Com us dèiem, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes de la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així al desafiament de Junts.
3: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
0: Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo quan sortia de les jornades al Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol sense citar-los, ha assegurat a Junts i al PNB que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: El detonant de tot plegat han estat aquestes paraules dels secretaris generals de Junts als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
5: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
0: Turull, però, ha instat que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. Mentrestant, el govern espanyol ha carregat contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol acusa el líder del PP de no tenir cap projecte per a Espanya i d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A Madrid n'informa Àngels Lafuente.
6: El govern espanyol ironitza amb un possible pacte del PP amb PNB i Junts. Diuen que és un insult que reclamin el seu suport quan s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Sáez no ha estalviat qualificatius a l'hora de posar nom a l'estratègia de Feijóo per acabar amb el govern de Sánchez.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que estan haciendo está vacía.
6: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, convençuts que Feijóo no té prou suport i, per tant, diuen, no la presentarà mai. I en aquest punt, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, aconsella a Feijóo que, si realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
8: En esta tercera oportunidad, que viniendo los tiempos que nos vienen, recuerda un poco a lo de San Pedro, cuando negó por tres veces, espero que no lo hagan ahora, reflexione y convalide una medida a todas luces buena para las comunidades autónomas y para las entidades locales.
6: Una negociació del nou model de finançament que comença amb el peu. Les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. I davant les crítiques del Poder Judicial, el govern espanyol no recula i manté que les accions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada tant per la política com per la justícia per tombar Sánchez. I el Poder Judicial, lluny de fer marxa enrere, els acusa d'atacar els fonaments de la democràcia.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Illa ha avisat que un govern del PP tindria conseqüències nefastes. Ho ha dit davant dels empresaris catalans durant un col·loqui al Cercle d'Economia amb el president de la Xunta de Galícia i el lehendakari basc. Una informació d'Albert Prat.
9: Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3 enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
10: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonarà.
9: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el lehendakari i Manuel Pradales del PNB ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
11: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
12: ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Esto a dónde lleva?
9: La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Junta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Illa li ha contestat que no es farà enrere.
11: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio.
10: Catalunya no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
9: I tal com ha anunciat el PP, el dirigent gallec ha confirmat des de Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per parlar del nou model de finançament.
0: Precisament la presidenta del Cercle d'Economia ha aprofitat que Feijóo també era un dels convidats de les jornades per posar-li deures. Teresa García Milà li ha demanat que entri a negociar la reforma del finançament, però el dirigent del PP no se li ha posat gaire bé.
13: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
4: Necesitamos sosiego. Sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més coses. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-la la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst, arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic i el govern català. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat també la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en aquesta cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics properament. I Catalunya i les Canàries pagaran, com us dèiem, 5 milions d'euros per la visita del Papa a l'estat espanyol, que suposen un 20% de la despesa global dels 25 milions. Aquests gairebé 5 milions Catalunya n'aportarà almenys un, que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els posaran les Canàries, 2 milions per part del govern canari i un altre milió a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i Tenerife. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó que cedirà, diu, espais i serveis. Tot i això, Fernando Jiménez Barrio Canal, que és el coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
14: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Aprofitant el viatge del pontífex a l'Estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb el Papa. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
15: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
0: La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que, si finalment es fa, se sabrà a posteriori.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els metges catalans tornaran a fer vaga. Segons us pot avançar 3CAT Info, la nova jornada de mobilitzacions serà d'aquí 2 setmanes, el dimecres 17 de juny. Els facultatius reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. Aquesta serà la 12a jornada de vaga i s'emmarca en la setmana de mobilitzacions que els principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari també promouen per demanar reformes al Ministeri. Justament aquest dimarts el Consell de Ministres ha tirat pel dret i ha aprovat el nou estatut marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat Metges de Catalunya.
16: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
0: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. En un comunicat, el Departament de Salut demana al sindicat que s'afegeixi a un grup de treball que s'ha creat per abordar la reorganització del sistema. I una altra protesta, la d'educació. Els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació criden a la vaga aquest dimecres els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest dimarts han estat al torn de Barcelona, on, segons dades del govern, el seguiment ha estat del 12%. Els manifestants han tallat l'accés a la Casa Batlló i també han protestat des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat 1 miler de persones. Íngrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT.
17: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous al migdia i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que no ho poden fer.
1: 3CAT Info.
0: L'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifra rècord. Al maig s'han tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
18: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
0: A les llistes de l'atur també hi ha 6.900 persones menys que a finals d'abril i ara hi ha 307.000 aturats, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Les persones que han trobat feina ho han fet sobretot al sector serveis. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
19: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i sobretot hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
0: Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida per l'inici de la campanya de recollida de la fruita.
1: El temps.
0: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
1: 3CAT Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
21: La poma de Newton. La ciència a 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
21: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: És el mític cel·lo de Pau Casals que va tocar durant més de 60 anys i que ara la seva fundació ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de passada, preservar també el llegat de Pau Casals. El lliurament de l'instrument s'ha fet aquest dimarts a Bèlgica. N'informa a la capital comunitària Bruno Fortea.
22: Amb aquesta llarga ovació, el públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals, i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano.
23: I really feel the weight and the responsibility.
24: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
23: Of course, lighter and lighter.
24: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
22: A l'estiu, aquest violoncel de Casals es podrà sentir a Catalunya. Ettore Pagano farà un concert al Vendrell i un altre al Palau de la Música.
23: Of course, the encore I will play maybe a Casals encore on the Casals cello. I'm sure that playing this instrument there will make me understand even better the heritage, the culture of Pau Casals.
22: Al director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, li agrada que aquest tros de la vida de Casals passi de mans.
25: Aquest era el desig del mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cal per ell. La idea de donar suport als joves talents formava part de dels seus desitjos.
22: I el vicepresident de la Fundació, Narcís Serra, diu que el cello conserva una sonoritat única.
26: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals, que el devia fer revisar molt sovint. Un cello, si té la sort de caure en mans d'en Pau Casals ha fet sort.
22: I això que aquest violoncel, conegut com a Gofriller, el van fabricar a Venècia ara fa uns 300 anys.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les organitzacions pro drets humans denuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és la victòria definitiva del model italià. En declaracions a 3CAT Info, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sundberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques anti-immigració en un fet habitual.
2: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
0: Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller alemany Friedrich Merz en aquesta qüestió no és nova respecte del seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. A Berlín informa Jordi Regàs.
3: A Alemanya, el govern actual ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
5: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
3: El següent pas, segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara a la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països, un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.
1: 3CAT Info.
0: La Comissió Europea ha donat llum verda al paquet d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Són 54 milions d'euros i, tot i que les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, lamenten que arriba massa tard. Lleida, Júlia Albacar.
6: Els ajuts han de servir per compensar l'augment dels costos del combustible derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Concretament, seran 20 cèntims per cada litre de gasoil comprat entre el 22 de març i el 30 de juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. Es tracta d'una línia d'ajuts que fa temps que reivindica el sector de la pagesia. Les organitzacions agràries ho valoren positivament, però lamenten que s'hagi tardat tants mesos a tirar endavant l'ajut. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roque de Saja.
7: Quan s'ha executat una mesura, sempre arribem un pel tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvinguda siguin.
8: Que això fos sistemàtic, que això ja ho veiéssim a l'hora de pagar i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn, perquè hi ha molta gent que no la demana.
12: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària. La quantitat, evidentment, la continuem trobant insuficient.
6: Que també demanen celeritat per altres ajudes, com per exemple la que ha de pal·liar l'augment del cost dels fertilitzants disparat també per la guerra.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Obach.
27: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de Luka Múrcia per 68-91. Això en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB de bàsquet. Xavi Pasqual, entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular diumenge passat.
28: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
27: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf del Barça aleshores suposaria ja la classificació per a les semifinals. Aquest dimarts també s'ha jugat al Madrid 97, Tenerife 98. Sisena derrota seguida del Madrid a la Lliga CB de bàsquet, que no obstant això va acabar primer de la fase regular, però que aquest dimarts ha caigut contra el 8è classificat en aquest primer partit de quarts de final. I aquest dimecres serà el torn del Joventut de disputar aquests quarts de final a CB. La penya també té el factor pista en contra, com el Barça, en aquesta eliminatòria, que en el cas dels vertinegres la jugaran contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic del Joventut.
4: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
27: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça, i durant 10 anys també ha sigut vistària d'equips de l'NBA. Per cert, respecte d'aquest Baskonia Joventut, apuntar que el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Pel que fa al waterpolo, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina aquest dimarts. Ha estat en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar a creure en el títol.
9: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que ha sigut guanyar els dos partits següents. I durant el partit d'avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
27: Les andrauenques, que només han perdut dos partits en tota la temporada, els dos d'aquesta final, hauran d'esperar doncs, per aconseguir el seu primer títol de Lliga. La setmana vinent, tots dos equips encararan la final a 4 de la Lliga de Campions a Malta. I encara en waterpolo, aquest dimecres hi haurà campió català a l'Eurocup femenina. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer assegura al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre.
10: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em parlia de veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
27: Pel que fa a l'entrenador del Catalunya, Javi Belmonte, sense confiar-se, però valora positivament aquesta renda de 5 gols.
11: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: Recuperem ara el fil futbolístic per explicar que el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà així la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros, computable en dues temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Mentrestant, afegim que la campanya electoral al Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència del Club Blanc i aquest dimarts el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona. Ha avisat que si Florentino Pérez segueix a la presidència, el Madrid aleshores estarà en venda.
13: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
27: La Junta Electoral diu que no ha donat el cens del club a cap de les candidatures a les eleccions de diumenge. Això després que Enrique Riquelme posés en dubte el vot per correu. I en clau de mercat, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, segons ha anunciat oficialment el club neerlandès, per incorporar l'expreparador del Girona com a tècnic les dues properes temporades. Afegim també que al Giro d'Itàlia femení, Anna van der Breggen, la neerlandesa de l'equip SD Works, ha guanyat la cronoescalada de la quarta etapa entre Belluno i Nevegal, de 13 quilòmetres per davant de Maren Reusser i Demi Bolling. D'ara truc, és la nova líder de la classificació general.
1: Són 6:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem en aquest informatiu. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a anar a Waterloo a demanar a Carles Puigdemont el suport de Junts a una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, l'ha instat a anar-hi en una entrevista a Catalunya Ràdio. I que, finalment, el papa Lleó XIV podria incloure al català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després de les crítiques a la poca presència de llengua catalana en aquest acte. A partir d'ara també us explicarem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, alerta que els atacs russos d'aquest dimarts, que han causat una vintena de morts, es podrien repetir en les properes hores. Que un acord durant la primera sessió del judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea redueix el nombre d'acusats d'11 a 4. I que la donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any i alhora han baixat les negatives familiars a la donació.
1: Esports.
27: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68 a 91 en el primer partit de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB de bàsquet. Una sèrie al millor de 3 partits. I en Waterpolo, mentrestant, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina en derrotar 9 a 10 al Sant Andreu en el tercer definitiu partit de la final.
0: I el temps aquest divendres farà fresca de bon matí a les comarques de l'interior, mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, però amb núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus.

0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes a la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així, al desafiament de Junts.
2: Vamos a hablar de cosas serias, vamos, por favor.
1: Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo, quan sortia de les jornades del Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol. Sense citar-los, ha assegurat que Junts i el PNB, que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
3: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Com us dèiem, el detonant de tot plegat han estat aquestes paraules del secretari general de Junts per Catalunya als micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
1: Turull, però, ha insistit que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Pedro Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat, recordem, una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. I aquest intercanvi de declaracions entre Junts i el PP a l'entorn d'una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez també ha generat crítiques per part d'Esquerra Republicana, els Comuns i Vox. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha volgut explicitar que la seva formació tanca la porta del tot al Pla dels Populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
5: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
1: Pel que fa als Comuns, el seu portaveu parlamentari, David Cid, ha qüestionat que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el PP i Vox.
6: Els Comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijóo a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en pack.
1: Els ultradretans són imprescindibles perquè la moció de censura prosperi. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha carregat contra els populars pel fet de plantejar-se el suport de Junts i, per tant, també de Carles Puigdemont.
7: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
0: 3Cat Info.
1: El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a 3Cat Info que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic, la societat catalana i també el govern. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita que va fer Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat i el president del Parlament també han mogut

0: Les d'accés a la universitat, que començaran el 9 de juny, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya i la mobilitat pot jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de les PAU, Rosa Pàmies Vila, assegura que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
1: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
0: La principal novetat de la selectivitat d'enguany és que hi haurà detectors per localitzar dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons per evitar que els alumnes copiïn.
1: En el cas que es detecti que algú està fent ús d'aquests dispositius, t'he enxampat, tens un zero, i això ho elevo a la comissió organitzadora de l'ESPAU. I la comissió organitzadora de l'ESPAU analitza el cas, analitza el que ha passat, i pot arribar no només a suspendre aquell examen, sinó a suspendre l'ESPAU.
0: A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants de Catalunya. 3CAT Info. 3CAT Info. Encetem la crònica internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha avisat que atacs russos com el d'aquest dimarts es podrien repetir en les properes hores.
2: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
0: Ha estat un dels més greus en el que va d'any, l'atac d'aquest dimarts, amb un balanç de 23 morts i 130 ferits, i encara es busca gent entre la runa. Les ciutats de Dnipro, a l'est, i Kiev, la capital, han estat les més afectades. Feia dies que Rússia avisava que atacaria amb força i la nit passada ho ha fet amb més de 650 drons i 73 míssils. Això ha obligat molta gent a refugiar-se al metro. Al marge d'aquest bombardeig indiscriminat, la situació a la línia del front és adversa, però, per al Kremlin, pels russos. Fa dos mesos que els soldats russos han de retrocedir i són incapaços de contrarrestar els drons ucraïnesos. Hi ha experts que posen molt en dubte que hi acabi havent una victòria de Moscou, de Vladimir Putin. N'informa la capital russa, Cristina Solies.
3: La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Bichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
4: Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita municions, equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
3: Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però segons Abishev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
4: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat, serà catastròfica.
3: Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
0: Parlem d'un altre conflicte, el d'Israel i les milícies de Hezbollah, que Israel ha continuat atacant aquest dimarts al sud del Líban, l'endemà que Donald Trump, el president nord-americà, anunciés que el primer ministre Benjamin Netanyahu havia acceptat no bombardejar Beirut si Hezbollah deixava de llançar coets contra el seu país. La conversa entre els dos mandataris va ser tensa, segons informa el mitjà digital Axios, i Trump va arribar a dir a Netanyahu que estava boig i que era un ingrat per torpedinar les seves negociacions amb l'Iran, amb l'escalada militar al Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, insisteix que res no ha canviat i que si Hezbollah reprèn els atacs contra el seu país, bombardejaran Beirut.
5: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
0: Pel que fa a les negociacions amb l'Iran, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a negar aquest dimarts que s'hagin suspès i insisteix que els contactes continuen cada dia. El Congrés,

0: El secretari d'Estat Marco Rubio defensa les negociacions amb Teheran perquè, segons diu, estan donant fruits, tot i que no s'atreveix a avançar quan hi pot haver un acord.
1: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
0: Rubio assegura que els Estats Units no han ofert a l'Iran aixecar-los les sancions econòmiques a canvi que reobrin l'estret d'Hormuz. De fet, el Departament del Tresor ha anunciat aquest dimarts noves sancions contra l'Iran. I ens situem ara al Regne Unit perquè hi creix la indignació per l'assassinat d'un noi universitari blanc ara fa mig any. La policia el va detenir tot i haver rebut múltiples punyalades del seu agressor, un jove sikh que va fer una falsa denúncia d'atac racista. L'assassí ha estat condemnat a 21 anys de presó. La família denuncia el tracte inhumà de la policia. A la capital britànica n'informa Quim Olivares.
2: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estès a terra, què li ha passat. Aquest és un fragment de la gravació policial.
3: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar.
2: La policia no comprova si està ferit i deté i amb manilla Novak. Es creu el relat de Vikram Dikwa, condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Les imatges han colpit la societat britànica. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. Sentim Nigel Farage, de Reform UK.
4: We need a change in culture.
5: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
4: As black lives.
2: La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. I el primer ministre, Keir Starmer, ha instat la classe política a no promoure la divisió en la societat.
6: 3Cat Info.
0: Us ho avancem a aquesta hora. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes. Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 188 donacions vàlides d'òrgans, cosa que suposa 4 punts percentuals més en comparació amb el mateix període de l'any passat. Aquest augment ha permès fer més transplantaments. Des de principis d'any s'han realitzat 465 intervencions amb èxit. També millora la negativa familiar a la donació, un dels indicadors clau del sistema. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts, però continua sent molt alta, per sobre de la mitjana històrica. Ara se situa en el 23%, per sota del 27% registrat entre el gener i l'abril del 2025. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
6: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: I també us expliquem que hi ha tensió al barri de Cerdanyola de Mataró. En aquest dimarts, un desnonament ha acabat amb 3 menors detinguts i 5 Mossos d'Esquadra amb ferides lleus. A la capital del Maresme n'informa Marta Vallès.
7: La família desallotjada, pares i 4 filles d'un, 5, 8 i 16 anys, s'han quedat sense pis i sense cap alternativa. 3 dies d'hotel i estaran al carrer. Bruna Malpesa, del Sindicat d'Habitatge de Catalunya.
8: Anys i anys pagant la hipoteca per acabar perdent el pis. A més, es troben, tot i tenir 2 feines, tot i tenir papers, no podien accedir a cap lloguer ni a cap compra. Quan arribaven i els hi veien doncs, la cara, els hi deien que no, que ja no estava disponible el pis. Aquest racisme immobiliari que també ens trobem.
7: El sindicat ha denunciat que els Mossos han carregat amb les porres i amb projectils de foam contra les persones que volien impedir el desallotjament. Alguns eren companys d'institut d'una de les filles de la família afectada. Finalment, 3 adolescents han estat detinguts. Els Mossos expliquen que han rebut llançament de llambordes, ampolles i altres objectes i que 5 agents han tingut ferides lleus. En una assemblea aquest dimarts al vespre, el sindicat i veïns del barri han decidit sumar per impedir 2 desallotjaments més previstos per aquesta setmana a Cerdanyola.
9: ¿Qué hacemos? Yendo al desahucio, demostrando que el barrio de Cerdanyola está unido y que tenemos que acabar con los desahucios. Que no puede ser que los niños se queden en la calle sin ninguna alternativa, gente.
7: El primer dels desnonaments és aquest dimecres al matí.
6: El temps.
0: Repassem ara la previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
10: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
6: Entén el món que t'envolta en profunditat. El radar de 3CAT Info. Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
0: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país. Periodista destacat, va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector en l'etapa de Josep Faulí. Amb motiu del documental de TV3 pels 50 anys a la capçalera, a l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
11: I jo vaig demanar el que m'autorisi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
0: Cadena va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant la dictadura franquista com a fundador del clandestí Grup Democràtic de Periodistes. Al llarg de la seva trajectòria va destacar per la seva feina a diaris com el Periódico de Catalunya i per la publicació d'una setantena de llibres sobre artistes, caricaturistes, escultors i altres temes de la història cultural catalana. La seva tasca va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Un acord entre les parts s'ha reduït d'una desena a 4 els acusats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets. A Tortosa n'informa Jordi Barranca.
12: La fallida es va produir l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4 milions i mig d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i a l'inici del judici n'hi ha hagut un altre. Implica l'absolució de part dels acusats, concretament del responsable de l'empresa auditora, de Mafre, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària, de l'exdirector de la secció de crèdit, dels dos extreballadors de l'oficina de Bankia Amposta i de CaixaBank com a hereva de l'entitat madrileña.
13: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós Isern, a doña Manuela Buera Gilabert, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
12: Tot plegat fa que finalment només hi hagi 4 acusats, el principal dels quals és l'exgerent Daniel Ferrer, per a qui Fiscalia demana 14 anys i mig de presó. El judici, recordem-ho, es reprèn dimarts de la setmana vinent.
0: Les abundants pluges de la primavera i les altes temperatures de finals de maig han multiplicat, o de fet multiplicaran encara més, la presència de mosquits i paneroles a Catalunya els pròxims dies. Tot i que encara falten unes setmanes per l'arribada de l'estiu, la combinació d'aquests dos elements ha creat les condicions ideals per la proliferació de plagues. Anna Garriga és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
14: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
0: Malgrat que la calor és un element imprescindible per l'aparició dels mosquits, les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, naturen l'expansió. Andreu García és el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
15: El mosquit tigre, que li agrada temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
0: Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
16: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Catalunya es consolida com un plató de referència per a grans produccions internacionals amb tres rodatges a Girona, Barcelona i Manresa. Aquest estiu, sèries d'Amazon i Netflix i el macroprojecte cinematogràfic sobre els Beatles portaran al país estrelles de Hollywood i rodatges de ressò mundial. N'informa Montse Mas.
17: People think history is dead.
18: Girona es prepara per acollir la nova sèrie de la saga Tomb Raider per a Amazon Prime, protagonitzada per Sophie Turner. El rodatge afectarà punts neuràlgics com la catedral i la plaça del Vi. A més, a finals de juliol, Disney gravarà escenes de la pel·lícula embolicats. Mentrestant, a Barcelona ja ha començat el desplegament per als esperats biopics sobre els Beatles dirigits per Sam Mendes. L'actor Paul Mescal, que fa de Paul McCartney, ja s'ha deixat veure a la capital catalana. La filmació inclourà escenaris a Montjuïc i al Poblenou, però també es traslladarà al Camp del Nàstic de Tarragona i a la platja de Salou per recrear el Regne Unit dels anys 60.
19: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare.
18: Finalment, Manresa serà la seu de Los Niños del Brasil, una nova sèrie de Netflix creada pel pare de The Crown, Peter Morgan. La producció portarà a la capital del Bages actors de la talla de Jeremy Strong i Gillian Anderson i consolida així una ciutat que ha acollit prop de 500 projectes audiovisuals en l'última dècada.
0: L'escriptora nord-americana Catherine Stockett publica la segona novel·la, El Club de les Indomables, 17 anys després de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars i també es va convertir en una pel·lícula oscaritzada. L'autora admet que l'èxit la va paralitzar i va viure moments difícils després que la història d'una dona blanca explicant la vida de criades negres fos criticada per apropiació cultural. Ho explica aquesta emissora.
20: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar és que és molt important i per mi, com a autora i escriptora, és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
0: El Club de les Indomables se situa al Mississippi dels anys 30 i explica la lluita d'un grup de dones per mantenir la dignitat en un món racista i masclista on s'aplicaven a esterilitzacions massives.
16: Esports.
0: Arribarem a l'hora en punt amb el David Ubach.
21: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular, diumenge passat.
22: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica, amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
21: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf dels de Xavi Pascual aleshores el suposaria accedir ja a les semifinals, on s'enfrontarien el guanyador de l'eliminatòria entre el Madrid i el Tenerife, que ara té avantatge dels canaris, ja que s'han imposat el primer partit també aquest dimarts per 97-98. Aquest dimecres serà el torn del Joventut. La penya, com el Barça, també té el factor pista en contra en aquesta sèrie de quarts, en el cas dels verdinegres davant del Baskonia. Dani Miret és el preparador de la penya.
23: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
21: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça. I durant 10 anys també ha estat vistaire d'equips de l'NBA.
16: 3CAT Info.
21: Del bàsquet del Waterpolo per explicar que el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar ella i l'equip van començar a creure en el títol.
1: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que ha sigut guanyar els dos partits següents. I durant el partit d'avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
21: Mentrestant, hem de destacar que les andrabenques només han perdut dos partits en tota la temporada, aquests dos de la final, i hauran d'esperar per aconseguir el que hagués estat el seu primer títol de Lliga. Aquest dimecres tindrem campió català a l'Eurocup femenina de waterpolo. I és que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre amb aquest desavantatge.
3: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè a part ja vam veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
21: Mentrestant, el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte, considera que els 5 gols de Coixí els donen certa tranquil·litat.
4: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
21: Parlem ara de futbol.
16: L'actualitat esportiva a fons.
21: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. I en clau de mercat també, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, l'extècnic del Girona, per a la seva incorporació com a entrenador principal als neerlandesos de cara a les dues properes temporades. En motor, aquest dimarts s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampar, parla de l'impacte econòmic que suposa aquesta cita.
5: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
21: I el torneig de tenis de Roland Garros, classificació per semifinals d'Alexander Zverev contra Rafael Hodar en quarts i també de Jakub Mensik enfront de João Fonseca.
24: Que tingueu un bon dia.
25: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui ens despertem amb 13 graus a Anglesola, 17 a Navata i 21 a Viladecans, a una setmana de la visita del Papa. Avui farem un especial matí de Catalunya Ràdio en què farem la ruta que farà Lleó 14 dimecres vinent. Serem als mateixos llocs, parlarem amb alguns dels protagonistes que coincidiran amb el pontífex i explicarem també com van els preparatius. Començarem per la Sagrada Família, on després de la polèmica de les últimes hores, el Papa tot apunta que farà part de la missa en català.
1: Que sempre són en aquesta nau la paraula de Déu. La diada d'avui és santa, dedicada a Déu, nostre Senyor. No us entristiu ni plorem.
0: Aquest era Benet XVI el 2010. Fonts eclesiàstiques confirmen que el Papa sí que inclourà el català en la benedicció de la Torre de Jesús. Parlem amb el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, amb voluntaris i també amb veïns.
2: Tinc moltes ganes. M'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
3: Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
2: Sortirà al balcó vostè?
3: Això sí.
4: Una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
0: Avui escoltarem la veu dels veïns i també ens fixarem en el fenomen dels balcons. Al voltant de la Sagrada Família van molt buscats per seguir l'arribada de Lleó 14 amb el papamòbil.
2: No, el tinc ja cobert.
3: No, un temps balcó, però no el llogaré.
4: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
5: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
0: La majoria de veïns que hem trobat no han pensat en llogar-lo, però n'hi ha d'altres que sí. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que plataformes com Wallapop han retirat anuncis que demanaven fins a 1.000 euros per poder veure el Papa des del balcó de casa seva. I després de la Sagrada Família, avui ens desplaçarem fins a la parròquia Sant Agustí. Parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial, però per llocs també especials com la presó de Brianzo, i serem també a 11:15.
6: No van arribar a temps per fer aquesta proposta al Sant Pare, que sortosament la va acceptar, que serà una trobada amb persones internes, amb un parell de testimonis, una salutació del Papa i també algunes paraules de l'equip i capellans de la presó.
0: Així ens ho explicava a Catalunya Ràdio el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, com s'havia estat aquesta visita. En parlarem avui amb el director de la presó i també amb el mossèn del centre penitenciari. I a les 11 entrevistarem Daniel Verdú, excorresponsal a Roma, que ha publicat el llibre La Bola. I a 11:15 acabarem aquest especial arribant a Montserrat. Ens hi acompanyarà el filòsof i col·laborador d'aquest programa, Oriol Ferrés. I també Marc Díaz Callau, exmembre de l'Escolania de Montserrat.

0: Benvinguts a un nou matí, avui en ruta per Catalunya. Bon dia, Catalunya!
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: S'han multiplicat per 8 les morts atribuïbles a la calor durant el mes de maig a Espanya. Llegim el periòdico que, segons l'Institut de Salut Carlos III, el primer episodi d'altes temperatures de l'any ha deixat 111 morts prematures. L'any passat n'hi va haver 14. No és un registre real, és una estimació, però ens hem de remuntar al 2015 per trobar xifres similars.
0: I a Brussel·les?
2: La Comissió Europea presenta avui el que es coneix com a paquet de primavera del semestre europeu. Això, bàsicament, és una anàlisi de les finances públiques dels estats, fa recomanacions en política econòmica i proposa expedients per a aquells que no hagin complert les normes comunitàries de deute i de dèficit.
0: I amb què se m'han adormit als Estats Units?
2: Amb el suport de Donald Trump, el candidat ultracolombià Abelardo de la Espriella, que diumenge, recordem, va quedar primer a la primera volta de les presidencials. Trump, en un missatge a la seva xarxa social, li ha expressat el suport complet i total, l'ha definit com un líder intel·ligent, fort i decidit i està convençut que ajudarà a restablir la llei i l'ordre al país.
0: I el que dinaran avui a la Xina?
2: S'ha obert una investigació contra l'exdirector de l'òrgan encarregat de les inspeccions al Partit Comunista. Els principals òrgans anticorrupció del partit i de l'Estat han informat que s'investiga Li Xiaohong per suposades greus violacions de disciplina i de llei, cosa que habitualment està relacionat amb això, amb la corrupció i amb altres delictes econòmics.
3: Avui és dimecres 3 de juny, ens despertem amb 7 graus al Pont de Suert, ha refrescat 15 graus a Banyoles i 22 graus al Masnou. Avui tenim algunes restes de núvols al nord-est, poca cosa, a prop de la costa preferentment, amb una mica de tramuntana i una mica de mestral a aquesta hora, tot plegat anirà desapareixent, avui s'imposarà el sol i avui amb unes temperatures bastant contingudes, les més altes poden arribar als 30-32 graus i hi haurà molts llocs també al nord-est de Catalunya que no passaran dels 28-29 graus. Dia de sol, doncs, dia tranquil i demà sí que tenim més inestabilitat. Al matí ja amb força núvols a molts llocs de Catalunya i de cara a la tarda tempestes fortes en qualsevol punt, sobretot a la meitat nord, al Pirineu, Prepirineu. Demà dijous s'esperen tempestes intenses també a les comarques de Girona i Barcelona.
0: Avui a l'Àgora del matí, Jordi Mat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Lara García, bon dia.
5: Bon dia.
0: I ens actualitzem. Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facilitin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont.
6: A Feijóo, que ahir va participar a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li van preguntar quan sortia de l'acte si recollia el guant que poc abans li havia llançat aquí, al matí de Catalunya Ràdio, el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta va ser qualificada poc seriós, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català, Carles Puigdemont. Sentim Turull i la resposta de Feijóo.
7: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
8: Vamos a hablar de cosas serias, vamos, por favor.
6: En la seva intervenció davant l'empresariat català, líder del PP va defensar una moció de censura contra Sánchez. Va desvelar que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista a la Moncloa per després convocar eleccions generals.
9: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
6: Fins ara, els populars sempre han rebutjat frontalment demanar una reunió amb Carles Puigdemont.
0: I el govern espanyol ha carregat de ple contra aquesta proposta de moció de censura instrumental que ha llançat Feijóo, tot i que no el genera intranquil·litat.
5: Des de la Moncloa l'acusen de cinisme i de no tenir cap projecte per Espanya. També d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Sánchez de la Moncloa.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
10: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, sense tenir garantit que prosperi, estan convençuts que Feijóo no la presentarà mai i consideren un insult que el PP reclami el suport del PNB i Junts quan han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes, la ministra portaveu Elma Saiz i el d'Hisenda Arcadi Espanya.
11: Cinismo y desesperación. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
12: Yo creo que la coherencia es una asignatura
4: que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
10: Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella a Feijóo que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot i que Feijóo ja ha dit que no complirà la condició que li ha posat Junts per escoltar els plans de moció de censura, el president de la Generalitat no s'ha volgut estalviar un advertiment contra la formació de Carles Puigdemont.
6: Salvador Illa diu que si Junts facilités una operació per tombar Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonaria. El president de la Generalitat també ha participat a les jornades del Cercle d'Economia en un debat amb els presidents basc i gallec.
0: Una informació d'Albert Prat.
12: Salvador Illa no s'ha mossegat la llengua davant dels empresaris catalans i ha enviat aquest dard al partit de Puigdemont si facilita l'entrada de Feijóo a la Moncloa.
13: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
12: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP ha reclamat eleccions immediates.
14: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
12: I en canvi, el basc i Manol Pradales del PNB ha evitat ser tan clar com el seu partit i no ha volgut mullar-se.
15: Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado. ¿Alguien está midiendo estas cuestiones?
12: Des de Barcelona, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Esquerra Republicana, els Comuns i Vox tampoc han desaprofitat l'oportunitat per dir-hi la seva i carregar contra Junts.
5: Esquerra diu que ells no contemplen cap possibilitat de fer costat a una moció de censura contra Sánchez. Els Comuns han ironitzat sobre la condició que ha posat Junts per parlar amb Feijóo i Vox troba condemnable parlar amb els independentistes de Junts fora d'Espanya. Sentirem Esther Capella, d'Esquerra, de David Cid, dels Comuns, i Pepa Millán, de la formació d'extrema dreta.
16: Nosaltres, amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
17: El senyor Turull, que convidava a Feijóo a anar a Waterloo, entenc que també ha convidat a Vox, perquè van en PAC.
18: Condenable que el Partit Popular se siente con un partido separatista fuera d'Espanya.
0: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment, com dèiem, el català en aquesta benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa.
6: Fonts eclesiàstiques han confirmat aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions necessàries per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre.
19: Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i també en el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb el cardenal Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el vaticanista Javier Martínez Brocal creu que l'ús limitat del català per part de Lleó XIV en la seva visita a Catalunya es deu al fet que no domina l'idioma.
5: Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
20: No quiere hablar un idioma que no domina. Lo veo en el italiano, ¿no? Aquí en Italia improvisa poquísimo porque él necesita dominar las palabras. Es matemático, es como muy preciso, ¿no? Las cosas importantes las dice en inglés y en español.
5: Més enllà dels missatges que vulgui traslladar en cada punt de l'itinerari, aquest periodista, que ha fet desenes de viatges papals, subratlla que el seu objectiu és que les persones reflexionin sobre els seus valors i com tracten el diferent.
20: Justo la tarea del Papa es poner en crisis y desafiar y enseñar un modo de vivir la fe que vaya más allá del que cada uno vive, o un modo de ayudar a las personas que va más allá del que uno está ya utilizando.
0: I Catalunya pagarà almenys 1,5 milions d'euros per la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística.
6: En total, el viatge costarà uns 25 milions d'euros. Les Canàries hi aportaran 3 milions, la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cederà espais i serveis, i bona part del cost el pagaran patrocinadors privats i donatius, com explica el coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal.
21: Hay un 20% del presupuesto que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
6: Mentrestant, associacions de víctimes d'abusos han demanat reunir-se amb el papa Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
22: Quan el papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
6: La conferència episcopal diu que no sap si s'hi acabarà reunint.
0: I us ho expliquem també al Matí de Catalunya Ràdio. Wallapop veta els lloguers de balcons per veure el Papa la setmana vinent a Barcelona.
5: Aquests últims dies han aparegut en diverses plataformes d'anuncis ofertes per llogar balcons per veure passar el Papa en la seva visita a la Sagrada Família dimecres vinent. Els preus van des dels 150 euros al més barat fins als 1.000. Alguns fins i tot ofereixen menjar i beguda tot el dia. Ara Wallapop ha començat a eliminar aquests anuncis sota l'argument que incompleixen les normes de convivència del portal. Recorda que és una plataforma de vendes i que està prohibit anunciar-hi serveis o béns immobles com pisos i parts d'habitatges. En aquest programa hem parlat amb veïns de la zona sobre si llogaran els seus balcons.
1: No, el tinc ja cobert.
2: No, un temps balcó però no el llogaré.
3: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
23: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
0: De fet, l'ocupació de pisos turístics de Barcelona per aquesta visita del Papa frega el 100%.
6: Segons dades de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, el 97% dels pisos estan ja reservats. Principalment són famílies que venen d'altres punts d'Espanya i Europa per veure el Pontífex. Maríam Muro, directora general de l'entitat.
24: Hem de tenir en compte que en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies que, per aquesta modalitat de demanda, els pisos turístics són la primera opció d'allotjament per visitar la ciutat.
0: I el Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que facin la selectivitat a Barcelona o als voltants de Montserrat que surtin amb molt de temps per arribar als centres on s'examinaran.
5: Ja que les proves d'accés a la universitat, que començaran dimarts que ve, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya.
25: Una visita que pot complicar la mobilitat i jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de l'ESPAU, Rosa Pàmies Vilà, deia ahir en una entrevista al Catalunya Nit que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet.
26: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
25: La principal novetat de la selectivitat d'aquest any és que hi hauran detectors per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copin. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el cicle d'aturades d'educació que mantenen els sindicats contraris al preacord torna avui a les comarques de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Ahir el seguiment de la vaga a Barcelona va ser del 12%, segons el govern.
6: Les protestes van començar davant la Casa Batllom, desenes de manifestants que en van tallar l'accés i va continuar des dels Jardiners de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT.
27: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar. I més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
6: La consulta sobre el preacord està oberta fins demà al migdia per 90.000 docents.
0: I d'aquí dues setmanes, el dimecres 17 de juny, els metges catalans tornaran a fer vaga.
5: Serà la dotzena que convoca metges de Catalunya que denuncia que el govern encara no s'ha assegut amb ells per abordar les millores que reclamen els facultatius.
0: Passen 2 minuts d'un quart de 7 del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Maria Fernández i Ana Alfonso. Bon dia.
28: Bon dia.
0: Nit i matinada calentes al Golf Pèrsic, amb intercanvi d'atacs entre Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen també negociant un acord de pau.
6: L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i trencava així el bloqueig imposat per Washington. El vaixell no hauria obeït l'ordre d'aturar-se que li ha enviat la Marina nord-americana. Tot seguit, i com va represàlia, les forces iranianes hi han respost llançant míssils i drons contra el quarter general de la 5a flota dels Estats Units, situada a Bahrein, contra posicions militars nord-americanes a Kuwait i contra vaixells civils al Pèrsic. Segons el comandament nord-americà, tots els projectils han estat abatuts abans de fer impacte.
0: I com a resposta, les forces dels Estats Units han bombardejat una base militar iraniana a l'illa de Keshman, en aquest cas a l'estret d'Hormuz.
6: Malgrat aquest clima de guerra entre Washington i Teheran, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
29: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
6: Mentrestant, al Pròxim Orient, Israel ha continuat bombardejant aquest dimarts al sud del Líban. El ministre de Defensa israelià ha insistit que, després de l'estirada d'orelles de Donald Trump a Benjamin Netanyahu pels bombardejos contra Beirut, els plans de guerra d'Israel no han variat.
0: I Ucraïna ha atacat aquesta matinada amb drons la regió de Leningrad, on hi ha instal·lacions crucials per l'exportació d'energia russa i una de les refineries de petroli més importants del país.
4: Segons fonts locals russes, les defenses antiaèries han abatut almenys una trentena de drons, però no han informat de danys. La capital de la regió, Sant Petersburg, acull des d'avui una conferència econòmica amb aliats de Moscou. Ucraïna també ha atacat i ha incendiat una planta industrial prop de la ciutat de Michorinsk, 400 quilòmetres al sud de Moscou. Fins ara no hi ha notícia de grans bombardejos russos sobre objectius civils d'Ucraïna que ahir van causar més de 20 morts.
0: Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
7: Els drons ucraïnesos ja han calcinat centenars de camions que subministren les tropes russes al front sud. Segons explica l'expert militar Ilya Vishev a Catalunya Ràdio, 70.000 soldats russos corren el risc de quedar aïllats i això pot marcar un punt d'inflexió en el conflicte.
8: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfica.
7: Rússia no sap com contrarrestar aquests atacs i Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar aquest avantatge, però els experts coincideixen que Rússia ja no tindrà marge per guanyar la guerra sota els seus termes. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I diverses entitats a favor dels drets humans rebutgen la nova legislació europea sobre immigració que adopta el model italià.
9: Consideren que la deportació en països tercers pot comportar tortures i que les persones que quedin en llimbs legals durant anys. Falta la ratificació final, però molts governs dels 27, entre els quals l'alemany, celebren aquest pas.
10: A Alemanya, l'actual govern conservador dona la benvinguda a l'enduriment de la política d'asil europea. Segons el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ja era hora que aquesta fos més dura i més estricta.
11: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
10: És la reacció previsible i desesperada de l'actual govern alemany per recuperar un electorat que ja prefereix l'extrema dreta a l'actual partit de Friedrich Merz. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I al Regne Unit, indignació pel comportament de la policia durant la detenció d'un jove universitari que va acabar morint.
13: El noi havia rebut múltiples punyalades d'un jove sikh que l'havia acusat falsament d'un atac racista.
0: Londres, Quim Olivares.
14: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estirat a terra, què li ha passat.
15: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
14: La policia es creu l'agressor, un jove condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifres rècord.
4: El maig s'ha tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
28: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
4: L'atur ha baixat al maig per la contractació lligada a la temporada turística i a l'inici de la campanya de recollida de la fruita a Lleida. Ara hi ha a Catalunya 6.900 aturats menys, que situen la xifra global d'aturats en 307.000 persones, la xifra més baixa dels darrers 18 anys.
0: I Brussel·les dona llum verda als 54 milions d'euros d'ajut del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola.
9: Les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, però lamenten que arriba tard.
30: Són 20 cèntims per cada litre de combustible comprat entre el març i el juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. L'ajut servirà per pal·liar l'augment del preu del dièsel agrícola per la guerra a l'Orient Mitjà. Organitzacions i sindicats valoren bé la mesura, tot i que critiquen que hagi arribat tan tard. Joan Carles Massot, de JARC, Josep Carles Vicente, d'Unió de Pagesos i Pere Roque, de Saja.
31: Quan s'ha d'executar una mesura sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui guiat, benvinguda siguin.
32: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
33: Ha costat més de 6
1: 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
30: Què reclamen també celeritat per tramitar les ajudes pels fertilitzants? Des de Lleida, Julià Bacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut diverses persones a Mataró arran dels aldarulls que ha desencadenat un desnonament al barri de Cerdanyola.
13: Amb un balanç aquesta nit de 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola, segons la policia local. Tot plegat hores després que al matí mig centenar de persones s'hagin concentrat per evitar el desnonament i s'han llançat objectes contra els agents, moment en què una unitat de la policia ha acabat dispersant els concentrats i ja s'han fet 3 detencions.
0: I detinguts a Lleida 4 joves que haurien ocupat il·legalment un pis per atacar amb destrals i pals diversos veïns del barri de la Bordeta.
4: L'enfrontament va ser ahir, poc després de la 1 del migdia, i almenys 2 persones van quedar ferides lleus. El propietari de l'habitatge es va encarar amb els joves que presumptament havien ocupat el seu pis. L'home va rebre el suport de diversos veïns que el van defensar dels atacs dels ocupes que anaven amb destrals, amb pals i també amb armes blanques. Segons algunes fonts, també hi va haver algun botiguer que va sortir amb un ganivet per encarar-se amb els joves. Finalment, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir els ocupes, 3 homes i una dona d'entre 18 i 21 anys. La investigació continua oberta.
0: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: La primera.
3: Ambre soles una mica i després m'agafes fort. La cintura preparida o la nena del teu cor.
2: Avui arrenca el Primavera Sauna amb el primer dia de concerts, en aquest cas gratuïts, al Parc del Fòrum. I actuarà Ubineta a les 6 de la tarda, també Yarta, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg. A partir de demà i fins dissabte hi passaran noms com Doja Cat, Massive Attack, Bad Girl o The Cure. Quina manera.
0: La segona. Per moltes

0: la Berga, tret de sortida a la Patum. Aquest migdia es farà el primer passacarrers. Hi haurà concerts de Manolitos Band, Doctor Prats, Mamadou Chavols, Tietz. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana del Corpus.
1: I la tercera. If tomorrow never comes,
0: will she know how much I love? I el cantant de música country Garth Brooks estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars. Brooks és dels pocs artistes que no tenen la discografia penjada en plataformes digitals com Spotify, i si es confirma aquesta compra-venda, l'acord podria superar el que Sony va fer ara fa 2 anys pel catàleg de Queen.
1: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça de bàsquet es refà als quarts de final de la Lliga i guanya la pista de l'UCAM Múrcia.
2: 68-91, primer partit d'aquests quarts de final. Un Barça que recupera el nivell de joc després de l'última derrota a casa contra el València. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
2: Dijous el Barça tindrà al Palau l'oportunitat de passar a semis. El Madrid va perdre d'un punt amb el Tenerife 97-98. La penya juga avui a les 9 a la pista del Baskonia.
1: Mitchell, que confirma en aquest cas que serà entrenador de l'Ajax.
2: Per les dues pròximes temporades en aquesta nova etapa al club d'Amsterdam, que va acabar entre els coers a la Champions i a 28 punts del líder de la Lliga. El tècnic parla d'un pas endavant a la seva carrera.
4: For me is a great moment in my career.
1: I Enrique Riquelme avisa que el Madrid estarà en venda si Florentino surt reelegit com a president.
2: Declaracions que fa la seva visita a Barcelona per reunir-se amb els panyistes del Club Blanc.
5: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
2: El Mataró, que es proclama campió de la Lliga Femenina de Waterpolo, la tercera de la seva història, 9-10 davant el Sant Andreu, avui final de l'Eurocup entre l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya, amb 5 gols de renda de l'anada per l'equip del Catalunya, i a Roland Garros, Zverev i Mensik passen a les semifinals.
1: Avui a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Daniel Verdú, periodista i corresponsal del País a París. Demà publica un llibre que es diu La Bola, que explica, per cert, la història de la coneguda com a Bansky de la premsa. Després ho explicarem. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser conèixer una anècdota significativa de la vida de l'Antoni Gaudí. Va passar l'11 de setembre de 1924. A una església de Barcelona s'hi havia de celebrar una missa pels caiguts el 1714 que la policia espanyola va decidir boicotejar. Una de les persones que volia celebrar aquella missa era Antoni Gaudí, que va ser detingut després de discutir amb els policies que no el deixaven entrar al temple. El van tenir a comissaria i el van interrogar durant 4 hores en què Gaudí es va negar a parlar castellà. Su profesión le obliga a usted a hablar en castellano, explica que li van dir, i que ell va contestar: la professió d'arquitecte m'obliga a pagar contribució i ja la pago, però no a deixar de parlar la meva llengua. Una vegada el van deixar lliure, el mateix Gaudí també va explicar això: em van insultar, em van cridar 2 cops vaya usted a la mierda, i molts més em van dir poca vergonya. Tot ho fan amb violència, van cap a la liquidació del país, els uneix l'esquírria cap a tot el que sigui de Catalunya, perquè l'agressivitat que van demostrar amb mi era perquè jo els parlava en català.
1: Hi ha avui una cançó que parla de l'amistat, arran de que Núñez Feijóo busca una certa amistat amb Junts.
7: Si parlem d'himnes sobre l'amistat, evidentment no hi pot faltar aquesta de Los Manolos, que ens empenja pràcticament fins a 6:45 del matí. L'amistat a cop de rumba amb Amics per Sempre.
1: Són 6:45. Titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Lara García. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez.
8: Vamos a hablar de cosas serias. La resposta de Feijóo a la proposta del secretari general de Junts, Jordi Turull, instant el líder del PP a fer-ho en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio.
9: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
8: El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: L'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà des del govern. Sílvia Paneque, portaveu.
10: Hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
1: Avui a partir de les 8 farem una edició especial del Matí de Catalunya Ràdio en ruta pels escenaris de la visita del Papa. Us pararem des de la Sagrada Família, visitarem la parròquia de Sant Agustí, el barri del Raval, la presó de Brians 1 i també Montserrat. Sabrem com s'estan preparant per rebre allò 14 d'aquí una setmana i què esperen d'aquesta visita papal i quins missatges li volen fer arribar. I encara una conseqüència més, la visita del Papa pot complicar la selectivitat.
8: El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que arribin ben d'hora als centres on faran els exàmens per evitar els problemes de mobilitat que es puguin derivar de la visita de Lleó 14.
1: I a tot això, el cicle de vagues a l'educació que mantenen els sindicats contraris al preacord torna avui a Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
0: Ahir el seguiment de la vaga a Barcelona va ser del 12%, segons el govern. Ingrid Xavarria, una de les portaveus de la CGT.
11: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
1: Matinada amb nou intercanvi d'atacs tant a l'Orient Mitjà com a la guerra entre Rússia i Ucraïna.
8: Pel que fa al conflicte entre els Estats Units i l'Iran, des de Washington el secretari d'Estat Marco Rubio, malgrat les hostilitats, insisteix que l'acord de pau podria arribar en qualsevol moment.
12: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
1: Diverses ONGs pro-drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració.
0: Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil.
1: I a la cultura avui arrenquen dues grans cites anuals.
8: A Barcelona, el Primavera Sound, amb les actuacions de Uineta, Yarta, Guitarrica de la Fuente i Wet Lang a la jornada inaugural. I a Berga, aquest migdia es farà el primer passacarrers de la Patum.
1: Ara, abans, repassem les portades de la premsa. Avui, com ahir, Marc Jurado, amb Alberto Núñez Feijóo en totes les capçaleres del dia.
13: Sí, comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Aquí el verb és refusar, l'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull en aquest programa. El Periódico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijóo en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia a l'offer, però busca, diuen, anul·lar les proves. L'altre gran tema de la premsa catalana és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El Periódico titula que parlarà en català la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció. I acabem als Estats Units. La Vanguardia explica que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
1: Avui a Borredà, al Berguedà, es desperten amb 9 graus, al migdia no passaran dels 25 i en canvi a Tortosa en tenen 20, amb una màxima prevista de 33. Avui farà sol i sembla que tindrem una treva pel que fa a les tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Si avui no s'esperen pluges, tot al contrari, tindrem un dia de sol. Ara a aquesta hora hi ha alguns bancs de boira als llocs on hi va ploure, també alguns núvols entre la Costa Brava i la Costa Central, però en general aniran marxant i avui les temperatures quedaran contingudes. Al sud i a Ponent encara podrien arribar als 32 o 33 i a la meitat nord hi haurà molts llocs que no passaran dels 27 o 28.
1: I ara que la Unió Europea planteja la creació de centres per deportar immigrants en situació irregular, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
15: Bon dia, Catalunya. Fa només 3 anys, Giorgia Meloni va pactar amb Albània la creació de camps d'expulsió d'immigrants il·legals. En aquell moment, quasi tota la Unió Europea s'hi va posar de cul, acusant-la de feixista. Doncs bé, ara resulta que el Parlament Europeu, la Comissió i el Consell acaben d'aprovar la creació d'uns assentaments anomenats hubs de retorn, perquè la cosa sembli una mica menys racista. El motiu principal, segons sembla, és que un 78% dels il·legals que entren als països de la Unió s'hi acaben quedant igualment. Si això és així, els membres de la Unió podrien haver estat més honestos i confessar que no tenen cap mena de control sobre llurs pròpies fronteres, o en qualsevol cas, que en els darrers lustres han deixat entrar molta més gent de la que es podia assumir. Però no ho fan, exerceixen polítiques intolerants en sordina i, evidentment, després ploraran quan els grups d'extrema dreta siguin majoria. També al continent.

0: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalies? Bon dia.
1: Bon dia, avui amb la música de Blaumut i un dels seus grans èxits, Bicicletes. I és que tal dia com avui, un 3 de juny, però de l'any 2018, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar aquest dia com el Dia Mundial de la Bicicleta per fer visibles els beneficis d'aquest mitjà de transport senzill, assequible, net i sostenible i beneficiós per la salut i el medi ambient. No cal ni recordar que anar amb bici millora la salut cardiovascular, enforteix els músculs, ajuda a controlar el pes, millora la resistència, redueix l'estrès i pot ajudar a disminuir l'ansietat i els símptomes depressius.

0: sap badallar i parlar.
1: És que la veritat, eh?
2: I avui on són festes?
0: Avui festa major de Cornellà de Llobregat a 2:15 del migdia al Centre Lluís, monòleg a càrrec de Raül Alcaraz. Home. A 6:15 de la tarda al Casal de la Gent Gran Gavarra, a Baneres Montjuïc, i a 6:00 de la tarda al Casal de la Gent Gran Riera, Duo Valparaíso.
2: I la que va de llevar era Marta Viana, que s'ha fet viral a les xarxes, Marta.
3: Doncs a veure, tots recordareu el Mico Punch, aquell Mico Orfe que va enamorar tothom. Doncs bé, ara hem de parlar d'un altre animalet.
2: Mico Punch.
3: Sí, el Mico Punch.
0: El Mico Punch, aquell pobret, el petitó.
3: Que anava amb un... amb una orangutada de peluix.
0: Aquest, el Punch.
3: Vale, doncs ara ens hem d'oblidar del Punch aquest i hem de parlar del Bumpy, que és un hipopòtam bebé.
2: Punch.
3: Rescatat a Kènia, que també ha quedat orfe. Ara es veu que l'estan cuidant en un santuari a Kènia després de trobar-lo al costat del cos de la seva mare morta, i els veterinaris doncs, li fan companyia, dormen amb ell, el cuiden i li donen fins i tot vívero fins que estigui preparat per tornar al seu hàbitat natural.
2: I que el portin també a la perruqueria i li facin massatge als peus.
0: Home, pobret, a trobar la seva mare morta.
2: Sí.
3: Sí, és molt mono.
2: És un mico, no?
3: No, és un hipopòtam.
2: Ah, hipopòtam.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Lluís, és camioner i habitualment circula per la Ronda Litoral. S'ha posat en contacte amb el programa arran de la informació sobre les persones que viuen en tendes de campanya al marge d'aquesta via. Explica que la seva sensació és que cada dia hi ha més gent malvivint en aquestes condicions i lamenta que no hi hagi prou recursos per atendre tothom.
6: Em dol moltíssim veure gent que hagi de passar la vida així, perquè és que és inhumà. Jo diria que n'hi ha més, perquè jo no recordava haver-me vist abans al punt habitual, doncs em veig a dir normalment a l'entrada del port, i aquesta vegada n'hi havia bastants més.
5: Al maig, l'Ajuntament de Barcelona xifrava en 150 les persones que vivien al ras prop de la Ronda Litoral. Formen part de les 8.000 persones sense llar que hi ha a la ciutat, comptant les que dormen al carrer, les que ho fan en equipaments públics i les que ho fan en allotjaments d'emergència.
4: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'Ibex ha recuperat els 18.200 punts. Ahir va sumar prop d'un 1% amb l'esperança que reprenguin negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. A les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, hi predomina la inestabilitat. Hi ha canvis constants a Tòquio. El Nikkei puja un 3%, mentre que el Hang Seng, a Hong Kong, cau al voltant d'un 2%. Ahir els índexs de Wall Street van tancar per segon dia consecutiu pràcticament plans a l'espera de si es reprenen les negociacions de la pau a l'Orient Mitjà. Pel que fa al preu del petroli, remunta lleugerament. Avui el barril de Brent s'enfila als $96. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
9: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
8: Tu creus? Jo pensava que era normal.
9: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
4: Tast vertical. Amb Empar Moliner.
10: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
4: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
10: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
4: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
10: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
11: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
16: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
16: I comencem per Alberto Núñez Feijóo, que continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facilitin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont.
3: Feijóo, que ha participat a Barcelona a la jornada

0: Des del Cercle d'Economia li han preguntat quan sortia de l'acte si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriosa, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català.
1: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
2: Vamos a hablar de cosas serias.
3: Esquerra, els Comuns i Vox tampoc no han desaprofitat l'oportunitat per dir-li la seva i carregar contra Junts.
0: Esquerra diu que ells no contemplen cap possibilitat de fer costat a una moció de censura contra Sánchez. Els Comuns han ironitzat sobre la condició que ha posat Junts per parlar amb Feijóo i Vox troba condemnable parlar amb els independentistes de Junts fora d'Espanya. Escoltarem Esther Capella, d'Esquerra, David Cid, dels Comuns, i Pepa Millán, de l'extrema dreta.
4: Nosaltres, amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
5: El senyor Turull, que convidava a Feijóo a anar a Waterloo, entenc que també convidat a Vox, perquè van en PAC.
6: Condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
3: Notícia destacada també de les últimes hores, el papa Lleó XIV podria incloure finalment al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després del malestar i les queixes que ha provocat el fet que no fos fos totalment en castellà.
0: El nou guió formal encara no està tancat i els detalls es faran públics pròximament, però fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre. Aquesta possible modificació del programa litúrgic arriba després que diverses entitats religioses i culturals lamentessin que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. Sílvia Paneque, porta veu del govern.
7: És una bona mostra de l'estima a Catalunya i, per tant, a la llengua pròpia de Catalunya, que és el català. Per tant, hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però, com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
3: Wallapop veta els lloguers de balcons per veure el papa la setmana vinent a Barcelona.
0: Ho ha constatat aquest programa. Aquests últims dies han aparegut en diverses plataformes d'anuncis ofertes per llogar balcons per veure passar el papa en la seva visita a la Sagrada Família dimecres vinent.
8: No, ho tinc ja cobert.
9: No, un temps balcó però no el llogaré.
10: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
11: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
0: Els preus van des dels 150 euros al més barat fins als 1.000. Alguns fins i tot ofereixen menjar i beguda tot el dia. Ara Wallapop ha començat a eliminar aquests anuncis sota l'argument que incompleixen les normes de convivència del portal.
3: I els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga els mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: Ahir va ser el torn de Barcelona amb un seguiment del 12%, segons dades del govern. Els manifestants van tallar l'accés a la Casa Batlló i també van protestar des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Chavarria és una de les portaveus de la CGT.
12: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer.
3: Més notícies. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes.
0: Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 128 donants vàlids d'òrgans i des de principis d'any s'han fet 465 intervencions amb èxit. Un dels indicadors claus del sistema és la negativa familiar a la donació, que ara se situa en el 23%. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts percentuals respecte al mateix període de l'any passat, en què era del 27%, però continua estant per sobre de la mitjana històrica. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
3: I les temperatures altes que ja tenim aquest any combinades amb les pluges que hi ha hagut o que caiguin aquesta setmana multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya.
0: És una combinació que genera les condicions ideals per la proliferació de plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país. Tot i això, Anna Garriga, investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plaga serà l'habitual de cada estiu.
13: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
0: Contràriament al que pot semblar, les temperatures extremes i les nits tropicals aturen l'expansió de plagues com la dels mosquits. Una mesura bàsica contra la proliferació d'aquests insectes continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
3: 2:03 del matí, tenim una última hora pel que fa a la mobilitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
14: Bon dia. Hi ha hagut una incidència per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre, i això ocasiona bastants problemes i retards mitjans de mitja hora, segons Renfe, a les línies R2, R2 Nord i R11. Mentrestant, a l'R8, la circulació està interrompuda per aquesta mateixa incidència.
3: I Cultura, The Cure, The XX, King Cap o Doja Cat són alguns dels principals caps de cartell del Primavera Sound, que comença avui al Parc del Fòrum i durarà fins dissabte, Marta Viana.
0: Aquesta tarda és la jornada inaugural i actuaran Wineta i Artac, Guitarrica de la Fuente i Wetlek.
3: Marc Ruiz.
15: L'entrada d'avui és gratuïta, però cal haver-la reservat. La coreògrafa i cantant catalana Wineta ho donarà el tret de sortida a la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents del moment, Yard Act, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wetlek. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa, amb bandes com Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal. Divendres és el dia de The Cure, que comparteix cartell amb Addison Rae, Skrillex o Pink Panthers. Dissabte és el torn de Gorillaz, DXX o My Bloody Valentine. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I a Berga Patum, aquest migdia, primer passacarrers.
0: La festa declarada de Patrimoni Immaterial de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana del Corpus.
3: Berga, Nàtia Dell.
16: Tot a punt a Berga pel passacarrers de les 12, que ha de donar el tret de sortida a 5 dies intensos de festa. El Tabal, sempre present, marcarà el punt d'inici de la passada, acompanyat dels 4 gegants, recorrent places i carrers i convidant la població a participar d'una festa amb més de 600 anys d'història. Al vespre, un nou passacarrers amb el Tabal, les masses, les guites i els gegants vells. La festa s'allargarà fins ben entrada la matinada. Hi ha passants que han arribat a durar 9 hores. Des de Berga, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, un dels referents contemporanis del periodisme i la crònica cultural de Catalunya.
0: Cadena va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, d'on va arribar a ser subdirector, coincidint amb el documental de TV3 pels 50 anys de la capçalera de l'Avui. Aquest abril passat, Cadena recordava que va ser ell qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després de la dictadura franquista.
17: I jo vaig demanar el que m'autorisi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
3: I ara anem a Waterloo. Perquè el mític violoncel de Pau Casals va tocar durant més de 60 anys, tindrà ara una segona vida.
0: La seva fundació l'ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del cello. Amb això volen impulsar el talent dels joves i de retruc mantenir viu el llegat de Casals. I ha entregat l'instrument en un acte a Bèlgica.
3: Bruno Forteamiras.
18: Gent dempeus per fer fotos, algun crit de joia i una llarga ovació per rebre el cello més icònic de Pau Casals. Durant els propers 4 anys, qui tindrà l'honor de tocar-lo és Ettore Pagano.
19: I really feel the weight and the responsibility.
20: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
19: Of course, lighter and lighter.
20: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
19: Respect.
18: I aquest juliol podrem sentir el cello de Casals a Catalunya. Ettore Pagano tocarà al Vendrell i al Palau de la Música. El director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, n'està molt satisfet.
21: Aquest era el desig del mestre. La idea de donar suport als joves talents formava part de dels seus desitjos.
18: I volen repetir aquesta experiència en el futur. Des de Waterloo, Bruno Forteamiras, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I una...

0: Que ha mort als 75 anys, Pivo Bryson, veu dels clàssics de Disney com La Bella i la Bèstia i Aladí.
1: Tot i que Bryson tenia una llarga trajectòria musical, el seu nom va quedar molt lligat a dues cançons de Disney que van marcar la dècada dels 90. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia. Després, amb Regine Bell, va cantar Un món ideal d'Aladí. La mort del cantant l'ha confirmat la seva família en un comunicat on han explicat que diumenge va patir un vessament cerebral.
0: I els esports, Robert Prat.
2: El Barça que guanya la pista de l'UCAM Múrcia 68-91. És el primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet. Avui Baskonia Joventut. Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per l'Ajax, firma per dues temporades. I Enrique Riquelme avisa que si surt Florentino com a president del Madrid, el club estarà en venda.
0: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
3: Si algú li escau avui en dia l'adjectiu de revolucionari en el món de l'esport, aquesta és Andrea Fuentes. La seleccionadora de natació sincronitzada ha arribat a la direcció de grups per trencar motlles. Al cap de setmana, a la Copa del Món, el seu equip va mostrar la nova dimensió a la que les ha portat Fuentes, assumint un atreviment i dificultat poc vistos. El món creat per Andrea Fuentes no està fet per complaure els jutges, està fet per commoure i per fer vibrar tothom. I amb Rosalia com a banda sonora de les seves composicions, el seu equip es llança al buit de l'avantguarda amb unes nedadores que executen el meravellós món d'Andrea Fuentes gairebé a la perfecció.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim 10 graus a Sant Pau de Segúries després de la pluja que ahir va deixar 58 litres per metre quadrat amb una forta tempesta. Hi ha 9 graus a Artesa de Segre, també ha refrescat, i en canvi en tenen 19 a Cerdanyola del Vallès. Avui serà un dia de sol, un dia tranquil. Hi ha alguns bancs de boira a aquesta hora, sobretot als llocs on ahir va ploure, alguns núvols baixos també a la costa, entre la costa central i la costa brava. Aniran marxant. També ho fa una mica de tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya, però tot plegat anirà fluixant. Avui s'imposarà el sol i les quatre nuvolades que creixin al migdia avui no deixaran precipitacions. En canvi, demà sí que esperem tempestes fortes a la tarda a moltes comarques. Al matí ja serà mig ennuvolat i a la tarda les tempestes poden arribar en qualsevol punt, especialment a la meitat nord.
6: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
11: La millor hora del dia.
9: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
12: A les 8 començarem el programa especial arran de la visita del Papa, en què entrevistarem el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i anirem a la Sagrada Família per parlar amb voluntaris i veïns.
13: A partir de les 9 serem al Raval, un altre dels punts de la visita de Lleó 14. Parlarem amb el capellà i membre del casal d'infants del Raval, Enric Canet, amb el president de la Fundació Tot Raval, Mohamed Halloul, i amb Montserrat Rius, veïna del barri vinculada a l'Església de Betlem.
12: A quarts d'11 veurem com es prepara la presó de Brianzú per rebre el Papa. Entrevistarem el director del centre penitenciari, Jordi Pons, i també Jesús Bel, el capellà de la presó.
13: A les 11, entrevista a Daniel Verdú, excorresponsal a Roma i autor del llibre La Bola. I a 11:15 anirem fins a Montserrat amb el filòsof Oriol Ferrés.
12: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar el Matí de Catalunya Ràdio ahir, Gerard Jubany?
14: Ahir a Temes Pendents vam tenir l'honor de rebre el papa Lleó, que ens va assegurar que té un pla per poder fer la missa a la Sagrada Família 100% en català sense molestar ningú.
15: Hola, Sagrada Família.
14: Sí, molt bé.
15: Aquí, el papa.
14: Bueno, impecable.
16: No, de moment impecable.
14: No, saps què passa? Que són paraules que són igual en català que en castellà. O sigui, de moment tècnicament no s'ha mullat.
16: Impecable.
15: I aquí... la missa.
14: Molt bé. De moment impecable. Res de moment impecable.
16: Missa 100% en català.
15: Aquí...
14: sí.
15: La Bíblia.
14: Sí, la Bíblia, bé, sí.
15: I aquí...
14: sí. Aquí.
15: La lectura de la Bíblia.
14: Bueno, és que... No, perdona. Pompeu Fabra estaria orgullós d'aquest moment.
16: Més.
15: La Sagrada Família...
14: sí, senyor.
15: És alta.
14: Bé.
15: Hola!
14: Aquí ja es comença a notar que ens estem quedant sense...
15: Maria!
14: Sí?
15: Maria!
14: Sí. Maria.
15: És amor.
14: Maria és amor, sí.
15: I exclama. Carrilbús!
14: Carrilbús és català, sí.
17: Què més dirà ara en català?
15: El mar!
17: Sí. No, el mar.
15: La vida!
14: Sí. Sí.
15: Patata.
0: Gràcies, Joan! Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
18: Avui és un bon dia per a recordar que no tot val. Fa uns dies, com totes sabreu, la policia valenciana va agredir una mestra jubilada mentre es manifestava pacíficament per un ensenyament públic digne i de qualitat. Este fet em va trencar el cor i cabrejar alhora, ja que vaig pensar per un moment que aquesta dona podria haver sigut ma mare, amb la mateixa edat i la mateixa condició de mestra jubilada. Les valencianes seguim en peu de guerra i no ens faran callar. 200, aquest és un missatge d'ànim. Estem amb totes vosaltres amb la vaga indefinida. No esteu soles, no esteu sols. La lluita continua.
0: I el segon, el Joan Foguet.
19: Avui és el Dia Mundial de la Bici. Un gran dia. Ai, la bicicleta. Tu omple els pulmons perquè l'ànim et porta allà on les cames puguin arribar. I una mica més enllà. No només és passejar. Però bé, aneu a la vostra botiga de confiança, allà on sigui. I si pot ser amb antiguitat. I, si voleu, us en recomano una, però va, un altre dia. Ara bé, és moment per posar una mica de seny i de senderi als escalèctics urbans que ens assetgen per Catalunya i aquesta bogeria de carrils bici que surten com bolets on potser són debades i no fan falta. Insisteixo, un altre dia, perquè avui pot ser un bon dia per agafar la bici, passejar i ser feliç.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia de sol amb una calor moderada i no tindrem tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui tenim una treva pel que fa a les tempestes. Ara mateix queden alguns núvols i algun banc de boira al nord-est, però s'aniran desfent. El vent de tramuntana i de mestral, que també bufa als dos extrems de Catalunya, anirà fluixant i avui el dia serà assolellat amb una calor força moderada. Demà dijous, en canvi, sí que tindrem més núvols al matí i una tarda amb tempestes fortes.
0: I quan falta una setmana per la visita del Papa, avui farem un especial matí de Catalunya Ràdio, en què seguirem la ruta del Papa Lleó XIV, que farà dimecres vinent. Serem als mateixos llocs, parlarem amb alguns dels seus protagonistes, que coincidiran amb el Pontífex, i explicarem també com van els preparatius. Començant per la Sagrada Família, on després de la polèmica de les últimes hores, tot apunta que el Papa finalment sí que farà part de la missa en català.
2: Que sempre son en aquesta nau la paraula de Déu. La diada d'avui és santa, dedicada a Déu, nostre Senyor.
0: Aquest era Benet XVI, el 2010. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa sí que inclourà el català en la benedicció de la Torre de Jesús. Parlarem amb el conseller de Justícia avui, Ramon Espadaler, i amb voluntaris i també veïns.
3: Tinc moltes ganes. M'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
4: Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
3: I sortirà al balcó vostè?
4: Això sí.
5: Fa una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
0: Parlarem amb veïns avui i també ens fixarem en el fenomen dels balcons. Al voltant de la Sagrada Família van molt buscats per seguir l'arribada de Lleó XIV amb el Papa Mòbil.
3: No, en tinc ja cobert.
4: No, un temps balcó però no el llogaré.
5: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no, en principi no.
0: La majoria de veïns que ens hem trobat fins ara no han pensat en llogar-lo, però n'hi ha d'altres que sí. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que plataformes com Wallapop han retirat anuncis en què demanaven fins a 1.000 euros. 1.000 euros per llogar el balcó de casa. I després de la Sagrada Família, ens desplaçarem fins a la parròquia de Sant Agustí. Avui parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial, però també, si parlem de llocs especials, destaca la presó de Brians 1. I serem a partir de les 10 del matí.
6: No van arribar a temps per fer aquesta proposta al Sant Pare, que sortosament la va acceptar, que serà una trobada amb persones internes, amb un parell de testimonis, una salutació del Papa i també doncs, algunes paraules de l'equip i capellans de la presó.
0: Així ens explicava a Catalunya Ràdio el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, com s'havia gestat aquesta visita. En parlarem amb el director i el capellà del centre penitenciari. I a les 11 entrevistarem Daniel Verdú, excorresponsal a Roma, que ha publicat el llibre La Bola, i a 11:45 acabarem aquest especial que farem avui en ruta amb la unitat mòbil a Montserrat. Ens hi acompanyarà el filòsof i col·laborador d'aquest programa, Oriol Ferrés. Parlarem de l'Escolania. De fet, també ens acompanyarà Marc Díaz Callau, exmembre de l'Escolania de Montserrat. Tot això avui, que a Argentona, al Maresme, el sol ha sortit a les 6 i 18 minuts del matí, i a Montellà, a la Cerdanya, es pondrà a les 9 i 25 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Un especial que farem a la unitat mòbil de Catalunya Ràdio a partir de 9:15 i que seguirem també en l'àgora especial d'avui amb Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Quan són les 7:04 i actualitzem-nos ara amb titulars ampliats del dia amb Lara García, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Retards.
9: De mitja hora de mitjana les línies R2, R2 Nord i R11 a causa d'un robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sants Fost i Granollers Centre. L'R8 ha quedat interrompuda i hi ha transport alternatiu en autobús a tota la línia.
0: En via morta.
10: La proposta de moció de censura instrumental que Feijóo ha proposat a Junts i al PNB. Avui a tots els diaris hi trobareu destacada la contraproposta que va fer Jordi Turull en aquest programa.
11: Sí. Aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions.
12: Junts posa així la pilota a la taula de Feijóo, que, per fer fora Sánchez, hauria de fer el que no va arribar a fer el president del govern espanyol, anar a veure Puigdemont, el líder del PP, ha evitat respondre.
13: Vale. Venga, vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
9: Coses serioses, deia Feijó a preguntes dels periodistes. Això va ser a la sortida de la seva intervenció al Cercle d'Economia. Davant l'empresariat català, el líder popular va insistir en la necessitat de treure Sánchez de la Moncloa.
8: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: Avui, torta Sánchez.
10: Aquest migdia serà el president del govern espanyol qui tancarà a Barcelona les jornades del Cercle d'Economia. Abans assegura que se'n parlarà a partir de les 9 a la sessió de control al Parlament sobre la proposta de moció de censura. El president Illa avisa Junts que pactar amb PP i Vox tindria conseqüències.
13: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no serà perdonada.
12: Des de la Moncloa asseguren no estar gens preocupats pels plans de Feijóo.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, sense tenir garantit que prosperi, estan convençuts que Feijóo no la presentarà mai i consideren un insult que el PP reclami el suport del PNB i Junts quan han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Saiz i el d'Hisenda Arcadi Espanya.
15: Cinismo y desesperación. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
16: Yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
14: Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella a Feijóo que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En català.
9: El Papa Lleó XIV inclourà més català a la missa per la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família just d'aquí una setmana. En un principi només havia de dir en català dues frases en la salutació.
10: Però les peticions d'institucions polítiques i eclesiàstiques han aconseguit que el Vaticà s'ho repensi. I ara s'ha de veure quin pes acaba tenint el català en el discurs del pontífex.
17: Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i també en el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb el cardenal Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mig milió d'euros.
12: És el que pagarà la Generalitat per la visita del Papa, uns diners que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística. En total, el viatge costa uns 25 milions d'euros. Les Canàries n'aporta 3, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, diu que cedirà espais i serveis.
9: Bona part del cost el pagaran patrocinadors privats i donatius, com explica el coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal.
18: Hay un 20% del presupuesto que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Batat.
10: El lloguer de balcons al voltant de la Sagrada Família, us ho expliquem al Matí de Catalunya Ràdio. Wallapop ha retirat diversos anuncis perquè incompleixen les normes de convivència del portal. Eren anuncis que anaven dels 150 als 1.000 euros. Alguns incluïen menjar i beguda tot el dia.
0: 100% d'ocupació.
12: Dels pisos turístics la setmana que ve a Barcelona per aquesta visita del Papa. Principalment són famílies que venen d'altres punts d'Espanya i d'Europa per veure el pontífex. En parla Marian Muro, que és directora general de Pertur.
19: Hem de tenir en compte que, en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies que, per aquesta modalitat de demanda, els pisos turístics són la primera opció d'allotjament per visitar la ciutat.
0: I en contra.
9: Aquest matí diverses entitats contràries a la visita del Papa explicaran les accions que tenen preparades en una roda de premsa. Ja es van anunciar algunes manifestacions.
10: Mentrestant, associacions de víctimes d'abusos reiteren la petició de reunir-se amb el pontífex. Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
20: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
12: La conferència episcopal diu que encara no sap si acabarà havent aquesta trobada.
0: Teletreball.
9: El Ministeri de Treball ha recomanat a les empreses prioritzar el teletreball a Catalunya, Madrid i Canàries per les restriccions de mobilitat que suposarà la visita del Papa. Recorda que la llei contempla treballar a distància quan hi ha dificultats per arribar a la feina.
10: La Generalitat no ha anat tan enllà i ha evitat recomanar el teletreball, però sí que hi ha certa preocupació perquè coincideix amb la selectivitat. Es demana als estudiants de Barcelona o a qui hagi de passar a prop de Montserrat que vagi amb temps als centres on es fan els exàmens.
0: Detinguts.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut diverses persones aquesta nit a Mataró arran dels aldarulls que s'han desencadenat per un desnonament que hi havia hagut al matí al barri de Cerdanyola d'aquesta ciutat del Maresme. S'han cremat 6 contenidors i hi ha hagut danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola.
0: I Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre?
9: És on avui hi ha vaga de mestres i professors. Això mentre continua la consulta interna i el seguiment de la vaga a Barcelona va ser, segons el departament, d'un 12%. Segons el govern, Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT, un dels sindicats contraris a l'acord.
1: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: 17 de juny.
10: Hi ha convocada una nova vaga de metges. Serà la dotzena des de la tardor. Metges de Catalunya denuncia que el govern encara no s'ha assegut amb ells per abordar les millores que reclamen els facultatius.
21: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. La convocatòria arriba després que el Consell de Ministres hagi aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats, tot i que Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, desvincula les dues coses.
22: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya al Departament de Salut i al CatSalut que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
21: En paral·lel també, el sindicat demana adherir-se a la campanya per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges de Catalunya. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya. Catalunya Ràdio.
0: El triple.
12: El PSOE de Cantàbria admet ara que va pagar 45.000 euros a l'exmilitant Leire Díez, investigada per presumptament haver intentat desestabilitzar processos judicials.
9: Són pagaments com a assessora de comunicació. En un primer moment havia admès haver-li pagat 15.000 euros, però ara ha triplicat aquesta xifra després de revisar i verificar la comptabilitat.
0: Sense igualtat.
10: Una testimoni al judici contra el germà de Pedro Sánchez assegura que es va sentir discriminada en el procés per optar a la plaça de la Diputació de Badajoz, que finalment va ser per a David Sánchez. Ho ha explicat així durant el judici.
23: Que le daban el puesto a este señor, al candidato elegido, porque había contestado muy bien a las preguntas del tribunal, con todo lo que yo insistí que me hiciesen preguntas y no me hicieron ninguna, pues ahí yo veo una desigualdad, que no había igualdad de oportunidades.
12: També ha assegurat que li van dir per avançat que la plaça seria per al germà del president del govern espanyol. És el primer testimoni del judici que apunta a certes irregularitats.
0: Llum verda.
9: De Brussel·les, els 54 milions d'euros d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, però lamenten que arriba tard.
0: Lleida, Júlia Bacar.
24: Són 20 cèntims per cada litre de combustible comprat entre el març i el juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. L'ajut servirà per pal·liar l'augment del preu del dièsel agrícola per la guerra a l'Orient Mitjà. Organitzacions i sindicats valoren bé la mesura, tot i que critiquen que hagi arribat tan tard. Joan Carles Massot, de JARC, Josep Carles Vicente, d'Unió de Pagesos i Pere Roque, de Saja.
25: Quan s'ha executat una mesura, sempre arribem un pel tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvinguda siguin.
26: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
27: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
24: Que reclamen també celeritat per tramitar les ajudes pels fertilitzants. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vaga general.
10: A Portugal, els principals sindicats del país han convocat una aturada general per protestar contra la reforma laboral impulsada pel govern i que encara ha de passar pel Parlament. És la segona mig any.
0: Més atacs.
12: Aquesta nit i matinada al Golf Pèrsic entre els Estats Units i l'Iran. Això, tot i que en teoria es manté la treva i continuen les negociacions per un acord de pau. L'intercanvi d'atacs hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i que trencava així el bloqueig imposat per Washington.
9: Com a represàlia, les forces iranianes han llançat míssils i drons contra diverses posicions nord-americanes i contra vaixells civils al Pèrsic. Segons el comandament nord-americà, tots els projectils han estat abatuts abans de fer impacte. Tot i això, el secretari d'Estat de Trump, Marco Rubio, insisteix en la imminència de l'acord.
28: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema, i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
0: Es multiplicarà.
10: La presència de mosquits i paneroles a Catalunya en els propers dies arran de la combinació de pluges i altes temperatures.
12: De fet, algunes plagues ja han començat a aparèixer al nostre país. Tot i això, Anna Garriga, que és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plagues serà l'habitual de cada estiu.
29: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
0: I a Barcelona, Primavera Sound.
17: Avui arrenca amb les actuacions de Wineta, Yartak, Guitarrica de la Fuente i Wetlek a la jornada inaugural. A partir de demà i fins dissabte hi passaran noms com Doja Cat, Massive Attack, Bajial o The Cure.
0: I a Berga, Patum. Aquest migdia es farà el primer passacarrers. La festa declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat s'allargarà fins diumenge coincidint amb la Setmana de Corpus. I ara també tenim un adeu.
12: Ha mort als 75 anys Pivo Bryson. És una de les veus clàssiques de Disney com La Bella i la Bèstia o Aladí. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia. Després, amb Regina Bell, va cantar Un món ideal d'Aladí. La mort del cantant l'ha confirmat a la seva família en un comunicat on ha explicat que diumenge va tenir un vessament cerebral.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, arrafant.
2: El Barça guanya la pista de l'UCAM Múrcia. El primer partit a quarts de final pel títol de la Lliga de Bàsquet, 68-91. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
0: Il·lusionat.
2: Mitchell, en la seva etapa com a tècnic de l'Àjax per les dues pròximes temporades.
4: For me is... A great moment in my career.
2: Mitchell elogia Jordi Cruyff, que l'ajudarà a implantar el seu estil a l'Ajax.
0: Tot això avui, que és dimecres 3 de juny del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Olivia, a l'Hospital Universitari de Xeus, i l'Índia, amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 12 graus a Malla, 18 a Sitges i 20 a Santa Coloma de Gramenet. Carretera Txell Garriga.
7: Bon dia. Un vehicle avariat provoca retenció molt intensa a la ronda de l'Antic Llobregat fins a Vall d'Hebron. Comença l'entit també ja al Nus de la Trinitat i la resta de punts habituals comencen a anar plens, però sense problemes.
6: I parlant de trànsit i mobilitat, gràcies, Txell, s'han acabat les obres de transformació de l'estació del Nord d'autobusos de Barcelona.
7: S'hi ha destinat un pressupost de 14 milions d'euros. Des d'ara, tots els serveis estan concentrats en una única planta i a un sol punt d'entrada i sortida de l'estació pel carrer Nàpols.
8: També s'han renovat les zones d'espera i s'han instal·lat pantalles digitals de gran format.
6: Estació del Nord, en Escura.
11: Segons l'Ajuntament, l'estació s'ha consolidat com el principal centre de sortides i arribades d'autocars de la ciutat. Jaume Collboni.
13: I el que hem de fer a partir d'aquesta primera estació és preparar les infraestructures amb l'horitzó 2035, de quins són els corredors com a entrada i sortida dels autobusos a la ciutat, de quins nodes de connexió, de quines noves estacions.
11: Mentrestant, els veïns es queixen de la contaminació acústica i ambiental dels autobusos i denuncien que la inseguretat als voltants de l'estació no fa més que pujar. Anna Escureixas per al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Al Bages han estat crític una nena de 10 anys que va caure d'una teulada a Balsareny.
7: La nena va intentar recuperar una pilota que li havia caigut a la teulada, però era d'Uralita i se li va trencar sota els peus.
8: La van traslladar en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron, on continua ingressada molt greu, explica el Regió 7.
6: Al Vallès, els Mossos han detingut a la Roca l'assaltant d'un camió.
7: Que s'havien portat 150.000 euros en cosmètics.
8: Concretament, es van dur gairebé 750 caixes. El lladre transportava el botí en una furgoneta.
6: I al Maresme, vist per sentència el judici contra un home acusat de maltractament i agressions sexuals continuades contra la seva parella.
7: Entre els anys 2017 i 2018, concretament a Tordera.
8: La causa ha perdut força perquè la víctima assegura que no recorda els fets i s'ha retirat del procés judicial.
6: I cultura. Barcelona posa data a la finalització de les obres de la Rambla. S'inaugurarà el febrer amb una gran festa ciutadana dirigida per Lluís Danés. Amb el lema Rambles amunt, Rambles avall, la voluntat és convertir la Rambla en un escenari d'escenaris durant 2 dies. Música, circ, poesia, dansa, cultura popular, màgia i humor són algunes de les disciplines artístiques que donaran forma a aquesta festa participativa que comptarà amb entitats del Raval, el Gòtic, Ciutat Vella i la resta de Barcelona. I Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una producció internacional amb Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell. També parlem de l'actor, per exemple, Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
14: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
1: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
14: Apa.
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
15: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
18: Són les 7 i 20 minuts i des del quiosc toca repassar les portades a la premsa. Comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull en aquest programa. El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlen de Feijóo en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia al lawfare, però busca, diuen, anul·lar les proves. L'altre gran tema de la premsa catalana d'avui és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català en la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció. I acabem amb els Estats Units. La Vanguardia destaca que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
19: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
20: 2, 36, 38, 40 i 46, i els sols, el 7 i el 8.
19: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: 7:22 i ara us volem parlar de quin efecte té una moció de censura. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia, sí, perquè el PP calcula si li surt a compte presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez si no la guanya, perquè l'únic efecte que pot aconseguir és polític. I aquí és on hem de mirar el passat i veure què passa quan es presenta una moció de censura.
21: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por News, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
2: A Espanya hi ha hagut 6 mocions de censura, una l'any 80, l'altra el 87, i entre el 2017 i el 2023 n'hi ha hagut 4 en 6 anys. I les que venen?
22: Esta moción de censura, señorías, es consecuencia de hechos gravísimos.
2: La de Pedro Sánchez és l'única que ha triomfat en el sentit estricte i ho va fer gairebé per sorpresa. Aleshores, si no triomfen, per què els partits presenten mocions de censura si fracassen? Perquè la gent vegi el candidat en un perfil presidencial, com va fer Felipe González contra Suárez, o per situar-se al centre del debat, com van fer Pablo Iglesias i Santiago Abascal recentment. Això va fer que Podem i Vox es veiessin com a forces aspirants també a presidir i no com a subsidiàries. Però, és clar, quan fas una moció de censura t'enfrontes a un candidat que és fort i el risc és perdre el relat.
23: Creo que esa alternativa tiene por lo menos la credibilidad del respaldo de 5 millones de votos en las últimas...
2: Aquest és Antonio Hernández Mancha, escollit líder de l'Aliança Popular al febrer del 87. Va presentar una moció contra Felipe González al mes de març. Va intentar repetir el que havia fet González al 80, situar-se com a presidenciable, però va fracassar. Suárez al 80 estava debilitat, González al 87 no feia ni un any que havia revalidat la majoria absoluta. El resultat, el president vigent encara en va sortir més reforçat i l'aspirant va sortir-ne debilitat perquè el seu lideratge va durar 2 anys.
0: I a Catalunya?
2: Doncs a Catalunya n'hi ha hagut 4 i la més destacada és la jugada mestra que Jordi Pujol li va fer el Pasqual Maragall el 2001.
30: Si vostès neguen tot això i s'entesten a seguir governant amb el nacionalisme espanyol a Catalunya, no crec que la legislatura acabi de mort natural.
2: Maragall va presentar per debilitar Pujol, però Pujol va posar Artur Mas, el seu conseller en cap, a respondre i això va fer que Artur Mas quedés reforçat com el seu successor. Amb tots aquests precedents, Feijóo calcula les seves opcions, si li surt a compte fracassar o si per contra reforçarà Pedro Sánchez.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. I la resposta era transparent. Un vestit clar pot ser transparent. I un familiar transgènere és un parent trans. Avui dimecres, un Enigmàrius escultòric. Eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere. De sis lletres. Eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere. Sis lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: Hi ha 5 minuts per 7:45, el més destacat a la televisió a les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la secció Sé o no sé espanyol al programa Cara al Show de la Sexta.
12: Hi ha una secció al programa de Marc Giró, Cara al Show, molt ben trobada, que es diu Ser o no ser espanyol, on pregunten a gent del carrer per qüestions que hiixen a l'examen de els immigrants han de fer per obtindre la nacionalitat. Ahir es veu la tonteria de l'examen, que probablement cap de nosaltres, els que som natius, passaríem. Ahir ningú sabia dir que es celebra el dia 6 de desembre o on viu el rei d'Espanya. A vegades no fan falta discursos integradors, a voltes una píndola d'humor és més efectiva.
0: I a la recomanació del dia, avui que fem programa especial a motiu de la visita del Papa, farem un recorregut pels llocs més imprescindibles que visitarà el Papa Lleó XIV. Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Conclave.
17: Les successions papals són dignes de thriller i el millor és aquest dirigit per Edward Berger i protagonitzat per Ralph Fiennes, amb un guió intel·ligentíssim, amb girs i sorpreses inesperades, potser alguna una mica patillera, però que aconsegueix captar l'atenció de l'espectador en tot moment. També és una dissecció de la lluita de poder interna de la cúria romana i, per extensió, de tota l'Església Catòlica. A més, una crítica evident a com qui governa la Santa Seu fa anys que ha perdut el nord del que hauria de ser la missió papal. A Movistar Plus, Conclave està disponible en català.
24: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
25: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
26: Precisió. Qualitat de materials. Exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
27: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MST Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MST amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
28: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
29: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors, amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
28: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:48, qui és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
31: Bon dia, als balcons.
32: Tenc balcó, però no el llogaré.
33: Fins ara no, però mira, ara que ho dius...
34: Que viva el Papa!
31: Els balcons d'alguns habitatges de Barcelona són protagonistes del dia perquè, tal com hem explicat, hi ha veïns que han decidit llogar el seu balcó per veure de prop i des d'una posició elevada el pas del papamòbil per la ciutat.
0: Els preus van des dels 150 euros, que són els més econòmics, fins a 1.000 euros.
35: Sí, sí, escolta, jo et demano entre 1.600 i 2.000.
0: Però què diu, Armínia?
31: Va, home.
35: Sí, bueno, no, jo, escolta, és la llei de l'oferta i la demanda.
31: Però què ha fet, posar en lloguer el seu balcó?
35: Pel dia del Papa, eh?
31: Sí.
35: Vull dir, no passa ben bé per sota del meu balcó, però si surts i mires cap avall, doncs es veurà passar un moment.
31: I què ha fet? Posar un anunci?
35: Sí. Diu, senyora Madura, alquila balcó per haver passat el Papa. Solo señores solventes, precio convenís. Pregunte por nuestros servicios.
0: Però què vol dir, nuestros servicios, Armínia?
35: Sí. Sí, bueno, doncs que el preu pot variar doncs, en funció del servei que vulgui el client.
0: Sí, però quins serveis?
17: Clar.
35: Bueno, jo el que ofereixo és una experiència completa, inversa.
17: Immersiva, ves, immersiva.
35: Per exemple, si el client ho sol·licita, el puc rebre vestida de monja.
17: Això no és serió.
35: Si es poden triar altres extres, vull dir, puc rebre'ls amb cants gregorians, encendre uns ciris, uns resorts parenostres, i bueno, jo també em pregunten si puc anar vestida de monja, si es puc canviar fotos... Clar, i bueno, i després em diuen que si després de veure el papa, doncs, vostè és la mama. I dic, no, jo,
17: calli,
35: no,
17: mínia,
35: jo no soy la mama. Home.
0: Són 8:15. Us saludem ara mateix en ruta amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, camí de la Sagrada Família de Barcelona. Avui tenim un programa especial en aquest programa per fer un recorregut que farà el papa just d'aquí a una setmana. Començarem per la Sagrada Família, on al final del pontífex tot apunta que sí que farà part de la missa en català. Avui parlarem amb veïns i també amb voluntaris.
1: Tinc moltes ganes, m'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
32: Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
1: I sortirà al balcó vostè?
32: Això sí.
33: Faig una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
4: Oh, sí que m'aproparé. Poso que veure'l no el veuré, però bueno, una mica veure l'ambient.
5: Jo sóc un amant de Gaudí, un reconeixement a la seva obra.
0: I també parlarem avui amb el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, a partir de 8:45. Després anirem fins a la parròquia de Sant Agustí, parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial. I després anirem fins a la presó de Brians 1, on parlarem amb el director i capellà del centre penitenciari. Tancarem avui el programa especial des de Montserrat. Això pel que fa a la visita especial del papa i el programa que ens espera avui al matí de Catalunya Ràdio. En clau política, tot gira al voltant d'aquesta resposta de Junts a Feijó a la proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez.
6: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
7: Vamos a hablar de cosas serias, vamos, por favor.
0: Era Jordi Turull en aquest programa convidant a Feijó a Waterloo i Feijó dient parlem de coses sèries. Va menystenir, per tant, la proposta de Junts. Avui el tema centrarà la sessió de control al Parlament de Catalunya a partir de les 9 del matí i també la visita de Pedro Sánchez, que al migdia serà a Barcelona per tancar les jornades del Cercle d'Economia. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El Barça que guanya la pista de l'UCAM Múrcia 68-91, el primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet, avui Baskonia Joventut. Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per l'Ajax, firma per 2 temporades, i Enrique Riquelme avisa que si surt Florentino Pérez com a president, el club, el Madrid, estarà en venda.
0: Avui un dia de sol, per cert, i sense tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia, sí, avui tenim una mica de treva en aquesta inestabilitat que hem tingut aquests últims dies i que tindrem també de cara demà. Avui sol, sí que hi ha alguns núvols a la costa, entre la Costa Brava i la Costa Central, alguns bancs de boira, restes de núvols baixos als llocs on ahir va ploure. En general s'aniran aixecant, hi haurà algunes nuvolades a la tarda però no deixaran pluja, i també la tramuntana i el mestral que bufen els dos extrems de Catalunya aniran afluixant. Avui també la calor serà bastant continguda, les màximes més altes de 32-33 al sud i a ponent, hi haurà molts llocs que no passaran dels 27 o 28. I compte demà, perquè sí que les tempestes seran fortes a la tarda en qualsevol punt de Catalunya, sobretot a la meitat nord.
0: I atenció a la mobilitat, perquè a aquesta hora tenim retards a l'R2, a l'R2 Nord, a l'R11, i la circulació també està interrompuda a l'R8. Maria Fernández, bon dia.
11: Bon dia. Segons Renfe, els retards de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 són de mitja hora de mitjana, i alguns usuaris ens expliquen que els trens es queden aturats força estona en algunes estacions, com per exemple la de Granollers Centre. Segons informen Renfe i Adif, els retards es deuen a un robatori de coure que hi ha hagut entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. Aquesta mateixa incidència també afecta l'R8, la línia que va de Granollers a Martorell, que ha quedat totalment interrompuda. Renfe ha estès a tota la línia el servei alternatiu d'autobusos que ja funcionava entre Rubí i Martorell.
0: I les carreteres, retenció molt intensa a la Ronda de Dalt de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
13: Molt bon dia. Si és per un vehicle avariat que està tallant un carril a l'altura de Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i la cua està compactada ben bé des de Santa Coloma i alenteix també ja la circulació d'entrada cap al nus de la Trinitat. La resta de punts habituals d'aquesta hora comencen a anar plens també, però de moment sense problemes en cap punt.
0: D'aquí una hora comencem aquest especial des de la Sagrada Família de Barcelona fent un recorregut, el recorregut que farà d'aquí una setmana el Papa Lleó XIV en un àgora especial del matí amb Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Ara són les 7:34. I abans ens posem al dia connectant amb la redacció del matí, comencem per les opinions destacades del dia. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
14: Bon dia.
0: començant per les paraules de Turull al matí de Catalunya Ràdio, que també ressonen als articles d'opinió.
3: Per exemple, l'editorial de l'ABC, que considera delirant l'exigència de Junts que el Partit Popular vagi a Waterloo a negociar amb Puigdemont el suport a aquesta moció de censura.
9: Per això el diari reafirma que és hora que els populars abandonin tota esperança en la col·laboració dels nacionalistes en la necessària tasca de fer fora Sánchez i convocar eleccions.
3: El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, considera que Feijóo tampoc sembla tornar-se boig per aconseguir el suport del PNB i de Junts a aquesta moció.
9: Juan es fixa en els discursos d'ahir de Feijóo al Cercle de l'Economia, en què va dir que no volia demanar favors ni tampoc regalar-los.
3: L'editorial del Mundo també fa referència a aquestes mateixes declaracions. Considera que el líder del PP és conscient que la major part de l'empresariat català continua donant suport a Pedro Sánchez.
9: Tot i això, el Mundo considera que Feijóo es va presentar davant els empresaris com l'únic garant de l'estabilitat davant de l'actual bloqueig polític.
3: Sobre la polèmica del català en la visita de Lleó 14, l'editorial de l'Ara diu que en aquest cas és l'arcabisbe, Joan Josep Omella, qui proposa els usos lingüístics que farà el papa.
9: Recorda que l'anterior papa francès va preguntar a Omella el 2023 com era que el discurs que havia de fer per a un acte dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat estava en castellà.
3: I al periòdico, l'escriptor Josep Maria Fonalleres recorda que l'Església va ser fonamental per al manteniment de la llengua catalana en les èpoques més obscures i que també ha tingut bisbes amb clara vocació catalanista.
9: I es pregunta si els papes que viatgen tenen consciència del merder fenomenal que suposa la seva presència lluny del Vaticà.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
10: Hi ha una frontera que la democràcia no hauria de travessar mai i és deshumanitzar les persones. Quan la web de Donald Trump presenta els immigrants com si fossin alienígenes, estem davant la barbàrie de convertir un col·lectiu humà en inferior. I el problema no és que algú sigui diferent, sinó que per ser-ho se'l tracti com a bestiar. Els immigrants no són extraterrestres, sinó persones com nosaltres. I quan Donald Trump oblida això, el problema ja no és la immigració, sinó la inhumana degradació del poder, la societat i la democràcia.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
14: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
15: Tuya.
14: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
15: Sí, tu prima.
18: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
19: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
20: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior.

0: Digital amb Francesc Soler i Marta Viana. On es rodarà la nova sèrie de Netflix?
1: Doncs a diversos llocs de Catalunya, com la Garriga, Barcelona i Manresa. De fet, ja fa uns dies que no es pot entrar al pàrquing del Pavelló del Congost, a la capital del Bages. Això és perquè avui comença el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix, Los Niños del Brasil, inspirada en la història real dels caçador de nazi Simon Wiesenthal. Es tracta d'una producció internacional del creador de The Crown, Peter Morgan, protagonitzada per l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista d'An Orthodox Shira Haas. Ho llegim al Regió 7.
0: I en què hem d'anar més alerta?
2: Doncs amb una nova estafa digital. Aquest cop els ciberdelinqüents envien missatges en què es promociona un fals descompte per dones. L'anomenen abonament femení o abonament de la dona. Fan servir de forma fraudulenta la imatge institucional d'alguns governs, com ha denunciat públicament el govern del Paraguai. Envien aquests falsos descomptes a través de SMS, plataformes de WhatsApp i xarxes socials. Ho llegim al Nacional.
0: I qui no pot portar ni tirants ni xancletes?
1: Els periodistes de Punt, la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, ha posat normes a la vestimenta dels professionals que apareixen en pantalla. Es demana que s'evitin peces com ara samarretes sense mànigues i amb missatges considerats inapropiats, pantalons massa desgastats o esquinçats i xancletes o calçat de platja. També es demana als professionals que no vagin amb estampats massa cridaners. Ho llegim al VilaWeb.
0: Però què feien? Tele amb xancletes?
1: No ho sé. Tampoc sé si els enfocaven els peus, vaja.
0: Ja. I encara sobre vestimenta, qui ha d'anar vestit de capellà?
2: Doncs els capellans. Pot semblar una redundància, però
0: sí,
2: en aquest cas no ho és. L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, els ha demanat que vagin vestits de capellans en la visita privada que Lleó XIV farà a la catedral de Barcelona dimarts vinent. Serà una trobada amb sacerdots, diocesans i canonges de la catedral, entre d'altres. Però l'ordre de dur el sacoll en aquesta trobada amb el papa ha generat controvèrsia fins al punt que algun potser no hi anirà. Ho llegim això a Nació Digital.
0: I quin pseudomitjà digital ja no es podrà llegir?
1: Doncs Alternatiu, alineat amb les tesis de l'extrema dreta i conegut per difondre propaganda a les xarxes, doncs bé, tot plegat després que s'hagi difós la presumpta identitat del seu responsable, ja li ha resultat ser un treballador públic de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Fons oficials de l'ENS diuen no tenir constància dels fets i asseguren que, en cas de tenir-ne, els seus serveis jurídics analitzarien la situació. Des d'ahir dimarts no es poden consultar ni la seva pàgina web ni el seu perfil de X, l'antic Twitter.
0: I ara els destacats en Internació de l'Economia, Marc Jurado i Lara García.
3: I comencem a Alemanya parlant d'immigració. El Frankfurter Allgemeine Zeitung analitza les paraules del seu ministre d'Interior, que vol tancar abans de finals d'any acords amb països tercers per crear centres de retorn fora de la Unió Europea, destinats a persones amb sol·licituds d'asil rebutjades. Volen tallar de socarrel les seves possibilitats de quedar-se a Alemanya i treballen conjuntament amb els Països Baixos, Dinamarca, Àustria i Grècia, amb el suport de la Comissió Europea. El ministre Dobrindt, de fet, de defensa augmentar les aportacions, sobretot cap a l'Afganistan i Síria. I als Estats Units, el USA Today i molts altres mitjans es fan ressò de l'acomiadament del veterà periodista nord-americà Scott Pelley, presentador de l'informatiu 60 Minuts a la CBS, una sortida que es fa efectiva després que critiqués l'arribada del nou director de la cadena, a qui va acusar públicament de destruir el programa. Els treballadors hi veuen motivacions polítiques.
2: Avui la premsa econòmica es fa ressò de les novetats sobre les taxes aeroportuàries. L'Expansió en titula que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència esmena AENA i aconsella una baixada del 0,59% anual de les taxes fins al 2031. L'ONA Economia assegura que ha estat un cop de porta a AENA. Destaca que amb la baixada de taxes la comissió creu que es podrà reforçar l'eficiència del sistema aeroportuari i assegurar-ne la sostenibilitat econòmica. L'informe de la CNMC, però, encara no és vinculant i AENA ja ha fet un comunicat on diu que seguirà el procés de pujada de taxes amb normalitat. I l'economista explica què està fent el sector del vi per pal·liar la crisi del consum, apunta que s'estan fent reestructuracions, vendes barates massives i incorporacions de socis en el capital en forma de rescat per enfortir els balanços anuals. Segons el diari, l'objectiu és evitar el pitjor dels escenaris, que seria el tancament de cellers.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
4: Michel, nou tècnic de l'Ajax, destaca el diari Esport.
5: For me is a great moment in my career.
4: L'Esport parla de nova aventura del tècnic després d'un agre descens amb el Girona. El Mundo Deportivo diu que posa punt final a una etapa irrepetible a Montilivi i l'Esportiu parla del que pot ser el seu relleu a la banqueta, Carles Martínez. Fins ara el tècnic del Tolosa francès és el més ben situat per substituir-lo. Un entrenador jove i amb mètodes moderns. I el mercat de fitxatges no s'atura. Mundo Deportivo explica que al Barça hi ha consens absolut per fitxar Julián Álvarez, a qui veuen com la millor opció possible al mercat actual. Esport diu que el Barça...

0: Busca sortir de Casado per 20 milions i la cessió de Bargi. Ter Stegen és la pedra a la sabata d'aquest mercato. La Vanguardia incideix en que es busca número 2, el suplent de Joan Garcia, mentre que el Marca reflecteix unes declaracions d'Enrique Riquelme a The Will Project. Voldria que el Barça desaparegués.
1: I a la premsa del cor, la nova carrera musical d'un exjugador del Barça, precisament, Elisenda Pineda.
2: Ansu Fati debuta en la música amb el llançament del seu senzill Sea Como Sea. El futbolista ha decidit seguir l'exemple d'altres esportistes que també van fregar l'excel·lència en matèria musical. Estem parlant de Jesulín de Ubrique, amb el seu Toa, o de la plantilla del Barça del 92 perpetrant el rap del Dream Team, un We Are The World tronat de karaoke on només hi faltaven els coros de Maya Montero. I com oblidar Cibeles, l'èxit recent de Sergio Ramos amb el que es va sigalat per anar a Eurovisió fins que algú li va dir que aquest any millor no. Sea como sea, la cançó d'Ansu Fati veurà la llum el 19 de juny. Estarem amatents a l'estrena. Tremola Bad Bunny.
1: Doncs ja l'escoltarem quan surti aquesta cançó.
3: Sí, sí.
1: Canalies, qui fa anys avui?
3: Doncs mira, saludem i felicitem sobretot a Rafa Nadal.
1: 45.
3: Mira, una mica més jove, 40, i també el general i polític cubà Raúl Castro.
1: Raúl Castro, 88.
3: Doncs mira, més 95 anys que avui fa Castro.
1: Santoral.
3: Avui a Santa Olívia, la llegenda explica que era de família noble i va fugir del seu casament per refugiar-se en un monestir on va ser gratificada freqüentment amb múltiples visions. Allà va viure entregada a Jesucrist i finalment va morir sent ermitanya. A Catalunya hi ha 3.831 persones que es diuen Olívia.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 3 de juny del 2026, ara en el quios vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
5: 3 de juny de 1996, una fuga de clor en una empresa química de Sant Celoni causa la mort d'una dona de 74 anys i lesions a 93 persones més. L'empresa Oquifa diu que va ser un accident fortuït i que investigarà per què es va trencar un dipòsit amb més de 6.000 litres de lleixiu. El poble tenia en aquell moment 10 empreses químiques. I ara fa 30 anys els Mossos d'Esquadra es neguen a parlar en català com a arma de pressió en les seves negociacions per millorar horaris i condicions laborals. La protesta dura 10 dies. Destaca una frase de l'article de Quim Monzó, El Periódico. Amb Mossos com aquests, qui necessita guàrdies civils? I encara una altra. Us imagineu el que s'hauria muntat si s'haguessin negat a parlar en castellà? Acabo amb un reportatge trencador a més el 3 de juny de 1996 als 60 minuts del Canal 33. Es titulava El final de la televisió i explicava que el futur eren ordinadors domèstics que permetrien que cadascú fes la seva programació a l'hora que volgués i de la manera que volgués.
1: Avui és 3 de juny del 2026, és el 154è dia del calendari, falten 18 dies per l'estiu, 21 per Sant Joan i 6 perquè comencin els exàmens de selectivitat. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, ens veiem a Waterloo.
7: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
8: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos.
9: L'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst.
1: Plataformes com Wallapop han retirat anuncis que demanaven fins a 1.000 euros per poder veure el papa des del balcó de casa seva.
10: Hay un 20% que lo van a cubrir administraciones públicas, Canàries, Catalunya.
11: It could happen today, it could happen tomorrow, it could happen next week. That for the first time they have agreed to negotiate aspects of their nuclear program.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Prevenir.
0: Advertir per endavant algú d'alguna cosa. La Generalitat ha advertit als estudiants que fan la selectivitat dimarts que ve i que coincideixen amb la visita del papa que surtin d'hora de casa per evitar arribar tard a l'examen. Més val prevenir que curar.
1: Plaga.
0: Proliferació d'un organisme vivent, animal o vegetal, que afecta la salut de les persones o bé ataca recursos seus com el bestiar i les plantes. La combinació de pluja i altes temperatures fa que les plagues de mosquits arribin abans aquest any.
1: Reencarnació.
0: Tornar a encarnar, revestir d'una forma corporal, especialment d'una forma humana. No es podrà reencarnar Pau Casals, però sí que hi haurà un xelista que tindrà el privilegi de tocar el seu violoncel.
1: Posaria ara tres xifres amb l'Ara García. 1.000.
9: Els portals d'anuncis hi ha balcons a lloguer per veure el papa a la Sagrada Família la setmana vinent amb preus que van des dels 150 fins als 1.000 euros. Wallapop està retirant els anuncis perquè incompleixen les normes de la plataforma.
1: 1,5 milions d'euros.
9: És el que pagarà Catalunya, com a mínim, per la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Són diners que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística. En total, el viatge costarà uns 25 milions d'euros. Les Canàries hi aportaran 3 milions i la Comunitat de Madrid diu que no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis.
1: 50.000.
9: Són els nous contractes que es van tancar a Catalunya el mes de maig. L'ocupació continua creixent i marcant xifres rècords. Ja es freguen els 4 milions d'afiliats. L'atur ha baixat per la contractació lligada a la temporada turística i a l'inici de la campanya de recollida de fruita a Lleida.
1: I ara el veig amb Pol Forada, tres imatges. En la primera imatge hi veig Alberto Núñez Feijó, està dret, envoltat de persones. La majoria d'homes van amb vestit i corbata i el líder del Partit Popular que gesticula i parla mentre escolten de prop el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, i també Miquel Roca.
12: Una de les imatges que es va deixar i la visita de Feijó a les jornades del Cercle d'Economia, segons llegim a La Vanguardia, en aquesta conversa Feijó va dir a Roca i Sánchez Llibre que això de la moció de censura s'ha de desbloquejar des de Catalunya.
1: I a la segona imatge hi veig un home enmig d'un carrer totalment ple de runa, al darrere una casa coberta de flames. L'home porta el cap embenat, la cara plena de pols i al coll de la samarreta una taca de sang.
12: És un home ucraïnès amb la mirada perduda durant una de les jornades amb atacs més durs per part de Rússia dels últims anys. Com a mínim 22 persones van morir, més d'un centenar van quedar ferides en aquest bombardeig massiu de 73 míssils i més de 650 drons llançats sobre Kiev i Dnipro.
1: I a la tercera imatge hi veig l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, amb un grup d'empresaris. Darrere es projecta una imatge de la rèplica de la capella de l'Assumpta. És la mateixa que l'arquitecte Antoni Gaudí va fer per la basílica de la Sagrada Família. Tarragona, Ricard Buigas, què fan?
13: Doncs mira, presentar el projecte per construir aquesta rèplica que es veu a la foto i ubicar-la al Parc Gandhi de Reus. L'alcaldessa és al mig de la foto, l'acompanyen membres de la Fundació Gressol. De fet, ells són els que han tingut la idea de construir aquesta rèplica perquè finalment Reus, la ciutat natal de Gaudí, tingui una obra projectada per l'arquitecte. Bé, haurem de veure com envelleix aquesta foto perquè l'obra no té termini d'execució ni diners per fer-la. Els impulsors esperen recaptar 10 milions d'euros de la societat reusenca per tirar-la endavant.
1: I a una setmana per la visita del Papa, avui farem un programa especial del Matí de Catalunya Ràdio en ruta. Passarem per alguns dels llocs més significatius d'aquesta ruta que farà d'aquí una setmana el Papa Lleó XIV. Cada dia, per això abans, al matí, us expliquem un detall d'aquesta visita. Bon dia, Ot.
4: La visita del Papa.
14: Bon dia. Una de les visites que a última hora es van incorporar a l'itinerari és a la presó de Brians. Els organitzadors van pensar que havia donat fruit una que ja havia fet a un centre penitenciari de Bata, a Guinea Equatorial. Hi participaran entre 70 i 80 reclusos que rebran el Papa amb aquest cant.

0: Dues internes pronunciaran unes paraules, seran dues dones, per reforçar el missatge que elles són doblement vulnerables per ser dones i per estar a la presó.
1: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció, que titular que circula. Un home s'emprenya perquè la seva dona li demana el divorci i enderroca casa seva amb una excavadora. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. La notícia afirma que la dona no s'esperava que la seva parella es mostrés conforme amb la petició de divorci, però en cap cas va imaginar que l'home reaccionaria d'aquesta manera. Efectivament, l'home no es va prendre gens bé que la seva dona li demanés de separar-se i després d'una nit de borratxera va decidir agafar una excavadora i començar a enderrocar casa seva, la casa on vivien ell, la seva dona i les seves dues filles. De fet, diu la notícia que la dona i les filles encara eren dins de la casa quan va començar a enderrocar-la. Diu la notícia també que quan la dona va sentir el soroll de l'enderrocament a la part del darrere de la casa, va trucar emergències.
2: I això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
6: Descobrir què t'apassiona és el primer pas per construir el futur acadèmic. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza un any més la Summer Experience, una experiència universitària adreçada a estudiants de batxillerat i quart d'ESO. Del 29 de juny al 2 de juliol, els participants podran explorar diferents itineraris segons les seves àrees d'interès. La iniciativa consta de sessions pràctiques, activitats lúdiques i visites a institucions. Una proposta per viure la universitat des de dins i orientar la seva vocació.
5: Vols viure la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home s'emprenya perquè la seva dona li demana el divorci i enderroca casa seva amb una excavadora és una notícia real. Ha succeït a Pennsilvània, als Estats Units. L'home ha estat detingut acusat d'alterar l'ordre públic, també de posar en perill la vida d'altres persones. Només va poder enderrocar la part del darrere de la casa, però els arquitectes creuen que la casa s'haurà d'enderrocar sencera perquè els danys estructurals causats per l'home fa impossible la seva reconstrucció.
2: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
2: Ara són les 7:53. Titulars del dia en dos minuts, amb Lara García i Francesc Soler. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez.
7: El número 2 de juny, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio.
8: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
7: Avui, Pedro Sánchez al Cercle d'Economia, on ahir va parlar Feijóo.
2: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
9: L'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà des del govern. Sílvia Paneque, portaveu.
10: Hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
2: I els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga els mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
7: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer.
2: Ucraïna respon als bombardejos russos d'aquest dimarts atacant aquesta matinada amb drons la regió industrial de Leningrad.
9: Drons llançats per Kiev també han incendiat una planta industrial a 400 quilòmetres al sud de Moscou.
2: I tret de sortida avui a la Patum de Berga, que arrencarà al migdia amb el primer passacarrers.
7: La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. Aquest any es reforcen els missatges de seguretat i de normes perquè tothom tingui clara la litúrgia de la festa.
11: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
12: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia força tranquil. Ara aquesta hora ha refrescat una mica l'interior i, de fet, hi ha molts llocs que no passen dels 10 graus encara. Bufa una mica de tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya, però anirà fluixant ràpidament i tenim alguns núvols a la costa, entre la costa de Barcelona i la costa Brava. En general, tot plegat serà inofensiu. També seran inofensives les nuvolades que puguin créixer al migdia, que avui no deixaran pluja, i la calor fins i tot serà moderada, amb moltes màximes que no passaran dels 27 o 28 graus a la meitat nord i dels 32 o 33 a Ponent i a l'Ebre.
11: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: Pel que fa al trànsit, un accident provoca retenció tensió a la C58 cap a Sabadell. Txell Garriga.
9: Bon dia de nou. Sí, està tallant un carril i provoca uns 4 quilòmetres molt intensos entre Montcada i Ripollet. També tenim retenció, però molt intensa, a la Ronda Dalt, en sentit Llobregat fins a Vall d'Hebron. En aquest cas era per un vehicle avariat que s'està tot just retirant.
2: I pel que fa al transport públic, matí amb molts problemes a l'R2, l'R2 Nord, R11 i R8. Maria Fernández.
13: Bon dia. Hi ha retards de més de mitja hora a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 i els trens es queden aturats força estona en algunes estacions. És a causa d'un robatori de coure que hi ha hagut entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. En aquesta mateixa incidència també afecta l'R8, la línia que va de Granollers a Martorell, que ha quedat totalment interrompuda. Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos a tota la línia.
14: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
15: Hola, Manu! Xiripipis del meu cor!
2: Com estàs?
15: Ah, benvingut!
2: Ben tornat, Manu!
15: Moltes gràcies, bonics.
16: L'audiència vol saber com estàs.
2: Clar.
15: Estic millor. A veure, encara em falta una mica l'aire. Quan parlo molta estona seguida,
16: sí,
15: encara com que m'ofego.
2: T'has de cuidar, eh?
15: Però ara m'he de cuidar molt i a poc a poc i prendre'm la vida amb tranquil·litat.
2: Exactament. No facis tant esport, ara.
16: Ara.
15: No, ara ja no, ara només vaig a caminar.
16: Boia.
2: Ara, veus? T'estàs fent gran.
16: Sí,
2: això és
16: que,
2: sí. És el que recomanen a partir de certa edat, caminar.
16: Una hora al dia.
2: Sí. Ens alegrem molt de sentir-te,
16: I
2: Manu.
16: I tant,
15: igualment.
2: I de sentir-te cantar, perquè és el que fem en aquest espai. Avui felicitem ara.
16: A la Núria!
2: Marcar el telèfon de la Núria.
16: Núria, estarà el teu ull de sol a sol.
2: Fa 59 anys, la Núria.
16: Ai, rascant ja el pal.
2: També camina.
15: També camina, sí.
2: Núria.
17: Hola.
2: Què tal? Què? Què rius tant, Núria? Per què?
17: No, perquè vaig al cotxe i m'han dit no, hem de canviar no sé què, hem de posar no sé què d'un anunci. M'han enganyat, vaja.
2: Ah, per no sentir la ràdio.
17: M'han enredat.
2: Home, avui fa 59 anys, Núria.
17: Sí.
16: Home, quina meravella. La teva filla Maria et vol dir que t'estima molt i et dona les gràcies per ser la millor amiga, xofer, mànager i mecenes del món. Et desitjo un aniversari Caram. Molt bonic i et vol dedicar aquesta Caram. Cançó que et toca, Manu Guix, que es diu Illes dins un riu.
17: Oh,

0: Núria, quina meravella aquesta cançó.
1: T'hem fet els coros.
2: Molt bé, hem fet
0: ara,
2: els coros aquí, eh?
0: Núria, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies,
0: adeu.
2: Eh? Moltes gràcies per la felicitació.
0: Adéu, Manu.
3: Fins demà, xiripipis. 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular pel trànsit, equip viari, molt bon dia.
1: Bon dia, retenció intensa a la C58 a Ripollet, cap a Sabadell per un accident que tot just s'acaba de retirar i també a la Ronda de Dalt per un vehicle avariat en sentit Llobregat. El transport públic per un robatori de coure entre Mollet i Granollers, demores d'uns 30 minuts a l'R2, l'R2 Nord i interrompuda també l'R8.
0: Intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. Els objectius han estat un petrolier que hauria trencat el bloqueig i el quarter general de la 5a flota dels Estats Units a Bahrein, entre d'altres. Kuwait també denuncia un atac amb drons al seu aeroport que hauria deixat ferits. Tot i aquestes hostilitats, els uns i els altres asseguren que continuen negociant un acord de pau. I Ucraïna ha respost als bombardejos russos d'aquest dimarts atacant aquesta matinada amb drons la regió industrial de Leningrad. Drons llançats per Kiev també han incendiat una planta industrial a Michurinsk, a 400 quilòmetres al sud de Moscou. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les creixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. Alberto Núñez Feijóo rebutja la proposta de Junts de buscar una reunió a Waterloo al seu suport a la moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez, una condició plantejada al matí de Catalunya Ràdio pel número 2 de la formació, Jordi Turull. Pel president Illa, si Junts facilita una operació per tombar Pedro Sánchez, Catalunya no els ho perdonarà. Els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga de mestres i professors a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació. De moment hi han votat ja prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer. I els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. Fins a 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un trasplantament d'òrgan a Catalunya. Són xifres del primer quatrimestre de l'any que també confirmen que aquestes cirurgies han crescut un 4%. Tot i això, el que també han augmentat són les negatives de les famílies a donar els òrgans dels familiars morts. Tret de sortida avui a la Patum de Berga, que arrencarà al migdia amb el primer passacarrers, la festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. I avui també arrenca el Primavera Sound amb les actuacions de Wineta i Artac, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg entre la jornada inaugural. Fins dissabte al Parc del Fòrum hi desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, The XX, Knitnap, Gorillaz o Doja Cat.
2: Esports.
3: El Barça guanya la pista del Camp Múrcia per 68-91 al primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet. Avui Baskonia Joventut a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT. El Mataró guanya la tercera Lliga Femenina de Waterpolo després de guanyar per 9-10 al Sant Andreu el tercer partit de la final. Avui hi haurà un equip català que serà campió de l'Eurocopa Femenina de Waterpolo a partit Atlètic Barceloneta Catalunya 8:15 i amb 5 gols a favor de les gracienques. Michel diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per a l'Ajax. Firma per a 2 temporades i Enrique Riquelme avisa que si surt Florentino Pérez com a president del club estarà en venda.
0: Ens queda el temps, matí de sol en general amb alguns núvols locals. A la tarda no plourà enlloc del país, farà calor moderada, les màximes més altes només rondaran els 32 graus. La tramuntana i el mestral pararan al migdia.
4: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8, molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem nit i matinada calentes al Golf Pèrsic amb intercanvis d'atacs entre els Estats Units i l'Iran que, en teoria, mantenen en vigor una treva i continuen negociant un acord de pau. L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran, trencant el bloqueig imposat per Washington i que no ha obeït l'ordre d'aturar-se quan li ha enviat la Marina nord-americana. Tot seguit, i com a represàlia, les forces iranianes han respost llançant míssils i drons contra el quarter general de la 5a flota dels Estats Units, situada a Bahrein, contra posicions militars nord-americanes a Kuwait i contra vaixells civils també al Pèrsic. Segons el comandament nord-americà, tots els projectils han estat abatuts abans de fer l'impacte. Les forces dels Estats Units també han respost bombardejant una base militar iraniana a l'illa de Qessam, a l'estret d'Hormuz. Malgrat aquest clima de guerra entre Washington i Teheran, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
2: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
0: Mentrestant, al Pròxim Orient, Israel ha continuat bombardejant aquest dimarts al sud del Líban. El ministre hebreu de Defensa ha insistit que després de l'estirada d'orelles de Donald Trump a Netanyahu, els bombardejos contra Beirut, els plans de guerra israelians no han variat. I Ucraïna ha atacat aquesta matinada amb drons la regió de Leningrad, on hi ha instal·lacions crucials per a l'exportació d'energia russa i una de les refineries de petroli més importants del país. Segons fonts locals russes, les defenses antiaèries han abatut almenys una trentena de drons, però no han informat de possibles danys. La capital de la regió, Sant Petersburg, acull des d'avui una conferència econòmica amb aliats de Moscou. Ucraïna també ha atacat i incendiat una planta industrial a prop de la ciutat de Michurinsk, a 400 quilòmetres al sud de Moscou. Fins ara no hi ha notícia de bombardejos russos sobre Ucraïna, que ahir van causar més de 20 morts. Anem cap a Moscou. Cristina Solias.
5: Els drons ucraïnesos ja han calcinat centenars de camions que subministren les tropes russes al front sud. Segons explica l'expert militar Ilya Bishev a Catalunya Ràdio, 70.000 soldats russos corren el risc de quedar aïllats i això pot marcar un punt d'inflexió en el conflicte.
6: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfic.
5: Rússia no sap com contrarrestar aquests atacs i Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar aquest avantatge, però els experts coincideixen que Rússia ja no tindrà marge per guanyar la guerra sota els seus termes.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després del malestar i les queixes que va provocar el fet que fos totalment en castellà. El nou guió formal encara no està tancat i els detalls es faran públics pròximament, però fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. Aquesta possible modificació del programa litúrgic arriba després que diverses entitats religioses i culturals lamentessin que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han reivindicat la importància del català en aquesta cerimònia. Per cert, que Catalunya pagarà almenys 1,5 milió d'euros per la visita del Papa Lleó XIV a l'estat espanyol, que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística. En total, el viatge costarà uns 25 milions d'euros. Les Canàries aportaran 3 milions i la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. La major part del cost el pagaran patrocinadors privats i donatius, tal com explica el coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrioncal.
7: Hay un 20% del presupuesto que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Mentrestant, associacions de víctimes d'abusos han demanat reunir-se amb el papa Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
8: Quan el papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
0: La conferència episcopal diu que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir. En política, Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutgen a Waterloo i plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont. Feijóo, que participava ahir a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li han preguntat, quan sortia de l'acte, si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriós, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català. Sentim Turull i la resposta de Feijóo.
9: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
10: Vamos a hablar de cosas serias, ¿vale?
0: A la seva intervenció davant l'empresariat català, líder del PP ha defensat una moció de censura contra Sánchez, desvelat que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista a la Moncloa per després convocar eleccions generals.
10: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: Fins ara, recordem, els populars sempre han rebutjat frontalment demanar una reunió amb Carles Puigdemont. Tot i que Feijóo ja ha dit que no complirà la condició que li ha posat Junts per escoltar els plans de la moció de censura, el president de la Generalitat no s'ha volgut estalviar un advertiment contra la formació de Carles Puigdemont. Salvador Illa diu que si Junts facilités una operació per tombar Pedro Sánchez, Catalunya no li ho perdonarà. El president de la Generalitat també ha participat a les jornades del Cercle d'Economia en un debat amb els presidents basc i gallec, que és una informació d'Albert Prat.
11: Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3 enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
12: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonarà.
11: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el Lendakari i Manuel Pradales del PNB ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
13: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
14: ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Esto a dónde lleva?
11: La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Junta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Illa li ha contestat que no es farà enrere.
13: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio.
12: Catalunya no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
11: I tal com ha anunciat el PP, el dirigent gallec ha confirmat des de Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per parlar del nou model de finançament.
0: 3 minuts i arribarem a un quart de nou, canviem de qüestió. Els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga als mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ahir va ser el torn de Barcelona, on el seguiment va ser del 12%, segons dades del govern. Els manifestants van tallar l'accés a la Casa Batlló, també van protestar des dels Jardinets de Gràcia fins a plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Chavarría és una de les portaveus de la CGT.
15: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer. Per cert, que la visita del Papa també afecta els estudiants que faran la selectivitat. Aquí el govern ha demanat que mirin d'arribar el més aviat possible als centres on faran els exàmens. Així ho ha aconsellat el Departament de Recerca i Universitats. Els alumnes que s'examinin a Barcelona o al voltant de Montserrat, la nova responsable de les proves, Rosa Pàmies Vilà, assegurava al Catalunya Nit que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los de la mobilitat i que els pot jugar una mala passada.
16: Avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no?
0: La principal novetat de la selectivitat d'aquest any és que hi haurà detectors de dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants de Catalunya. Us avançàvem en titulars, també els metges també tornaran a fer vaga, segons us avancem a 3Cat Info, s'aturaran el dimecres 17 de juny. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Aquesta serà la 12a jornada de vaga. S'emmarcaran una setmana de mobilitzacions dels principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari. Justament ahir el Consell de Ministres va aprovar el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonart, secretari general de Sindicat de Metges de Catalunya.
17: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya al Departament de Salut i al CatSalut que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
0: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. En un comunicat, el Departament de Salut ha demanat al sindicat que s'assumi a un grup de treball creat per abordar la reorganització del sistema. i prop de 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. Els trasplantaments han crescut un 4% a casa nostra durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives de familiars a la donació també continuen sent altes. Entre el gener i l'abril d'aquest any, Catalunya ha registrat 128 donants vàlids d'òrgans i s'han fet 465 intervencions amb èxit. Un dels indicadors clau del sistema és la negativa familiar a la donació, que ara se situa en el 23%. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts percentuals respecte al mateix període de l'any passat, en què era del 27%, però segons Salut continua estant per sobre de la mitjana històrica. Hem arribat a 8:15, connectem amb el nostre equip viari. Hi havia alguna incidència oberta a les carreteres, però sobretot també al transport públic pel que fa a Rodalies. Txell Garriga, molt bon dia.
1: Molt bon dia, doncs sí. El transport públic per un robatori de coure entre Mollet Sant Fost i Granollers Centre. Hi ha demores d'uns 30 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, l'R11 també, i està interrompuda la circulació ferroviària de l'R8. Segons informa Rodalies, en el cas de l'R8, s'estableix servei alternatiu per carretera per cobrir aquest servei. I a les carreteres, matí, sobretot de circulació complicada a la Ronda de Dalt. Un accident talla ara dos carrils a l'altura d'Horta, en sentit Trinitat, acumula retenció ben bé des de Vallcarca, i en sentit Llobregat la cua també s'ha compactat per un vehicle variat a Vall d'Hebron, en aquest cas, però ara ja s'hauria retirat i la cua hauria de començar a avançar. La Ronda Litoral també congestió entre Bonpastor i la Barceloneta i entre Sant Adrià i Santa Coloma, però cap al nus de la Trinitat de sortida de Barcelona, en principi sense problemes en cap punt. Cap a la capital tenim intensitat també als punts habituals. Des de Llobregat destaca la 2 i la B23 des de Pallejà, i des del costat Besòs molt intens també pel nus de la Trinitat, afectat per aquesta circulació amb congestió que explicàvem a dins les dues rondes cap al Llobregat. I també tenim congestió habitual a la P7 entre Mollet i Barberà, també cap a Martorell i a Cerdanyola cap a Girona, o a la C58 a Sant Quirze. I més enllà d'aquestes retencions, també destaca que per un despreniment se circula en pas alternatiu a la C16Z a Porreig. De moment, això és tot.
0: El temps. Enric Agut.
18: Dia ben tranquil, dia ben estable, amb sol, amb alguns núvols molt locals, cel blau, entre tramuntana i mestral, que ha netejat el cel, una tramuntana, just menys de mestral, que anien a la baixa, i que al partir del migdia tendiran ja a desaparèixer i bufarà la marinada. El vent ha arribat a Portbou, al coll dels Belitres, als 94 km/h, i als ports als 66, Mas de Barberans als 65. Són els cops més forts de les últimes hores. Hem tingut algun petit ruixat fins fa poc cap a l'àrea del Maresme, però han marxat i la situació és de tranquil·litat. També a la tarda apuntem un temps estable, amb una temperatura diurna que en moltes zones serà més baixa, tot i que al Pirineu la diurna pujarà perquè hi haurà més estones de sol. Màximes avui situades al voltant dels 32, on pugin més. Lleida pot arribar als 31 graus. A Tarragona la màxima al voltant dels 29, Barcelona 26, 27, potser al barri Girona arriben als 28 i al Pirineu de Saquem, sort, amb una màxima de 27 i 24 a Viella.
4: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari, i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
19: Només pel fet de comprar el cupó diari?
4: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
19: Mira que bé!
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
20: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Dimecres, quanta guerra. L'àvia de Nando Jovany.
22: Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
23: No en sabem gaire res, eh?
24: El criden per anar a la guerra. I mira què diu aquí. Desertor. En aquest cas, al front.
23: Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort, tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
21: Quanta guerra. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. Passant 4 minuts d'un 8:15, continuem. Els Mossos d'Esquadra han detingut diverses persones a Mataró arran dels aldarulls que ha desencadenat un desnonament al barri de Cerdanyola, amb un balanç aquesta nit de 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola, segons la policia local. Tot plegat hores després que al matí mig centenar de persones s'hagin concentrat per evitar el desnonament i s'han llançat objectes contra els agents, moment en què una unitat dels ARRO ha acabat dispersant els concentrats i ja s'han fet 3 detencions. Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, un dels referents contemporanis del periodisme i la crònica cultural de Catalunya. Cadena va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va arribar a ser subdirector, coincidint amb el documental de TV3 pels 50 anys de la capçalera de l'Avui. Aquest abril passat, Cadena recordava que va ser ell qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després de la dictadura franquista.
2: I jo vaig demanar que m'autorisi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
0: Cadena, col·laborador també de Catalunya Ràdio, va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant el franquisme i va fundar el clandestí Grup Democràtic de Periodistes. També va destacar per la seva feina al Periódico de Catalunya i per la publicació d'una setantena de llibres. Va ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura. I ara anem cap a Berga. Perquè ja fa olor de Patum, després d'una emocionant Patum inclusiva, aquest migdia es farà el primer passacarrers. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana de Corpus. Aquest any es reforcen els missatges de seguretat i de normes perquè tothom tingui clara la litúrgia de la festa. A Berga, Nàtia Vell.
3: Tot a punt a Berga pel passacarrers de les 12, que dona el tret de sortida 5 dies de festa. El tabal sempre present marcarà el punt d'inici de la passada, que acompanyat dels quatre gegants recorrerà places i carrers convidant a la població a participar a una festa que té més de 600 anys d'història, amb tradicions de fa molts i molts anys i d'altres de més noves que han arrelat amb força, com les trenes boxejadores que triomfen entre les joves, que ja s'han convertit en tot un símbol de la festa.
5: Bé, és una mica d'identitat, no?, per aquestes festes i tal, i, doncs mira, és com típic.
6: Per no cremar-te, perquè portes el cabell recollit, perquè no te'l tibin quan estàs allà tots apretats, i s'ha posat com molt de moda, no? És l'últim crit.
7: Queden molt bé, per Patum és algo maco per portar.
3: Al vespre hi haurà un nou passacarrers amb el tabal, les masses, les guites i els gegants vells. La festa s'allargarà fins ben entrada la matinada. A vegades hi ha passants que han arribat a durar 9 hores.
0: I The Cure, The XX, Nicap o Doja Cat són algunes de les principals atraccions del Primavera Sound, que comença avui al Parc del Fòrum i que durarà fins dissabte. Aquesta tarda és la jornada inaugural i actuaran Wineta i Artak, guitarrica de La Fuente, i també Wet Leg. Ens ho explica Marc Ruiz.
25: L'entrada d'avui és gratuïta, però cal haver-la reservat. La coreògrafa i cantant catalana Wineta donarà el tret de sortida de la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià guitarrista de La Fuente i dues de les bandes britàniques més potents de moment. D'una banda, Yard Act, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i de l'altra, el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wet Leg. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa i actuaran artistes catalans com Renaldo i Clara, Paula, Morn o Batial, que és una de les caps de cartell de dijous. Comparteix importància amb Massive Attack o Doja Cat. Altres actuacions interessants del dia són les de Father John Misty, Mark DiMarco, Panda Bear, Fuckers, Aiko el Grupo o Lucrecia Dalt. El concert més important de divendres és el de The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona. Caldrà esperar un espectacle de 3 hores, que no dedicaran específicament a l'últim disc, Songs of a Lost World, sinó que, com és habitual, rescataran cançons per a tots els gustos populars, com Friday I'm in Love, algunes de les favorites dels fans de discos com Wish, Disintegration o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i altres de fosques i amagades a la cara B d'algun single dels 80. Comparteixen cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònica Skrillex, Pink Panthers, el madrileny Ralphie Chu o els històrics del so industrial Einsturzen de Neubauten, entre d'altres. Dissabte, Gorillaz, The XX i My Bloody Valentine encapçalen un cartell on també destaca Nicap, la banda irlandesa de rap en gaèlic que ha dedicat el seu darrer disc a la llibertat d'expressió i a Palestina, després que els jutgessin per terrorisme, acusats d'haver mostrat una bandera de Hezbollah en un concert. Little Sims, Big Thief i Peggy Goo són alguns dels altres noms principals de la jornada. Un gran festival també serveix per descobrir artistes més petits, com el grup madrileny de shoegazing BD, Men I Trust, que fan un pop elegant amb un punt folk, la banda de punk Lambrini Girls, el pop tropical dels porto-ricanys Buscabulla, apadrinats per Bad Bunny, de DJ d'origen palestí Sama Abdullahi, o els catalans en res, que van sorprendre el mercat de música viva de Vic amb un espectacle d'electrònica, poesia i llum. I que et farà una programació especial als 4 dies del Primavera Sound des del Fòrum i transmetrà concerts com els de The Cure, Wet Leg, Father John Misty, The XX, Wineta o Yard Act, entre d'altres.
8: Esports.
0: Montserrat Raya, molt bon dia.
9: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet posa l'1-0 al seu favor al play-off de quarts de final de la Lliga després de guanyar ahir a la pista del Camp Múrcia per 68-91. L'equip blaugrana recupera el nivell de joc després de l'última derrota a casa contra València. Xavi Pasqual, tècnic del Barça.
10: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
9: Y aquest és el jugador del Barça, Juani Marcos.
12: Al final necesitábamos cambiar la imagen de la última derrota y de esta manera al final en el primer partido la pudimos cambiar, pero tenemos que volver a casa y con nuestra gente hacernos igual de fuertes que fuimos aquí.
9: Demà el Barça tindrà al Palau Blaugrana l'oportunitat de passar a semifinals. Pel que fa al Madrid, va perdre ahir d'un punt amb el Tenerife per 97-98. I avui és el torn del Joventut, sisè classificat de la Lliga, que juga a les 9 del vespre a la pista del Baskonia, tercer. A partit en directe amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Com el Barça, la penya també té el factor pista en contra. Dani Miret, l'entrenador dels Verdinegres, destaca que Ricky Rubio arriba en bona forma a la cita.
13: I arriba fresc, i arriba amb ganes, així que esperem doncs, que sigui un dels nostres líders, evidentment, per aconseguir arribar a unes semifinals, que és el nostre gran objectiu i la nostra gran il·lusió.
9: També en bàsquet, el Morabanc Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça i durant 10 anys també ha sigut vistaire d'equips de l'NBA. El Mataró es proclama campió de la Lliga Femenina de Waterpolo, la tercera de la seva història, després de guanyar 9-10 davant el Sant Andreu. Dani Ballar, tècnic de les Mares Nenques.
14: Veníem convençudes de que això era possible després del gran partit que vàrem fer dissabte. Sabíem que segurament el factor psicològic estava de la nostra part després del joc que vàrem mostrar a casa i veníem amb aquesta convicció de que fent bé les coses doncs tindríem opcions de poder guanyar tal com ha estat.
9: I Javi Aznar, l'entrenador del Sant Andreu, reconeix la superioritat del Centre Natació Mataró.
26: La meva enhorabona perquè realment són les campiones amb tot el dret del món perquè ho han fet millor que nosaltres. Ens ha faltat una mica de trobar les nostres jugadores i que les nostres jugadores de més nivell es fiquessin en el partit. Les seves jugadores top han estat més ficades.
9: I avui hi ha la final catalana de l'Eurocup femenina de waterpolo, la segona competició europea. L'Atlètic Barceloneta rep el Catalunya a 8:15 amb 5 gols de renda de l'anada per a les gracienques. Javi Belmonte, entrenador del Catalunya.
27: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
8: 3CAT Info.
9: En futbol, Mitchell firma com a entrenador de l'Ajax. El madrileny, que ha estat tècnic del Girona els últims 5 anys, firma per l'equip d'Amsterdam per a les dues pròximes temporades. Un Ajax que té l'exblaugrana Jordi Cruyff com a director esportiu i que va acabar entre els cuers de la Champions i a 28 punts del líder de la Lliga. Mitchell parla d'un pas endavant en la seva carrera.
28: For me is a great moment in my career.
9: Mentrestant, Enrique Riquelme avisa que el Madrid estarà en vendes i Florentino Pérez surt reelegit com a president blanc. Declaracions que fan la seva visita a Barcelona per reunir-se amb socis i penyistes del Madrid.
29: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
9: La Junta Electoral de Madrid diu que no ha donat el cens del club a cap de les candidatures a les eleccions d'aquest diumenge, això després que Riquelme posés en dubte el vot per correu. El govern català destaca l'impacte econòmic del Gran Premi de Fórmula 1 Barcelona-Catalunya que es disputarà la setmana que ve. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat.
30: 318 milions de facturació, 175
1: milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet.
9: El torneig de Roland Garros avui es completa en els quarts de final. A Auger, Aliassim s'enfrontarà a Coboli. Hi ha duel italià entre els dos Mateos, Berrettini i Arnaldi. Zverev i Mensik ja són a semifinals. A quadra femení avui la número 1 mundial. Sabalenka s'enfrontarà a Schneider. La també russa Kalisnaya jugarà contra la polonesa Balinska.

0: Rescat Info.
1: 8:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Txell Garriga, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Les carreteres, retenció molt intensa a la ronda de dalt per un accident a Horta cap a Trinitat, que està tallant dos carrils, i el transport públic per un robatori de coure entre Mollet i Granollers. Demores d'uns 30 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, l'R11 i interrompuda l'R8.
1: El més destacat d'aquesta hora passa per l'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. Els objectius han estat un petrolier que hauria trencat el bloqueig i el quarter general de la 5a flota dels Estats Units a Bahrein. Entre d'altres, Kuwait també denuncia un atac amb drons al seu aeroport que hauria deixat ferits. Tot i aquestes hostilitats, els uns i els altres asseguren que continuen negociant un acord de pau. I Ucraïna ha atacat amb drons Sant Petersburg, on Rússia celebra un fòrum econòmic, i altres punts de la regió industrial de Leningrad. Són accions en resposta a l'atac massiu d'ahir del Kremlin a diverses ciutats ucraïneses, que va fer més de 20 morts. Aquí el Papalleó 14 podria incloure finalment el català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. El nou guió formal encara no s'ha tancat. Des d'ara fins les 9 també analitzarem l'impacte que aquestes guerres que us comentaven, la d'Ucraïna i la del Pròxim Orient, tenen en la indústria química de l'Estat, un debat que avui també es traslladarà al Saló Expo Química, que agrupa aquest sector productiu a Catalunya. També sentirem els veïns dels barris del nord de Tarragona. Demanen explicacions a la multinacional química Dow per les fortes vibracions i sorolls que han notat els seus habitatges arran de l'incident d'aquest cap de setmana passat. Quan faltin 5 minuts per les 9, parlarem d'esports. Montse Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Quins són els titulars d'aquesta hora?
3: El Barça guanya la pista del Múrcia, 68-91, el primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet. Avui Baskonia i Joventut, a les 9 del vespre, i en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Mataró guanya la tercera Lliga Femenina de Waterpolo, i avui es decidirà el campió de l'Eurocopa Femenina de Waterpolo, Atlètic Barceloneta, Catalunya, 8:45, i amb 5 gols a favor de les gasienques.
1: I acabem el repàs amb el temps. Matí de sol en general, amb alguns núvols locals. A la tarda no plourà en lloc del país i farà una calor moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus. La tramuntana i el mestral pararan de cara a aquest migdia. Passen 3 minuts de 9:15, nit i matinada calentes al Golf Pèrsic, amb intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen negociant un acord de pau. L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran, trencant el bloqueig imposat per Washington i que no obeït l'ordre d'aturar-se que li ha enviat la Marina nord-americana. Tot seguit, i com a represàlia, les forces iranianes han respost llançant míssils i drons contra un quarter general de la 5a flota dels Estats Units, situada a Bahrein, contra posicions militars nord-americanes a Kuwait i contra vaixells civils al Golf Pèrsic. De fet, segons s'ha sabut fa relativament poca estona, Kuwait també ha denunciat un atac amb drons al seu aeroport que hauria deixat ferits. Segons el comandament nord-americà, tots els projectils han estat abatuts abans de fer impacte. Les forces dels Estats Units també han respost bombardejant una base militar iraniana a l'illa de Qesem, a l'estret d'Hormuz. Malgrat aquest clima de guerra entre Washington i Teheran, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, diu que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
4: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
1: Mentrestant, el Pròxim Orient, Israel ha continuat bombardejant aquest dimarts al sud del Líban. El ministre hebreu de Defensa ha insistit que després de l'estirada d'orelles de Donald Trump a Netanyahu, els bombardejos contra Beirut, els plans de guerra israelians, no han variat. 7 morts i 11 ferits en un atac amb drons d'Ucraïna contra un autobús a Donetsk, una regió ucraïnesa sota control de Moscou. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat Sant Petersburg, on Rússia celebra des d'avui un fòrum econòmic amb aliats i altres punts de la regió de Leningrad, també, on hi ha instal·lacions crucials per a l'exportació d'energia russa i una de les refineries de petroli més importants del país. Drons llançats per Kiev també han incendiat una planta industrial a 400 quilòmetres al sud de Moscou. Són accions en resposta a l'atac massiu d'ahir del Kremlin a diverses ciutats ucraïneses, que van fer més de 20 morts. Moscou, Cristina Solias.
0: Els drons ucraïnesos ja han calcinat centenars de camions que subministren les tropes russes al front sud. Segons explica l'expert militar Ilya Bishev a Catalunya Ràdio, 70.000 soldats russos corren el risc de quedar aïllats i això pot marcar un punt d'inflexió en el conflicte.
5: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfica.
0: Rússia no sap com contrarrestar aquests atacs i Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar aquest avantatge, però els experts coincideixen que Rússia ja no tindrà marge per guanyar la guerra sota els seus termes.
1: La indústria química a l'Estat avalua en 55 milions mensuals la despesa extra en gas i electricitat que ha d'afrontar per la guerra a l'Orient Mitjà. A més, el bloqueig de la navegació a l'estret d'Hormuz provoca falta de subministrament. L'impacte geopolític mundial en el que és el segon sector productiu a Catalunya es debat aquesta setmana al Saló Expo Química. Anem a Fira Gran Via, a l'Hospitalet, allà hi ha en Joan Garcia.
6: El sector químic aplega a Catalunya més de 1.700 empreses i genera un volum de negoci de 29.100 milions d'euros. Equivale a un 9% del producte interior brut. És clau en la transformació industrial per ser menys contaminants, però ara es troba immers en un increment de costos derivat de la guerra de l'Iran, que fa que reclami el suport de l'administració. Maria Eugènia Anda és directora d'Internacional de la Federació Espanyola d'Indústries Químiques.
7: El incremento del precio de la energía, los problemas logísticos, el aumento de los seguros, bueno, pues estamos en una situación muy delicada y la supervivencia de las empresas, pues necesitamos un gran apoyo de la administración.
6: Des del Gros han notat l'impacte del conflicte bèl·lic en les manufactures i la distribució. Bernat Iserte, director comercial de Plàstics.
8: Si ho analitzem des del punt de vista de manufactura, els principals impactes han vingut pels forts increments de costos de matèries primes i costos energètics. A nivell de distribució, els problemes logístics de transports han creat faltes de subministrament puntual i canvis en els fluxos comercials habituals.
6: El sector reclama una defensa comercial davant gegants com la Xina a través d'aranzels per mantenir la indústria de base i també obrir nous mercats. Carlos Molina, de Moeve, es fixa en el mercat europeu.
9: Ser productor europeo tiene más sentido que nunca porque ahora está la logística totalmente alterada, por tanto el consumo europeo que depende en estos momentos cada vez más de la producción europea y es donde más valor hay.
6: Passejant pel Saló també hem vist empreses de serveis a la indústria química, com la catalana Meteosim, una consultora que a través de models numèrics aporta la previsió del temps a les indústries químiques perquè gestionin l'impacte que generen a l'atmosfera. El seu director general, Oriol de Tera, explica com els arriba a ells la situació d'incertesa.
10: Que les empreses vigilen molt la despesa. O sigui, veiem que la,

0: mitjà. Organitzacions i sindicats valoren bé la mesura, tot i que critiquen que hagi arribat tan tard. Joan Carles Massot, de JARC, Josep Carles Vicente, d'Unió de Pagesos i Pere Roque, de Saja.
1: Quan s'ha d'executar una mesura sempre arribem un pel tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvinguda siguin.
2: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
3: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
0: Que reclamen també celeritat per tramitar les ajudes pels fertilitzants.
4: 3CAT Info.
5: Diverses entitats a favor dels drets humans rebutgen la nova legislació europea sobre immigració que adopta el model italià. Consideren que la deportació en països tercers pot comportar tortures i que les persones quedin en llimbs legals durant anys. Falta la ratificació final, però molts governs dels 27, entre els quals l'alemany, celebren aquest pas. Berlín, Jordi Regàs.
6: A Alemanya, l'actual govern conservador dona la benvinguda a l'enduriment de la política d'asil europea. Segons el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ja era hora que aquesta fos més dura i més estricta.
7: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
6: És la reacció previsible i desesperada de l'actual govern alemany per recuperar un electorat que ja prefereix l'extrema dreta a l'actual partit de Friedrich Merz.
5: El Papa Lleó XIV podria incloure finalment al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després del malestar i de les queixes que va provocar el fet que fos totalment en castellà. El nou guió formal encara no està tancat, els detalls es faran públics pròximament, però fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha impulsat gestions per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. Aquesta possible modificació del programa litúrgic arriba després que diverses entitats religioses i culturals lamentessin que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, l'ANC, Òmnium i el Consell de la República entregaran una carta al Pare Abat de Montserrat perquè la faci arribar al Papa, o li demanen que prioritzi el català en la visita, especialment en la benedicció de la Torre. En la carta destaquen la vinculació d'Antoni Gaudí amb la llengua, la cultura i la nació catalanes i recorden que Catalunya continua reclamant el reconeixement del dret a l'autodeterminació. I ara parlem del mític violoncel de Pau Casals. És el violoncel que va tocar durant més de 60 anys i ara tindrà una segona vida. La seva fundació l'ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del cello. Amb això volen impulsar el talent dels joves i de retruc mantenir viu el llegat de Casals. Li han entregat l'instrument en un acte a Bèlgica. Waterloo, Bruno Forte, a Mires.
8: Gent dempeus per fer fotos, algun crit de joia i una llarga ovació per rebre el cello més icònic de Pau Casals. Durant els propers 4 anys, qui tindrà l'honor de tocar-lo és Ettore Pagano.
9: I really feel the weight and the responsibility.
10: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans. S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
8: Aquest estiu el podrem sentir en concert a Catalunya. Ettore Pagano tocarà amb el cello de Casals, al Vendrell i al Palau de la Música.
9: Of course, the encore I will play, maybe a Casals encore.
10: Per descomptat, hauria de tocar un bis de Pau Casals, amb el cello de Pau Casals. Estic segur que tocar-lo a Catalunya m'ajudarà a entendre millor el llegat i la cultura de Pau Casals.
8: El vicepresident de la Fundació Pau Casals, Narcís Serra, diu que aquest violoncel conserva una sonoritat única, tot i que es va fabricar ara fa 300 anys.
11: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals. Li va treure tot el seu suc o potencial de so.
8: I el director general de la Fundació, Jordi Pardo, vol que aquest mateix suc el treguin ara joves promeses del violoncel.
12: Aquest era el desig del mestre. La idea de donar suport als joves talents formava part dels seus desitjos.
8: Creu que un cello tan emblemàtic no es podia quedar guardat en una vitrina.
5: Seguim parlant de música.
13: Blame it all on my roots. I showed up in blue. Ruined your black tie affair.
5: De música i de diners, perquè el cantant de música country Garth Brooks estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars. L'operació inclouria tant els drets de les seves composicions com els de les gravacions. Segons el Wall Street Journal, l'artista ha mantingut converses amb possibles inversors que valoren el seu catàleg clarament per sobre

dels 1.000 milions de dòlars. Si es concreta, superaria els 1.000 milions que Sony va pagar fa 2 anys pel catàleg de Queen. Brooks, de 62 anys, és dels pocs artistes que no té la seva discografia disponible a plataformes digitals com Spotify, cosa que fa més atractiu encara el seu catàleg. Aquest tipus d'operacions permeten als artistes obtenir de cop una gran quantitat de diners a canvi dels ingressos futurs que generen les seves cançons, i és també una manera de planificar herències o d'assegurar el patrimoni. Garth Brooks ha venut 200 milions de discos als Estats Units i és autor d'èxits com Friends in Low Places o The Dance.

I avui ha mort als 75 anys Pivo Bryson, veu de clàssics de Disney, com aquesta que estem escoltant de fons, La Bella i la Bèstia, i també de cançons com Aladí. Tot i que Bryson tenia una llarga trajectòria musical, el seu nom va quedar molt lligat a dues cançons de Disney que van marcar la dècada dels 90. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia, després amb Regina Bell va cantar Un món ideal, i l'Aladí, la mort del cantant, l'ha confirmada la seva família en un comunicat on ha explicat que diumenge va tenir un vessament cerebral. Oh,

0: Tres quarts de nou, ara toca connectar amb el nostre equip viari. Txell Garriga, molt bon dia.
1: Molt bon dia, doncs hem de començar parlant del transport públic perquè per un robatori de coure entre Mollet, Sant Fost i Granollers Centre tenim demores d'uns 30 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, l'R11 i està interrompuda tota la circulació ferroviària de l'R8, segons informa Rodalies. En el cas de l'R8 s'ha establert servei alternatiu per carretera per cobrir aquest servei. I ara també tenim demores a l'R4 també per un altre robatori de cable, en aquest cas entre Montcada, Bifurcació i Fabra i Puig. Els trens amb destinació Terrassa i Manresa poden experimentar, diuen, demores puntuals d'uns 15 minuts de mitjana. Pel que fa a les carreteres, a l'AP7 tenim dues incidències, un accident a Tarragona en sentit Barcelona que talla un carril, en aquest cas no veiem retenció, i amb més cua d'uns 3 quilòmetres per un vehicle variat a Barberà del Vallès direcció Girona. Avui matí força complicat, sobretot a les rondes de Barcelona. A la ronda d'Alt per incidències, però que ja s'han retirat, queda retenció encara entre Esplugues i Sant Gervasi en sentit Trinitat, i de Santa Coloma a Sarrià cap al Llobregat. A la ronda litoral també congestió a Zona Franca en sentit Besòs i entre Bonpastor i la Barceloneta en sentit Llobregat. I cap a la capital, a aquesta hora encara hi ha intensitat als punts habituals, des de Llobregat a 2 i B23 amb algunes aturades entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, i a la B23 també a partir d'Esplugues, i queda intensitat també d'entrada al nus de la Trinitat. De moment, això és tot.
0: El temps. Enric Agut.
2: Matí de dimecres, molt estable, amb sol, amb alguns núvols locals. A primera hora hem tingut algun ruixadet aïllat a comarques de Barcelona, molt poca cosa, que ha deixat dècimes, per exemple, al Maresme, algun ruixat molt puntual hem tingut, però al matí serà tranquil. També durant la tarda, estabilitat amb alguns intervals de núvols que podem tenir a comarques de Girona o al Pirineu Oriental, o també cap al Berguedà, Lluçanès, Osona, al Vallès Oriental, Maresme, però sense més conseqüències. Dia tranquil, amb vent de tramuntana, també mestral, a Terres de l'Ebre, cap al nord de l'Empordà, uns vents que aniran afluixant i desapareixent, perquè al migdia bufarà més aviat el vent de marinada. En general, el cop més fort que hem tingut a tramuntana ha estat a Portbou, al Coll dels Belitres, per damunt del poble, 94 km per hora, o també al Parc Natural dels Ports Mestral, amb una ratxa propera als 65 km per hora. Avui la temperatura diurna es queda una mica més curta, igualment s'arribarà als 27, 28, 29 graus en molts indrets, les més altes, 32, per exemple, es poden assolir cap al Segrià o a l'interior de les Terres de l'Ebre.
3: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Passen 3 minuts i mig de 3 quarts de 9.
4: Catalunya al dia.
0: Ara ens situem a Tarragona. Els veïns del barri del Nord de Tarragona demanen explicacions a la multinacional química Dow per les fortes vibracions i sorolls intensos que han patit els seus habitatges arran de l'activació de la torxa de seguretat de l'empresa. Diuen que la magnitud de l'incident del cap de setmana, que ha provocat l'angoixa de molta gent, va més enllà de les molèsties que han de suportar habitualment. Ricard Boigas.
5: Els veïns de Sant Salvador i Sant Ramon, una àrea que reuneix uns 7.000 habitants de Tarragona, diuen que l'incident de la química Dow va fer tremolar finestres, persianes i les portes de casa seva. El portaveu de l'Associació de Veïns, Manel Castanyó, apunta que ja s'han acostumat a conviure amb les petroquímiques al costat i les aturades puntuals de les plantes que fan activar la torxa de seguretat. Tot i això, el que va passar el cap de setmana no ho havien vist mai. Castanyó viu al barri des dels anys 80.
6: Que ens expliquin què ha passat, perquè això sigui tan greu i tanta vibració i tant de soroll. Per què? Perquè això ha sigut una incidència o un episodi, com diuen ells, eufemísticament, un accident, pensem que des del punt de vista químic ha estat important. Esperem que ens expliquin les causes.
5: Diuen que l'empresa es va limitar a enviar un SMS a l'Associació de Veïns informant de l'activació de la torxa que provocaria flama i fums negres fins al dia 1. El mateix que els va dir, segons expliquen Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va registrar prop d'un centenar de trucades per l'incident, 23 de les quals eren per tremolors. Castanyo diu que l'Ajuntament de Tarragona els ha comunicat que també demanarà explicacions a l'empresa. Dau s'ha compromès a mantenir una reunió amb els veïns la setmana que ve.
0: I ara anem cap al Ripollès. L'esllavissada del març, del mes de març, a la carretera N Nacional 260, Sant Joan de les Abadesses, provoca cues cada vegada que hi ha visitants. Ministeri i Servei Català de Trànsit treballen per trobar-hi solució perquè les obres no està previst que s'acabin fins passat l'estiu. Sant Joan de les Abadesses, Laia Claret.
7: Es dona pas alternatiu a la zona de la cinglera de Ribamala i quan hi ha més vehicles s'hi fan cues de fins a 4 quilòmetres. L'alcalde Ramon Roquer especifica que estan converses tant amb el Ministeri com amb el Servei Català de Trànsit, que hi posaran mitjans, assegura.
8: El Ministeri ha intentat atendre aquest trànsit a través dels seus propis treballadors de manteniment. El que passa que és veritat que s'ha estat molt pendent d'aquests fluxos de trànsit i no sempre coincideixen amb aquells que teòricament havien de ser. També el Servei Català de Trànsit les últimes setmanes ha dit doncs també nosaltres col·laborarem.
7: La pròxima prova de foc per comprovar si hi ha peu efectius serà, per tant, la setmana de Sant Joan.
0: Detinguts a Lleida, quatre joves per atacar amb destrals i pals diversos veïns del barri de la Bordeta. Els detinguts ocupaven il·legalment un pis i quan hi ha anat el propietari i veïns de la zona els han agredit. Hi ha dos ferits lleus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: Els fets van passar ahir al voltant de la una del migdia al carrer Beata Jornet del barri de la Bordeta. L'enfrontament es va produir quan el propietari d'un pis es va encarar amb uns joves que havien ocupat el seu habitatge. L'home va rebre el suport de diversos veïns que el van defensar dels atacs dels ocupes que anaven amb destrals, pals i armes blanques. Segons algunes fonts, també hi va haver algun botiguer que va sortir amb un ganivet per encarar-se amb els joves. Al final, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir els ocupes, tres homes i una dona, d'entre 18 i 21 anys. Hi va haver dos ferits lleus per contusions.
0: Canviem de qüestió. Avui tanca l'últim quiosc que quedava a la Seu d'Urgell. La seva propietària jubila i abaixarà la persiana perquè no ha trobat ningú que li agafi el relleu. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
10: La Lourdes Ubiols fa 21 anys, cobra cada matí el quiosc de l'avinguda Pau Claris. És l'únic que queda a la ciutat i avui tanca per jubilació. Tot i que la intenció era traspassar-lo, finalment ningú ha volgut mantenir-lo obert.
11: Tinc ganes de plegar, però també et fa pena. També és una llàstima perquè no hi ha continuïtat, queda tancat i, bueno, trobaré a faltar la gent i el... però, clar, toca això i és una nova etapa i ja està, disfrutar el que puguem. I...
10: És, diu, una feina molt sacrificada. La jornada comença de matinada i només hi ha 3 dies de festa a l'any. Per això la família tampoc ha volgut agafar el relleu. Lourdes Carxat és la filla de la propietària.
12: Som 3 germans, tots tenim la nostra feina, tots tenim la nostra estabilitat i que és una feina complicada de trobar algú que vulgui continuar-la. Són molts dies, són 362 dies a l'any i són molts dies. I sí, sap greu, fa pena, és l'únic que queda bé a la Seu i ara ja ens quedem sense quiosc.
10: Amb la caiguda de vendes de la premsa en paper, els quioscos estan desapareixent dels carrers. L'altre que hi havia a la Seu va tancar fa 2 anys perquè els números no sortien i a tota la demarcació de Lleida només en quedaran una a Lleida i una altra a les Borges Blanques.
0: I ara anem cap a la Vall d'Avui, que vol convertir la floració dels camps d'àrnica i de flor de neu en un reclam turístic. L'empresa Taüll Orgànics, que gestiona la principal plantació comercial d'àrnica de Catalunya, començarà aquest cap de setmana les primeres visites guiades. Taüll, Pau Rovira.
13: La iniciativa vol afegir un nou atractiu al territori coincidint amb l'època de màxima floració. Taüll Orgànics cultiva actualment unes 2,5 hectàrees d'àrnica montana entre Taüll, Durro i Malpàs. Es tracta d'una planta molt apreciada per cosmètica i productes antiinflamatoris, que l'empresa exporta a mercats internacionals com els Estats Units, Alemanya i Itàlia. El responsable de l'empresa, Joan Domínguez, destaca que la qualitat del producte s'aconsegueix gràcies a una recol·lecció molt acurada i totalment manual, i que aprofita la tradició remeiera de la zona.
14: Aprofitant també tota la tradició remeiera que autòctona que tenim, no? Doncs trobem que és important agafar plantes que s'han utilitzat tota la vida per fer remeis naturals, doncs amb una base una mica més científica, no? I explicar a persones que hi tenen interès com treballem perquè s'utilitze.
13: L'àrnica i la flor de neu són espècies protegides i està prohibit recollir-les a la muntanya perquè es troben en regressió. Per això, les visites guiades també volen explicar la importància del seu cultiu per evitar l'espoliació del medi natural. I a més de passejar pels camps florits, els visitants poden conèixer les propietats medicinals, el seu cicle de creixement i el procés artesanal, tal com explica Anna Sirvent, fundadora de Taüll Orgànics.
15: La gent pensa que potser, com són herbes, no se sap d'on venen. No, no, ara sabran d'on venen, per això volem que vinguin a fer aquestes visites, coneixen la planta, coneixen quan floreix, coneixen els principis actius que serveixen per la cura de la persona, com les antiinflamatòries. Tenim altres que són digestives.
13: L'empresa estudia ara i incorporant nous cultius de plantes remeieres adaptades a l'alta muntanya.
4: Esports.
0: Arribarem a les 9 amb tota l'actualitat esportiva. Montse Raya, molt bon dia.
16: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet posa l'1-0 al seu favor a play-off de quarts de final de la Lliga després de guanyar ahir a la pista de l'UCAM Murcia per 68-91. L'equip blaugrana recupera el nivell de joc després de l'última derrota a casa contra el València. El jugador del Barça, Juani Marcos, creu que l'equip ha de continuar en aquesta línia.
17: Nosotros queremos ganar, que es lo más importante. Y con la imagen que dejamos el otro día en el Palau no va a ser posible, entonces tenemos que tratar de jugar como jugamos hoy, con la intensidad que jugamos hoy, y así van a llegar las victorias.
16: Demà el Barça tindrà al Palau Blaugrana l'oportunitat de passar a semifinals. Pel que fa al Madrid, van perdre d'un punt ahir amb el Tenerife per 97-98. Avui és el torn del Joventut, sisè classificat, que juga a les 9 del vespre a la pista del Baskonia, tercer. El partit en directe amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Com el Barça, la penya també té el factor pista en contra. Dani Miret, l'entrenador dels verdinegres, explica com ho afronta.
18: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza.
16: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça, i durant 10 anys també ha sigut vistaire d'equips de l'NBA. El Mataró es proclama campió de la Lliga Femenina de Waterpolo, la tercera de la seva història, després de guanyar ahir 9-10 davant el Sant Andreu. Mariona Tarré, portera de les maresmenques.
19: Crec que hem demostrat molt el nivell que hem fet, la millora que hem tingut, i evidentment per mi, a mi el partit d'avui podria haver sigut per un costat com per l'altre. El de l'altre dissabte, mira, no, però el d'avui sí.
16: I Javi Aznar, l'entrenador del Sant Andreu, reconeix la superioritat del centre de natació Mataró.
20: Hem començat bé, però després ens han entrat una mica les dubtes i jo crec que emocionalment no hem estat bé, perquè el partit jo crec que s'ha tornat molt boig per part nostra quan no calia, no?
16: Avui hi ha la final catalana de l'Eurocup femenina de waterpolo, la segona competició europea. L'Atlètic Barceloneta rep el Catalunya a la tornada d'aquesta final amb 5 gols de renda de l'anada per a les gracienques. Cris Nogué, jugadora de l'equip mariner.
21: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè a part ja vam veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
16: L'Atlètic Barceloneta Catalunya, tornada de la final de l'Eurocup femenina a 8:15.
4: 3CAT Info.
16: En futbol, Mitchell firma com a entrenador de l'Ajax. El madrileny, que ha estat tècnic del Girona els últims 5 anys, signa per l'equip d'Amsterdam per a les dues pròximes temporades. Un Ajax que té l'exblaugrana Jordi Cruyff com a director esportiu i que va acabar entre els cuers de la Champions i a 28 punts del líder de la Lliga. Mitchell parla d'un pas endavant en la seva carrera.
22: For me is a great moment in my career.
16: Mentrestant, Enrique Riquelme avisa que Madrid estarà en vendes i Florentino Pérez surt reelegit com a president blanc. Declaracions que fa en la seva visita ahir a Barcelona per reunir-se amb socis i penyistes de Madrid, on confirma Raúl González com a director esportiu si ell surt elegit.
23: Jugadores que nos encantaría y que si soy presidente del Real Madrid jugarán en el Real Madrid, alguno más que iremos diciendo estos días, y en el ámbito de ayer también, donde dimos claridad con nuestro director deportivo, nadie mejor que don Raúl González Blanco.
16: La Junta Electoral de Madrid diu que no ha donat el cens del club a cap de les candidatures a les eleccions d'aquest diumenge, això després que Riquelme posés en dubte el vot per correu. El govern català destaca l'impacte econòmic del Gran Premi de Fórmula 1 Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana que ve. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, també destaca el fet que la cursa tingui continuïtat.
24: Hi ha els grans premis que ja no en poden haver-hi el doble, i en canvi sí que hi ha el doble o el triple d'aspirants a organitzar un gran premi. Per tant, deixar molt clar que tenir aquesta continuïtat post 26, 28, 30 i 32 és un èxit, i com a tal hem de tenir.
16: El Giro d'Itàlia femení, avui cinquena etapa, molt exigent pels Dolomites, amb tres ports de muntanya de primera, segona i tercera categoria. L'etapa és de 138 quilòmetres entre Longarone i Santo Stefano di Cadore. Anna van der Breggen és la nova líder després de guanyar la cronoescalada ahir. I acabem dient que el Vilassana d'hoquei patins jugarà la final de l'hoquei lliga femenina contra Fraga. Les aragoneses van guanyar el Gijón 2-1.
4: 3CAT Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Txell Garriga, bon dia.
1: Molt bon dia. Per un robatori de coure entre Mollet i Granollers, demores d'uns 30 minuts a l'R2, l'R2 Nord, l'R11 interrompuda, també l'R8, i per un altre robatori entre Montcada i Fabra i Puig, demores d'uns 15 minuts a l'R4. A les carreteres destaca la congestió a dins les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
0: Diversos ferits i el trànsit aeri suspès a l'aeroport de Kuwait per un atac amb drons iranians. Bahrain també ha interceptat drons del règim de Teheran. Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs en les últimes hores. El preu del petroli torna a pujar i no hi ha progressos en les negociacions. 7 morts en un atac amb drons d'Ucraïna contra un autobús a Donetsk, una regió ucraïnesa sota control de Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha bombardejat Sant Petersburg, a Moscou, on se celebra un fòrum econòmic i altres punts de la regió. Són accions en resposta a l'atac massiu d'ahir del Kremlin, que va fer més de 20 morts. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arquebisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic no fos totalment en castellà. Alberto Núñez Feijóo ha rebutjat la proposta de Junts de buscar amb una reunió a Waterloo suport a la moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez. I amb aquesta informació ens n'anem cap al Parlament de Catalunya. Comença la sessió de control al president Salvador Illa.
2: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral. Catalunya necessita i mereix explicacions. I vostè calla, una vegada més. Junts fa dies que exigim que comparega al Parlament, però vostè s'hi nega, amb la complicitat d'Esquerra Republicana i dels Comuns, com va passar ahir a la Junta de Portaveus. I ens preguntem per què. Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? És urgent que doni la cara aquí. Fins quan estarà instal·lat en el silenci i en la propaganda? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
3: Sí, president, des dels companys de la mesa em fan avinent que el cronòmetre no surt a les pantalles. Ara sí? Perfecte. Doncs ja ho tenim controlat. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
4: Moltes gràcies, senyor president. Senyora Mònica Saves, i qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política. El conseller Dalmau ha donat explicacions en aquesta cambra sobre el contracte que ha fet el govern de Catalunya per extendre, per ampliar la xarxa de fibra òptica, que connecta tots els centres de la Generalitat. S'hi han presentat 4 empreses. Tres d'elles amb tecnologia Huawei. Respectant, fio per randa, les normatives europees en matèria de seguretat. Una d'elles, l'adjudicatària, és una empresa catalana, CIRT, una UTE liderada per una empresa catalana. Quines explicacions més vol? Quines explicacions més necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC, la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit. Què més vol que faci? Què més vol que digui? Quines explicacions més necessita? Està auditat a la Sindicatura de Comptes. El país va endavant, sisplau, siguem seriosos i anem per feina.
3: Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
2: President, nosaltres som seriosos i per això li exigim explicacions a vostè aquí en seu parlamentària, perquè no parlem de fake news. Almenys 10 jutges investiguen la presumpta corrupció del PSOE i, per tant, deixa d'intentar vendre el que no és i aparque el victimisme. Expliques aquí d'una vegada, perquè són necessàries les seves explicacions en seu parlamentària per la intensa activitat que vostè té a la Xina i per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. I què té a dir en seu parlamentària sobre la petició judicial de documentació sobre la campanya que a vostè el va portar a ser president de la Generalitat? Pot garantir aquí avui que van actuar sense cap pràctica irregular? Quantes preguntes sense resposta? Quants silencis aixordadors? Quantes ombres al seu voltant, president? I el pitjor de tot és que vostè actua com si no passés res, com si no anés amb vostè. Transparència, president, i comparega, comparega al Parlament, ja.
3: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
4: Actuo amb la tranquil·litat de qui s'ha comportat correctament en tot moment i circumstància. Actuo amb tota transparència, dono totes les explicacions. Si algú no les vol escoltar, tenim un problema. Però sobretot el que no vol escoltar no és jo, que dono totes les explicacions en seu parlamentària i on convingui.
3: La següent pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i per formular-la en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya té la paraula el diputat senyor Josep Maria Jové i Lladó.
5: Moltes gràcies, president. President Illa, recorda quan deia tot el respecte pel poder judicial i no hi ha molt més a dir? Perquè fa pocs dies vostè es declarava respecto la justícia, però no sóc ingenu. Sé distingir entre el que és una coincidència i una casualitat del que no ho és. Poden semblar dues frases iguals, però hi ha matisos importants. A la primera es referia al nostre company Ruben Wagensberg, quan no podia ocupar el seu escó perquè estava acusat de terrorisme. En la segona, reaccionava al degoteig de causes judicials que estan acorralant el Partit Socialista. Curiosa manera de valorar la justícia i la presumpció d'innocència en funció de qui siguin els afectats, no troba? Nosaltres coneixem massa bé la manera d'actuar d'una part de la judicatura com per confiar-hi. Però al mateix temps sempre denunciarem i aïllarem els corruptes, perquè la corrupció és una línia vermella. Per cert, recorden amb qui es manifestaven vostès el 2017? Com van donar suport al 155? Com duien el Tribunal Constitucional a cos de la mesa del Parlament? O com ens miraven quan denunciàvem una causa general o investigacions prospectives? Vostès, presidents, sabien aleshores que tot responia a una persecució política, però van triar girar-nos l'esquena. Nosaltres no ho farem. Denunciarem sempre aquest tipus d'atacs i muntatges, quan es donin. Però els exigim dues coses. La primera, cau i net amb la corrupció. Apartin les pomes podrides, totes. Perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès? I la segona, si realment creuen que pateixen lawfare i que s'estan utilitzant mètodes no democràtics per fer caure un govern, siguin valents i actuïn. Perquè si juguen amb les regles del règim del 78, acabaran malament. Ja ho estan veient. Impulsin les mesures de democratització reals del sistema. Si ho fan, nosaltres hi serem. Però tinguin clar que el principal dèficit democràtic continua sent el no reconeixement del dret d'autodeterminació i l'existència d'un conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. I justament ara, president, que fa 2 anys de l'aprovació de la llei d'amnistia, que la mateixa judicatura prevaricadora té bloquejada, el commino no només a exigir la seva plena aplicació, sinó a anar més enllà. President, miri'ns als ulls i digui'ns si la causa general que ens ha perseguit els independentistes l'última dècada és deguda a les nostres posicions polítiques sense cap mena de dubte, com va dir vostè fa dies referint-se als seus companys de partit. Ho pot reconèixer, president? Moltes gràcies.

0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Senyor president, no pateixi per les veves que ha d'aguantar el meu Pau, que les aguanta i les aguantarà bé. Vostè n'ha d'aguantar bastantes, bastantes més que les meves. No sé si m'assemblo o no, no he tingut mai aquesta pretensió, encara tinc un punt d'humilitat, al president Zapatero. En tot cas, no em molesta que m'hi compari. Em preocuparia molt més que em comparés amb el senyor Aznar, amb qui vostè té bastantes semblances. Jo, de totes formes, avui, per no perdre la cortesia, anava a felicitar, perquè després de 8 anys, vaya rècord, el Partit Popular de Catalunya celebrarà un congrés. 8 anys, no és poc temps sense celebrar un congrés. I vostè en serà el màxim responsable perquè és l'únic candidat. Enhorabona. Vostè va dir que amb Junts n'hi ha cobrar una herència. Alguns del seu partit volen fer més coses amb Junts. Houston, tenim un problema.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari de Vox en Catalunya té la paraula el diputat senyor Ignacio Garriga Abad de Concicao.
2: Señoría, a raíz de la publicación de las cloacas socialistas, usted ha dicho en numerosas ocasiones que sabe distinguir lo que es una casualidad de lo que no lo es. Pues bien, yo le voy a dar 4 hechos y usted me dice si es una casualidad o es una coincidencia. Puente China Hispana Comercio SL es una empresa que se dedicaba a vender mecheros, relojes, monopatines y que de la noche a la mañana se convirtió en proveedor de material sanitario en el momento en que estalló la pandemia. El ministerio que usted dirigía le adjudicó hasta 21 millones de euros con contratos a dedo. Hecho 2. La propietaria de esa empresa, la señora Lilin Chi, es la que impulsó un proyecto de viviendas de lujo, la Roca Golf Resort, en la Roca del Vallés, cuando usted estaba liderando ese municipio. Un proyecto, por cierto, que fue paralizado por la concesión de permisos de manera ilegal, que curiosamente fue desbloqueado en las últimas elecciones municipales tras un acuerdo entre el PSC y Junts. 3. La señora Lilin Chi constituyó la Cámara de Comercio de la área china Shenzhen, no en Barcelona o en el consulado chino, no, no. Lo hizo también en la Roca del Vallés. Y esta señora, Lilin Chi, creó un lobby empresarial conocido como Puente China. Por cierto, a unos eventos a los que ustedes, todos los socialistas, acuden como invitados de honor cada año. Una sola casualidad, señorilla, puede ser posible, pero 4 juntas constituye un patrón. Por eso quiero que me responda 3 cosas. 1. ¿Qué relación tiene usted con esta empresaria china? 2. ¿A cambio de qué tanto trato de favor? Y 3. ¿Esta señora Lilin Chi es la que Koldo llamaba Chili?
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: No hi ha hagut cap relació ni cap tracte de favor amb cap empresa, en particular amb la que vostè menciona. He assistit, com molts altres representants polítics, a l'any nou xinès, quan ha celebrat aquesta empresa, i el meu partit no s'ha finançat irregularment amb préstecs d'Hongria. Gràcies.
0: Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Ignacio Garriga Abad de Concicao.
2: Usted contesta con mentiras para no responder sus verdades, pero ya le anuncio que como usted no quiere contestar en sede parlamentaria, hoy mismo vamos a registrar la solicitud de su testifical en el caso de corrupción del Partido Socialista y de financiación ilegal. Porque sí, los catalanes, como el resto de españoles, señoría, queremos saber por qué privilegian a ciertas empresas, por qué privilegian a ciertos lobbies, a cambio de qué y por cuánto dinero, señoría. ¿Sabe qué pasa? Que como usted decía en Tarragona, al final la verdad siempre acaba saliendo a la luz, ¿verdad? Sino que se lo pregunten a Santos Cerdán, a Zapatero, a Ábalos o a Koldo. Y sí, al final la única casualidad, señoría, ¿sabe cuál será? Encontrar a un solo líder socialista que no mienta o que no robe.
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Parlo amb la tranquil·litat del que diu la veritat i no té res a amagar. Faig la política al Parlament i al carrer, no jutjats com fan vostè, el seu camí no porta enlloc, el meu a bastant lluny. Gràcies.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari Comuns té la paraula la diputada senyora Jéssica Albiach Satorres.
3: Sí, gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. President, Catalunya per fi tindrà pressupostos i això implica que el govern ha de fer bàsicament dues coses. La primera és complir amb els acords i la segona és deixar de decebre a la ciutadania perquè tenim molts problemes en habitatge, en rodalies, en servei públic, també en desigualtat perquè generem molta riquesa, és cert, però cada vegada està concentrada en més poques mans i, per tant, el govern s'ha de plantar i ser valent davant d'aquells que s'estan forrant a costa de tots. Mire, a Catalunya n'hi ha 1,5 milió de persones que viuen en situació de pobresa energètica. Fins ara a Catalunya teníem un escut, que era la llei 24-2015, una llei que va ser impulsada pels moviments socials i que ha evitat fins a 200.000 talls de subministrament, però la setmana passada el Tribunal Constitucional va decidir tombar dos articles que eren els que obligaven a les energètiques a consultar a serveis socials abans de tallar l'aigua, el gas o la llum. Avui, a les 11:30, tenen vostès una reunió a la taula de la pobresa energètica. I li diem, primer, l'única proposta del govern no pot ser senzillament dir que la gent s'apanye i que tramite el bo social elèctric, perquè el govern ha d'acompanyar, ja que el 87% dels possibles beneficiaris ni tan sols han començat els tràmits. Segon, la Generalitat ha de designar amb urgència l'òrgan que ha de recollir les notificacions de talls de subministrament, perquè és la millor manera d'evitar-los. I tercer, president, a l'acord de pressupostos nosaltres teníem, entre l'acord que té el govern i els comuns, que el govern català impulsarà el Fons d'Atenció Solidària per rescatar a les famílies en situació de pobresa energètica i que ho farà abans de l'estiu. Per tant, ara el que toca és que el govern obligui a les energètiques a posar també milions, els que calguin, en aquest fons, perquè el que no pot ser és que mentre la gent s'està congelant a l'hivern i ofegant a l'estiu, Endesa estiga fent 2.200 milions d'euros de benefici i Iberdrola 6.000. I un últim apunt d'actualitat. Mire, president, Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions. I això és un problema per Espanya, però també és un problema per Catalunya, perquè estem d'acord en que n'hi ha lawfare, però no tot és lawfare. Per tant, li demanem que els insti a donar explicacions com més aviat millor. Gràcies.
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: En pau final, tant de bo totes les formacions polítiques quan es troben en situacions com les que ens trobem nosaltres donessin explicacions amb la rapidesa i la transparència en què ho està fent i reaccionessin com està reaccionant el Partit Socialista. El president Sánchez donarà explicacions i el president Zapatero donarà explicacions. En segon lloc, estic d'acord amb vostè en que el pressupost és una bona notícia, proporciona estabilitat a Catalunya i, naturalment, com sempre hem fet i seguirem fent, els acords als que arribem els complirem. Jo mateix m'he reunit, no la setmana passada ni fa dues setmanes, fa gairebé un mes, amb les empreses energètiques. Jo mateix ho he fet, com va començar el conflicte d'Hormuz. I els hi he demanat que reactivem i impulsem i dediquem més recursos a combatre la pobresa energètica. I he de dir que he trobat una bona receptivitat. A la reunió que hi haurà, el govern posarà damunt de la taula les opcions que hi ha. El bo social és una opció. No dic que no haguem d'anar més enllà, és una opció. I té recorregut per endavant. Per tant, en aquest sentit, el compromís del govern de treballar per posar les eines damunt de la taula necessàries per combatre la pobresa energètica. I última reflexió. El preu de l'energia, de l'electricitat, a casa nostra és una tercera part del preu de l'energia i d'electricitat a Itàlia i la meitat d'Alemanya. Qui ho diria? Qui ho hagués dit fa 20 anys? Jo sap per què és una qüestió que em sembla que estem d'acord amb la seva formació política amb les energies renovables. Impulsem-les, impulsem-les, impulsem-les, perquè al final és el que ens proporciona un preu d'energia més econòmic i en matèria tant de combatre la pobresa energètica com de competitivitat és una bona notícia per Catalunya.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Defensem la Terra té la paraula el diputat senyor Dani Cornellà i Detrell.
4: President, quina valoració en fa de les polítiques per lluitar contra els delictes d'odi, el racisme i el feixisme a Catalunya?
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Que cal impulsar-les i cal fer tot el que es pugui fer en aquest àmbit perquè és una xacra per a la nostra societat. Les expressions d'odi, els delictes d'odi i aquelles persones formacions, organitzacions que les promouen i les defensen. Em trobarà sempre al seu costat per combatre-les.
0: Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Dani Cornellà i de Trell.
4: Miri, li dic perquè sembla que s'apliqui una doble vara a l'hora de mesurar. Veiem com sistemàticament s'aplica la llei Mordassa, la qual vostès van prometre derogar, posant centenars de multes a les persones que defensen drets, sigui l'habitatge, la pagesia, els docents, els independentistes, els sindicalistes, i alhora, per altre costat, veiem com per quart any consecutiu celebrem a Catalunya i es converteix en el centre del neonazisme, concretament un festival de grups internacionals d'aquesta ideologia que s'han trobat a Santa Susanna amb total impunitat i permissivitat. Sembla increïble, però ben cert, cap administració ha gosat actuar. Ens preguntem si per complaure el sector turístic de la zona, que estava encantat amb l'assistència de centenars de neonazis als seus hotels i a l'oci nocturn, o senzillament perquè vostès són incapaços d'actuar. Sorprenent que no hagin aplicat la llei sobre espectacles públics que tan exigent és amb els ajuntaments i les entitats. Sorprèn que davant un clar discurs d'enaltiment del franquisme i el racisme no siguin capaços de prohibir l'acte, apel·lant, per exemple, a la llei de memòria democràtica. Sorprèn la seva efectivitat i repressió amb els moviments populars en defensa dels drets i alhora la seva deixadesa a l'hora d'actuar contra els que difonen odi i volen treure els drets de la majoria. Sorprèn els seus discursos abrandats contra els partits d'extrema dreta aquí al Parlament i que després siguin incapaços d'aturar una trobada de neonazis al nostre país. Mirin, per aturar el feixisme calen polítiques valentes que garanteixin drets. Per exemple, els drets dels veïns i de les veïnes del Maresme a anar tranquils pels seus carrers. I aquest cap de setmana no ha estat així. Quan es permeten actes il·legals, discursos d'odi i racisme, ells avancen i es creuen impunes. President, fets i no paraules. Garanteixi ara i aquí que aquest serà el darrer cop que Catalunya serà la vergonya d'Europa permetent un concert internacional neonazi.
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: El govern no actua en cap cas, tampoc en aquest, amb una doble vara de mesurar. El govern té posició clara respecte als discursos que generen odi a Catalunya i actua sempre i ho seguirà fent en el marc de la llei. Potser que posem el focus i l'atenció en aquells que permeten que es faci aquest concert, tenim la responsabilitat com a administració municipal d'evitar-ho.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari mixt té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra.
5: L'única resposta que han tingut les esquerres cada cop que es plantejava un repte era la immigració. Manca de treballadors? Immigració. Manca de cotitzants? Immigració. Baixa natalitat autòctona? Immigració. Problemes per pagar les pensions? Immigració. Han percebut i venut la immigració com la solució màgica a tots els mals que ens afligien i no s'han estat d'assenyalar i criminalitzar a qui en la seva recepta arbitrària hi albirava un seriós problema. Avui sabem, gràcies a l'informe sobre integració laboral de les persones migrades elaborat pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya i gràcies a l'informe Fènix, elaborat per economistes de prestigi, que els treballadors estrangers que vostès alegrement han importat a cabassos tenen salaris inferiors als dels treballadors autòctons, una temporalitat molt més elevada, més precarietat, més atur i feines menys qualificades i més mal retribuïdes. A les dades purament econòmiques cal afegir-hi altres dinàmiques vinculades a la immigració massiva i invasiva que patim, el creixement desmesurat de robatoris, violacions i assassinats, l'avenç descontrolat de la misogínia i l'homofòbia i la proliferació de contracomunitats hermètiques que qüestionen les nostres lleis mentre cerquen escletxes legals per enjuncar-nos tribunals religiosos. En poques paraules, no han importat talent ni riquesa com prometien, han importat pobresa, violència i costums retrògrads i medievals medievals que posen en risc la nostra civilització i el nostre model de vida. Avui l'estat del benestar que els nostres avantpassats van garantir amb dos jornals a la fàbrica Trontolla, assetjat per centenars de milers d'immigrants que no produeixen el mateix ritme que gasten i que suposen una càrrega social i criminal inassumible per a la societat catalana. Però vostès s'entesten a capbussar-se més i més en la tragèdia. La pregunta és, saben alguna cosa que la resta desconeguem? Tenen informació privilegiada que els permeti ser optimistes davant aquest caos en el que vivim immersos? O tanta frivolitat i tranquil·litat es deuen només a l'enriquiment personal ja consolidat i als quatre escortes que els esperen a baix la porta? Es pot dirigir un país sent aliè a la realitat?
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Gràcies, senyor president. La resposta que des de posicions progressistes i les polítiques que impulsem per donar resposta a les necessitats de la gent consisteixen en apujar salaris, en fer polítiques d'habitatge perquè tothom pugui tenir accés a una vivenda digna, en garantir poder adquisitiu de les pensions, en donar permisos de paternitat, perquè per tenir fills i per formar una família s'ha de tenir un sostre on viure, s'ha de tenir garantida una sanitat pública, s'ha de tenir un permís de paternitat i s'ha de tenir la garantia que quan un acabi la seva vida laboral tindrà una pensió digna. Això és el que fem des de l'esquerra. Coses que vostè, per cert, discuteix o hi és completament aliena. I la informació privilegiada que jo tinc consisteix i prové d'un lloc molt senzill a l'abast de tothom, de trepitjar el país. I em trobo amb energia, amb ganes de tirar el país endavant, amb projectes vius, i per això dic que Catalunya sortirà endavant malgrat vostè.
0: Per repreguntar, té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra.
5: Vostès no han calculat quina aportació genera la immigració i quin cost ocasiona al nostre estat del benestar. Si ho haguessin fet, serien d'Aliança Catalana.
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Ho hem fet, ho hem calculat, els números surten i per això no som de cap altre partit que del nostre. Confondre l'estat del benestar amb un salari subvencionat és un greu, greu, greu error.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar té la paraula el diputat senyor Ferran Pedret i Santos.
6: Gràcies.
0: Senyor diputat, si li sembla, utilitzi el micro, si pot, de la seva... I endavant.
6: Molt bé. Ara se sent millor?
0: Sí.
6: Sí, molt bé. Gràcies. Apaguem aquest.
7: Ja està.
6: Molt bé. Amb algunes dificultats tècniques, però farem la pregunta. Gràcies, president. Bon dia a tothom. Ens trobem en un context internacional certament complex, amb moltes dificultats des de molts punts de vista, que afecta greument els drets de milions de persones que es veuen immersos en conflictes armats de llarga durada en molts casos, que genera una enorme inestabilitat econòmica, a més agreujat per lideratges en països molt poderosos que tenen aquesta tendència a generar el caos amb cada decisió que prenen, i malgrat això l'economia catalana, l'economia del conjunt d'Espanya avança fermament, sòlidament, amb la creació de noves oportunitats, nous llocs de treball, i certament és un context en el que es requereix un punt de rigor amb l'anàlisi, de seriositat. Avui hem après en aquesta sessió de control que ser seriós i angular la veu no és exactament el mateix, i requereix, per tant, del govern de la Generalitat de Catalunya l'adopció de decisions, com s'està fent en molts àmbits que són estratègics pel país, en el futur més immediat i també en el mig i al llarg termini. Des d'aquest punt de vista, els acords, i tant sigui en l'àmbit pressupostari com en altres àmbits, amb diferents sectors socials, sectors professionals, són imprescindibles per aportar l'estabilitat institucional que fa possible la generació d'oportunitats, també laborals, la creació de llocs de treball, amb atenció a aquest canvi del model productiu que s'està produint arreu d'Europa. Des d'aquest punt de vista, nosaltres celebrem que amb els anuncis que han formulat diferents grups parlamentaris respecte a la seva posició al projecte de pressupostos, celebrem que, com és previsible, demà pugui avançar en el tràmit el pressupost de la Generalitat de Catalunya, i li volem preguntar Quina visió té vostè sobre la necessitat de crear un marc d'estabilitat política i institucional a fi d'afavorir el progrés i la prosperitat compartida a Catalunya? Gràcies.
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Gràcies, senyor Pedret. A mi em sembla que és una bona notícia que puguem generar un marc d'estabilitat a Catalunya, efectivament, en un context internacional molt canviant i en algunes qüestions molt preocupants. No? L'estabilitat és necessària per poder desplegar les polítiques públiques que necessita el país. Permetin posar dos exemples concrets arran també de notícies recents que hem tingut. No? D'un informe que va aparèixer ahir en un mitjà de comunicació sobre ciutats, un conjunt de ciutats espanyoles analitzades, només dues de les ciutats analitzades hi ha un descens del preu de l'habitatge, Barcelona i Tarragona, fruit de les polítiques d'habitatge que hem pactat en aquesta cambra i que amb un horitzó d'estabilitat podrem seguir desplegant. No? En un context internacional com el que estem vivint, passa sovint massa desapercebut, per exemple, tot el patiment al Líban. No? Va reunir-se ahir en el marc de l'Agència Catalana de Cooperació el grup de seguiment per poder reforçar les polítiques d'ajut al que està sent un cop més una realitat que ens avergonyeix i que més allà d'avergonyir-nos ens hauria d'interpel·lar. En un marc d'estabilitat pressupostària podrem seguir aportant part de la prosperitat que generem a Catalunya a tenir unes polítiques de solidaritat i de respecte, en aquest cas, als drets humans en una zona com va de viure. No? Per tant, un marc d'estabilitat ens ajuda a desplegar polítiques, és un acord que s'ha arribat en la part de les formacions polítiques que hi donen suport i que jo agraeixo i que és, sens dubte, un estímul perquè el govern desplegui aquests acords i treballi pel bé del país. Gràcies.
0: Obrim ara el capítol...
7: Doncs ho deixem aquí, són 2:15 i 5 minuts. Salvador Illa, que ha estat preguntat per diversos partits sobre els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE, i Illa el que s'ha limitat a dir és que el seu partit, el PSC, està lliure de corrupció.
8: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
9: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: 9:45, diversos ferits a l'aeroport de Kuwait per un atac amb drons iranians ha fet també importants destrosses materials i s'ha suspès el trànsit aeri que es desvia cap a altres aeroports. A Bahrain, l'exèrcit assegura que ha interceptat també drons i míssils de l'Iran. La tensió augmenta a la regió del Golf, cosa que fa tornar a pujar per tercer dia consecutiu el preu del petroli, avui més d'un 1% fins als $95 al barril de Brent. L'intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran continua. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat una base terrestre iraniana. No hi ha hagut progressos recents en les negociacions d'una guerra que dura des de fa més de 3 mesos, però el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio assegura que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
12: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
7: Al front de l'Iban, mentrestant, Israel ha continuat bombardejant el sud del país. Avui l'exèrcit israelià ha instat a evacuar 3 localitats més abans de fer nous atacs contra la milícia de Hezbollah. El ministre de Defensa israelià ha insistit que, després dels retrets de trema Netanyahu per l'amenaça de bombardejar Beirut, els plans de guerra israelians continuen com estaven i no hi ha cap variació. I en una acció altament simbòlica, Ucraïna ha atacat de matinada la terminal d'exportació de petroli de la ciutat russa de Sant Petersburg, una de les principals al Mar Bàltic. Ho ha fet coincidint amb l'inici, avui a la ciutat, del Fòrum Econòmic, on s'espera que Vladimir Putin parli sobre els èxits econòmics del seu país. L'ofensiva ucraïnesa s'ha marcat en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons. A Donetsk, una regió ucraïnesa sota control de Moscou, l'atac contra un autobús ha fet 7 morts i 11 ferits, i a la capital Moscou, els aeroports han hagut d'aturar l'activitat durant un parell d'hores. L'atac s'ha produït 24 hores després de l'ofensiva russa contra empreses del complex militar industrial ucraïnès i infraestructura civil a la capital, a Kiev, i altres 6 regions ucraïneses. Un atac en què Moscou

0: 19.100 milions d'euros.
1: Equival a un 9% del producte interior brut. És clau en la transformació industrial per ser menys contaminants, però ara es troba immers en un increment de costos derivat de la guerra de l'Iran, que fa que reclami el suport de l'administració. Maria Eugènia Anda és directora d'Internacional de la Federació Espanyola d'Indústries Químiques.
2: El incremento del precio de la energía, los problemas logísticos, el aumento de los seguros... Bueno, pues estamos en una situación muy delicada... Y la supervivencia de las empresas, pues necesitamos un gran apoyo de la administración.
1: Des del Gros han notat l'impacte del conflicte bèl·lic en les manufactures i la distribució. Bernat Iserte, director comercial de plàstics.
3: Si ho analitzem des del punt de vista de manufactura, els principals impactes han vingut pels forts increments de costos de matèries primes i costos energètics. A nivell de distribució, els problemes logístics i de transports han creat faltes de subministrament puntual i canvis en els fluxos comercials habituals.
1: El sector reclama una defensa comercial davant gegants com la Xina a través d'aranzels per mantenir la indústria de base i també obrir nous mercats. Carlos Molina, de Moeve, es fixa en el mercat europeu.
4: Ser productor europeu tiene más sentido que nunca porque ahora está la logística totalmente alterada, por tanto el consumo europeo que depende en estos momentos cada vez más de la producción europea y es donde más valor hay.
1: Passejant pel Saló també hem vist empreses de serveis a la indústria química, com la catalana Meteosim, una consultora que a través de models numèrics aporta la previsió del temps a les indústries químiques perquè gestionin l'impacte que generen a l'atmosfera. El seu director general, Oriol de Tera, explica com els arriba a ells la situació d'incertesa.
5: Que les empreses vigilen molt la despesa. O sigui, veiem que s'ha ralentitzat molt la presa de decisions.
1: Expoquímia i Equiplast, el sector del plàstic i el cautxú, esperen rebre fins divendres 21.000 visitants professionals.
6: 3CAT Info.
7: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, confirma al Matí de Catalunya Ràdio que està ben encarrilat que el català tingui presència en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Tot i que l'última paraula la tindrà el Vaticà, Espadaler assegura que les gestions fetes s'han entès en l'entorn del Papa Lleó XIV.
8: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
7: Fonts eclesiàstiques confirmen que l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha impulsat gestions per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. I els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga els mestres i professors de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Ahir va ser el torn de Barcelona, on el seguiment va ser del 12%. Segons dades del govern, els manifestants van tallar l'accés a la Casa Batlló i també van protestar des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Universitat. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Fins al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i, de moment, hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer. I els metges també tornen a la vaga. Segons us pot avançar 3CAT Info, s'aturaran el dimecres 17 de juny. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Aquesta serà, de fet, la 12a jornada de vaga i s'emmarcaran una setmana de mobilitzacions dels principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari. Justament ahir el Consell de Ministres va aprovar el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonard, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya.
9: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
7: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. Prop de 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. Els transplantaments han crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent elevades. Entre el gener i l'abril d'aquest any, Catalunya ha registrat 128 donants vàlids d'òrgans i s'han fet 465 intervencions amb èxit. Un dels indicadors claus del sistema és la negativa familiar a la donació, com us dèiem, que ara se situa en el 23%. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts percentuals respecte al mateix període de l'any passat, en què era del 27%, però segons Salut continua estant per sobre de la mitjana històrica. Sí.
6: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir.

0: Al radar de 3cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
0: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: 3:15 del matí, temps per el trànsit i la previsió meteorològica. Connexió amb el nostre equip viari per saber com estan les coses a aquesta hora a Rodalies i al trànsit en general. Txell Garriga, bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs a Rodalies precisament hi tenim encara dues incidències, les dues per robatoris de coure. Una entre Mollet, Sant Fost i Granollers Centres. Tenim demores de més de 45 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 i continua interrompuda la circulació ferroviària de l'R8. En aquest cas, segons informa Rodalies, s'estableix servei alternatiu per carretera per cobrir el servei de l'R8. I també tenim demores a l'R4 per un altre robatori de coure, com deia, mentre Montcada bifurcació en aquest cas i Fabra i Puig, els trens amb destinació Manresa o Terrassa tenen demores d'uns 15 minuts de mitjana. I a les carreteres, ara mateix sense incidències en cap punt, però encara amb circulació molt intensa, sobretot a l'AP7, entre Mollet i Santa Perpètua en sentit sud, també a les vies cap a la capital, tot i que en tots els casos veiem que la circulació ha millorat força. Queden algunes aturades, però són bastant puntuals, des del Llobregat cap a Barcelona per l'A2 i la B23 arribant ja a Sant Joan Despí, des del costat Besòs d'entrada al nus de la Trinitat. Avui ha sigut un matí força complicat, sobretot a les rondes de Barcelona, circulació que també ja millora encara, però bastant dens en sentit Llobregat a la ronda de dalt ben bé fins a Horta i a la ronda litoral entre Bon Pastor i la Barceloneta. De moment, això és tot.
1: El temps.
2: Amb l'Enric Agut.
4: Matí de dimecres, molt estable, amb sol, amb alguns núvols locals. A primera hora hem tingut algun ruixadet aïllat a comarques de Barcelona, molt poca cosa, que ha deixat dècimes, per exemple, al Maresme, algun ruixat molt puntual hem tingut, però al matí serà tranquil, també durant la tarda, estabilitat amb alguns intervals de núvols que podem tenir a comarques de Girona o al Pirineu Oriental, o també cap al Berguedà, Lluçanès, Osona, al Vallès Oriental, Maresme, però sense més conseqüències. Dia tranquil, vent de tramuntana, també mestral, a Terres de l'Ebre, cap al nord de l'Empordà, uns vents que aniran afluixant i desapareixent perquè el migdia bufarà més aviat el vent de marinada en general. El cop més fort que hem tingut a tramuntana ha estat a Portbou, al Coll dels Belitres, per damunt del poble, 94 km per hora, o també al Parc Natural dels Ports Mestral amb una ratxa propera als 65 km per hora. Avui la temperatura diurna es queda una mica més curta, igualment s'arribarà als 27, 28, 29 graus en molts indrets, les més altes, 32, per exemple, es poden assolir cap al Segrià o a l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: Més coses, sindicats i empreses han arribat a un preacord per reduir l'afectació de l'ERO a Ficosa. Després d'hores de negociació aquesta matinada, han acordat reduir de 172 a 105 el nombre d'acomiadaments i introduir mesures no traumàtiques per minimitzar l'impacte de l'ERO. Ara els treballadors hauran de validar el preacord amb un referèndum. Les sortides es faran amb baixes voluntàries, de manera que un cop ratificat el preacord s'obrirà un termini perquè els treballadors i treballadores interessats s'hi puguin acollir. Els acomiadaments es faran de forma progressiva en quatre grans blocs, entre aquest juliol i el març de l'any que ve. Les indemnitzacions tindran un topall màxim de 100.000 euros. L'empresa catalana Ficosa fabrica, sobretot, components per l'automòbil. La servissada del mes de març a la carretera N260 a Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès, provoca cues cada vegada que hi ha visitants. Ministeri i Servei Català de Trànsit treballen per trobar-hi solució perquè les obres no està previst que s'acabin fins després de l'estiu. Sant Joan de les Abadeses, Laia Claret.
5: Es dona pas alternatiu a la zona de la cinglera de Ribamala i quan hi ha més vehicles s'hi fan cues de fins a 4 quilòmetres. L'alcalde Ramon Roquer especifica que estan converses tant amb el Ministeri com amb el Servei Català de Trànsit, que hi posaran mitjans, assegura.
6: El Ministeri ha intentat atendre aquest trànsit a través dels seus propis treballadors de manteniment. El que passa que és veritat que s'ha estat molt pendent d'aquests fluxos de trànsit i no sempre coincideixen amb aquells que teòricament havien de ser. També el Servei Català de Trànsit les últimes setmanes ha dit doncs també nosaltres col·laborarem.
5: La pròxima prova de foc per comprovar si hi ha prou efectius serà, per tant, la setmana de Sant Joan.
2: Anem ara a Tarragona per una qüestió però ben diferent. La poesia torna a sortir al carrer. Arrenca la cinquena edició del Festival Transvers que reivindica la defensa de la llengua catalana. Clara Chavarría Domingo.
3: El festival defensa una poesia viva, oberta i contemporània, però sobretot que el català sigui present al carrer, als escenaris i entre els joves. Anna Gispert és la codirectora del festival.
7: Podríem dir transvers tarragoninament, però també podríem dir transvers amb una poesia que aplega tothom, transvers que té en compte països catalans, transvers que té en compte tots els aniversaris.
3: Enguany el certamen posa la mirada en la poeta tarragonina Olga Xirinacs, coincidint amb el seu 90 aniversari. De fet, un vers seu titula el cartell d'aquesta edició, un mapa fet de versos. Recitals, música i activitats inclusives omplen des d'avui fins dissabte diferents espais patrimonials de Tarragona amb l'objectiu de mostrar que la poesia és per a tothom.

0: Berga Jafaulo de Patum, després d'una emocionant Patum inclusiva. Aquest migdia es farà el primer passacarrers. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana de Corpus. Aquest any es reforcen els missatges de seguretat i de normes perquè tothom tingui clara la litúrgia de la festa. Berga, Nati Adell.
1: Tot a punt a Berga pel passacarrers de les 12, que dona el tret de sortida 5 dies de festa. El tabal sempre present marcarà el punt d'inici de la passada, que acompanyat dels quatre gegants recorrerà places i carrers convidant a la població a participar a una festa que té més de 600 anys d'història, amb tradicions de fa molts i molts anys i d'altres de més noves, que han arrelat amb força, com les trenes boxejadores que triomfen entre les joves, que ja s'han convertit en tot un símbol de la festa.
2: Bé, és una mica d'identitat, no?, per aquestes festes i tal, i, doncs mira, és com típic.
3: Per no cremar-te, perquè portes el cabell recollit, perquè no te'l tibin quan estàs allà tots apretats, i s'ha posat com molt de moda, no? És l'últim crit.
4: Es queden molt bé, per Patum és algo maco per portar.
1: Al vespre hi haurà un nou passacarrers amb el tabal, les masses, les guites i els gegants vells. La festa s'allargarà fins ben entrada la matinada. A vegades hi ha passants que han arribat a durar 9 hores. Ahir al vespre va ser el quart any que celebrava la plaça Sant Pere, la Patum de la Fundació La Llar, la Patum més inclusiva, amb una 60 de persones amb discapacitat com l'Anna i la Ruth, que tot i l'amenaça de pluja van viure amb molta il·lusió els salts.
5: M'ha tocat fer de ple i estem supercontents.
6: Que m'agrada molt perquè la Patum de la Llar és companyerisme, saps? I és ajudar a qui necessita i passar-t'ho bé al mateix temps.
1: Al darrere de cadascun d'aquests salts hi ha mesos de preparació.
0: Ha mort als 75 anys, Pivo Bryson, veu de clàssics de Disney com La Bella i la Bèstia i Aladdin.
1: Tot a punt a veure...

Tot i que Bryson tenia una llarga trajectòria musical, el seu nom va quedar molt lligat a dues cançons de Disney que van marcar la dècada dels 90. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia. Després, amb Regina Bell, va cantar Un món ideal d'Aladí. La mort del cantant l'ha confirmat la seva família en un comunicat on han explicat que diumenge va patir un vessament cerebral. Blame.

0: El cantant de música country Garth Brooks estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars. L'operació inclouria tant els drets de les seves composicions com el de les gravacions. Segons el Wall Street Journal, l'artista ha mantingut converses amb possibles inversors que valoren el seu catàleg clarament per sobre dels 1.000 milions de dòlars. Si es concreta, superaria els 1.000 milions que Sony va pagar fa 2 anys pel catàleg de Queens. Brooks, de 62 anys, és dels pocs artistes que no té la seva discografia disponible a plataformes digitals com ara Spotify, cosa que fa més atractiu encara el seu catàleg. Aquest tipus d'operacions permeten als artistes obtenir de cop una gran quantitat de diners a canvi dels ingressos futurs que generen les seves cançons i és també una manera de planificar herències o assegurar el patrimoni. Garth Brooks ha venut 200 milions de discos als Estats Units i és autor d'èxits com Friends, and In Love Flies o The Dance. I també us hem d'explicar que The Cure, The XX, King Cap o Doja Cat són algunes de les principals atraccions del Primavera Sound, que comença avui al Parc del Fòrum i que durarà fins dissabte. Aquesta tarda és la jornada inaugural i actuaran Quineta i Art H, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
1: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet guanya el primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga en superar ahir l'UCAM Múrcia per 68-91. L'equip blaugrana recupera el nivell de joc després de l'última derrota contundent a casa contra València. Xavi Pasqual, tècnic del Barça.
2: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
1: El jugador del Barça, Juan y Marcos, creo que el equipo ha de continuar en esta línea.
3: Ojalá, tenemos que trabajar muy fuerte otra vez porque son un gran rival, ponen juego muy físico y tenemos que tratar de sentenciarlo el jueves, así podemos tratar de ganar y cerrar la eliminatoria y poder descansar para lo que sería en una semi en el hipotético caso de la victoria.
1: Demà el Barça tindrà al Palau Blaugrana l'oportunitat de passar a semifinals. Pel que fa al Madrid, va perdre ahir d'un punt amb el Tenerife per 97-98. Avui és el torn del Joventut 6è classificat de la Lliga, que juga a les 9 del vespre a la pista del Baskonia, 3er. El partit és en directe, amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Com el Barça, la penya també té el factor pista en contra. Dani Miret, l'entrenador dels verdinegres, explica com ho afronten.
4: Hem fet plans de partit, jo n'hem fet defenses que ens han portat a ser el top 3, no?, de millors equips defensivament de la Lliga, i som el que menys punts rep. Ells són un dels que més punts fa, amb la qual cosa, fent el Baskonia 100 punts, no tenim moltes opcions de guanyar el partit.
1: El Mataró es proclama campió de la Lliga Femenina de Waterpolo, la tercera de la seva història, després de guanyar ahir 9-10 davant el Sant Andreu. Dani Ballar, tècnic de les Maresmenques.
5: Independent del resultat d'avui, jo ahir els hi vaig comentar que nosaltres ja havíem guanyat. O sigui, la victòria era nostra, independentment de si podíem aixecar el trofeu o no, perquè la temporada ha sigut meteòrica, d'un creixement extraordinari, no només d'aquesta, sinó de l'anterior. I això és el que més m'enorgulleix.
1: I ara sentim Javi Aznar, l'entrenador del Sant Andreu.
6: La meva enhorabona, perquè realment són les campiones amb tot el dret del món, perquè ho han fet millor que nosaltres. Ens ha faltat una mica de trobar les nostres jugadores i que les nostres jugadores de més nivell es fiquessin en el partit. Les seves jugadores top han estat més ficades.
1: I avui hi ha la tornada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo, la segona competició europea. És una final catalana. L'Atlètic Barceloneta rep el Catalunya amb 5 gols de renda de l'anada per a les gracienques. Javi Belmonte, entrenador del Catalunya.
7: Molta importància. Al final, tindre la grada animant-te i donant-te força, pues, sempre és un factor que, bueno, que, com jo dic, comença a 0-0. El que vol dir que el Barceloneta comença a 0-0 a la seva piscina i que la renda és de 4, no de 5.
1: L'Atlètic Barceloneta Catalunya, tornada de la final de l'Eurocup femenina, és a 8:15.
8: 3CAT Info.
1: En futbol, Mitchell firma com a entrenador de l'Ajax. El madrileny, que ha estat tècnic del Girona els últims 5 anys, s'incorpora a l'equip d'Amsterdam per a les dues pròximes temporades. Un Ajax que ha acabat entre els cuers de la Champions i a 28 punts del líder de la Lliga. i que té l'exblaugrana Jordi Cruyff com a director esportiu. Mitchell parla d'un pas endavant en la seva carrera.
8: Jordi know me for me.
9: Jordi em coneix. Coneix el que he fet a Espanya. Coneix el meu estil. Amb ell parlem de la filosofia de l'Ajax. De la nova filosofia que pot seguir l'equip. Del meu estil. I de com pot funcionar aquí. Work
1: here. Mentrestant, Enrique Riquelme avisa que Madrid estarà en venda si Florentino Pérez surt reelegit com a president blanc. Declaracions que fan la seva visita a Barcelona per reunir-se ahir amb socis i penyistes de Madrid, on confirmava Raúl González com a director esportiu si ell surt elegit.
10: 3CAT Info.
1: El govern català destaca l'impacte econòmic del Gran Premi de Fórmula 1 Barcelona-Catalunya que es disputarà la setmana que ve. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
11: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels altres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
1: El torneig de Roland Garros de tennis avui es completen els quarts de final. El canadenc Auger Aliassim s'enfrontarà a l'italià Coboli i hi haurà duel italià entre els dos Mateos, Berrettini i Arnaldi. Zverev i Mensik ja són a les semifinals. El quadre femení avui la número 1 mundial, la bielorussa Arina Sabalenka, s'enfrontarà a la russa Diana Schneider. La també russa Anna Kalisnaya jugarà contra la polonesa Maja Balinska. Andrijeva i Kostiuk també són ja a les semifinals. I el Giro d'Itàlia femení avui cinquena etapa, molt exigent pels Dolomites amb tres ports de muntanya, 138 quilòmetres entre Longarone i Santo Stefano di Cadore. Anna van der Breggen és la nova líder.
10: Trescat Info.

0: Kuwait ha suspès el trànsit aeri a l'aeroport del país després d'un atac amb drons iranians amb diversos ferits. Bahrein també assegura haver interceptat drons del règim de Teheran. Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs a les últimes hores. El preu del petroli torna a pujar i no hi ha progressos a les negociacions. I Ucraïna ataca la terminal d'exportació de petroli de Sant Petersburg en una acció altament simbòlica, perquè avui comença a la ciutat el Fòrum Econòmic on Vladimir Putin presumirà dels seus èxits. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons i que ha provocat la mort de 7 persones a Donetsk. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu al Matí de Catalunya Ràdio que el català tindrà presència en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família perquè hi ha hagut receptivitat en les gestions fetes des del govern. Tot i que l'última paraula la tindrà el Vaticà, Espadaler assegura que l'entorn del Papa Lleó XIV ha entès les peticions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma al Parlament que el PSC ha estat lliure de corrupció davant els retrets de l'oposició i dels socis d'investidura que li reclamen explicacions. Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. Fins a 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un trasplantament d'òrgan a Catalunya. Són xifres del primer quadrimestre de l'any que també confirmen que aquestes cirurgies han crescut un 4%. Tot i això, el que també han augmentat són les negatives de les famílies a donar els òrgans dels familiars morts. Tret de sortir d'avui a la Patum de Berga, que arrencarà al migdia amb el primer passacarrers, la festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. Aquest any es reforcen els missatges de seguretat i de normes perquè tothom tingui clara la liturgia de la festa. I jornada inaugural al Parc del Fòrum del Primavera Sound amb les actuacions de Wineta, Yartak, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg fins dissabte pel Parc del Fòrum i desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, The XX, Nicap, Gorillaz o Doja Cat.
1: Esports. El Barça posa l'1-0 als quarts de final de la Lliga de Bàsquet després de guanyar Múrcia per 68-91. Avui Baskonia Joventut a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Tercera Lliga Femenina de Waterpolo per al Mataró, que s'imposa al Sant Andreu per 9-10. Avui, final tornada de l'Eurocopa Femenina de Waterpolo. Atlètic Barceloneta, Catalunya, 8:15 i amb 5 gols a favor de les gracienques. I en futbol, Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera, fitxar per a l'Ajax d'Amsterdam. Firma per 2 temporades.
0: I avui temps estable, cel blau i bona visibilitat. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus. La tramuntana i el mestral pararan de cara a aquest migdia. 3CAT Info.

0: Com ens agrada recordar la música dels Projecte Mood, el tema Junts. Va ser la cançó de l'estiu de TV3 i Catalunya Ràdio el 2015. Aquell mateix any, abans que es donés a conèixer aquesta cançó, i concretament el 20 d'abril, el grup eivissenc va passar pels estudis de la ràdio quan estàvem a l'antiga fàbrica Velcro per interpretar-nos i per promocionar el seu darrer disc, i ens van cantar en directe en la nit artificial. De fet, és un vídeo que podeu trobar a través del nostre canal de YouTube. És tan fàcil com buscar en el cercador Projecte Mood Ràdio Argentona i et sortirà la primera opció. Què tal, família? Com esteu? Són les 10 i 7 minuts del matí, engeguem el programa 133 de la temporada i atenció perquè ens sumem ja 616, número capicua. Si ho multipliqueu per 3, surten moltes hores de directe. Va, que ens plantem a meitat de setmana, dimecres 3 de juny, falten 212 dies per acabar l'any i 21 pel pròxim festiu, que serà ja Sant Joan. De seguida passarem per la previsió meteorològica, passarem pel Servei Meteomar del Consell Comarcal del Maresme i el Servei Meteorològic de Catalunya. També avui passarem per les portades dels diaris i ens aturarem a l'agenda local de la setmana. Avui al tic-tac de Ràdio Argentona posarem el focus en el comerç del nostre poble, que és l'autèntic motor i la vida dels nostres carrers. Ja s'ha obert la convocatòria per a una nova edició de la campanya Compra i Descobreix Catalunya, una iniciativa que durant tot el mes de juny vol omplir els comerços, que vol omplir els de premis i de clients les nostres botigues. Per parlar-ne i per saber com es viu aquesta il·lusió des de l'altre costat del taulell, avui ens acompanyarà la Míriam Plaza, de la Fleca Casas, un dels establiments que ja sap que rebrà un premi gràcies a aquest projecte i que va poder anar a Tàrrega. A partir de les 11, la premsa del cor amb en Pep Famades. I per cert, que ja podeu escoltar l'entrevista que fèiem aquesta setmana amb en Juan Sánchez i en Marc Moncayo, i és que el club Handbol Laietà tanca el curs amb una festa el pròxim 7 de juny al pavelló municipal sense perdre de vista l'estiu i la temporada vinent. Ja saps que si vols recuperar aquesta entrevista o altres i els diferents continguts del programa, és tan fàcil com entrar al web de radioargentona.cat o utilitzar les plataformes digitals d'iVoox o Spotify. I si vols posar-te en contacte amb nosaltres, això és el que has de fer.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22 o truca'ns en directe al 93-797-1550.
0: Vinga, jo ja ho tinc tot a punt per acompanyar-te fins la una del migdia. Ja veuràs que si et quedes aquí, et prometo que el matí d'aquest dimecres passarà volant i ens plantarem ja a meitats d'aquest dimecres. Gràcies per ser-hi, família. Salutacions. D'aquí us parla el meu nom, Miquel Carabanyo. Seguim despertant-nos amb sons d'estiu, com aquesta, la nova d'Àuria.

0: No sé vosaltres, però a mi em transmet molt bon rotllo. És meravellós, és la nova proposta musical per aquest estiu de la mà de Aurea Frank. Vinga, anem cap a la previsió meteorològica. Avui ens hem aixecat amb un matí una mica de mal humor, especialment cap al nord de la comarca, on els núvols són més espessos i fins i tot s'escapa algun plogim de poca importància. Si sortiu de casa, agafeu el paraigua per si cas, tot i que amb les hores del sol anirà guanyant la partida. La nit ha estat més fresca i ens ha deixat dormir la mar de bé, amb unes mínimes que han baixat fins als 13 graus a l'interior. Aquesta tarda el panorama farà un gir complet i el sol s'imposarà a tots els pobles de la comarca, deixant un ambient radiant i perfecte per passejar. Això sí, la calor estarà molt més controlada que els últims dies. El vent de Garbí bufarà amb una mica de ganes, aixecant maror a les nostres platges, i el termòmetre es quedarà clavat en uns agradables 27 graus de màxima. Una tarda de postal, vaja. De cara a demà dijous, el temps ens farà jugar el fet ja amagat. Tindrem un matí ben assolellat per aprofitar el dia, però a partir de mitja tarda el cel començarà a tapar, es començarà a tapar i a marxes forçades, i entrada la nit tornaran els ruixats a l'interior de la comarca. I per divendres tancarem la setmana amb un paraigua elèctric. Ens espera un dia gris i inestable, amb núvols abundants i xàfecs que a la tarda podrien anar acompanyats de tempesta, sobretot a l'Alt Maresme. Tot plegat amb una bona clatellada del termòmetre, ja que les màximes baixaran en picat i amb prou feines passaran dels 21 graus. I si avui dimecres aneu més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, aquesta és la previsió del temps que arriba de la mà dels companys del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada i ho hem fet parlant d'un ambient molt més suau i agradable comparat a aquests últims dies, i és que la temperatura ha baixat a bona part del territori, aquesta temperatura mínima, i ha fet que haguem pogut respirar aquestes primeres hores del matí, tot i això amb valors que han estat superiors o voltant els 20 graus a punts del litoral. De cara al migdia s'espera que la temperatura més alta pugui pujar a valors de 30-31 graus cap a les comarques de l'interior, i s'espera que en conjunt domini el sol. Tenim alguns núvols, el creixement d'algun núvol d'evolució propi del bon temps, però sense ruixats, i demà sí que hi haurà nous canvis amb tempestes sobretot de tarda. Això és tot de moment.
0: I del temps al quiosc, i hem saltat a l'equador de la setmana, així que per celebrar que el cap de setmana ja treu el nas, anem a desxifrar unes portades que avui venen més carregades d'intrigues i rumors que el mercat del poble un matí de festa.

La portada del diari Ara destaca que Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. També destaca la pressió a Omella perquè el papa parli català en la benedicció. Bisbes i polítics l'insten a traslladar la petició al Vaticà. Catalunya pagarà el 20% del cost dels actes i és que les Canàries també hi contribuiran, però Madrid només cedirà espais. En clau internacional, Rússia llança un atac massiu sobre Kiev i també destaca que Israel ignora les pressions dels Estats Units i manté els atacs al Líban. El punt avui destaca Roca transforma la ciutat. La planta de Gavà Viladecans esdevindrà un ecobarri amb 2.730 pisos i activitat industrial innovadora. La Vanguardia en política, Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. I imatge per la final d'un deute pendent amb Samaranch. La Casa Reial, el Govern Central, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona van respondre ahir l'esperit dels Jocs Olímpics del 1992 per homenatjar el seu principal artífex, Joan Antoni Samaranch, en una emotiva cerimònia presidida per Felip VI al Palauet del Benit. En clau internacional, Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg. I també destaca que els hàbits saludables són clau per viure més i millor. Anem al periòdico. L'AMB planeja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Imatge també per Feijóo. Quan diu tornaré la decència al meu país amb ajuda o sense. També destaca el rotatiu del periòdico. L'onada de calor del maig va causar 111 morts prematures a Espanya. I en plan esportiu, entrevista a Ian Barrufet, jugador del Barça, d'handbol. I destaca el títol per al Mataró amb waterpolo a sala a la piscina del Sant Andreu per 9-10 en el tercer i definitiu partit de la final amb la portera Mariona Terré, fonamental, i celebra la tercera lliga de la seva història. Esport acceleren les sortides, destacant portada, destacant les sortides d'Ansu Fati, Mar Stegen i segurament també sortida para Marc Casado. I Mundo Deportivo, finalment, les raons de Julián Álvarez. Sense ser un nou pur, al Barça hi ha consens total de que el jugador és la millor opció possible en el mercat actual. Per cert, que si voleu estar al dia de l'actualitat esportiva de fitxatges, de les eleccions al Real Madrid, de la selecció a través del Mundial, podeu recuperar a través de les plataformes digitals del programa la secció setmanal de, amb la nostra companya, la Lorena Muñoz. I ara és moment d'obrir l'agenda.

Demà la biblioteca tornarà a ser protagonista amb una nova sessió de l'Hora del Conte. A 6:15 de la tarda, la narradora La Flaps presentarà La Flor de Colors, una història adreçada als més petits en el marc de la Setmana de la Natura. També demà a les 6 de la tarda, el Centre Parroquial acollirà la conferència de Marc Castellnou, cap dels graf dels bombers i un dels grans experts en incendis forestals. La xerrada abordarà el fenomen dels anomenats incendis de sisena generació i els reptes que plantegen en el context actual. I aquest cap de setmana arriba la Diada de la Flor, una de les festes més emblemàtiques d'Argentona. La programació començarà ja aquest divendres a les 6 de la tarda amb la inauguració de la mostra de bonsais. A les 7 s'obrirà el nou jardí del museu, creat amb la participació de l'alumnat del PFI de jardineria. I a 9:15 del vespre s'inaugurarà la decoració floral de Cal Guardià, elaborada pels estudiants de l'Institut Argentona. Per dissabte, la plaça Nova acollirà durant tot el dia demostracions d'oficis artesans, mentre que l'avinguda Puig i Cadafalch s'omplirà de jocs de fusta gegants. A la tarda començarà la confecció de les tradicionals catifes de flors als carrers del municipi. I diumenge serà el gran dia. Hi haurà mostra de treballs de mitja i ganxet davant del casal de la gent gran, catifa participativa a la plaça Nova. Activitats familiars al centre parroquial i una demostració de creació de bonsais al Saló de Pedra. A 1:15, la Garrinada organitza un concert vermut a la plaça de Vendre. I a les 7 de la tarda arribarà un dels moments més esperats, la trepitjada de les catifes de flors amb la colla de geganters i grallers. Recordeu que durant tota la diada també es podran visitar l'exposició Corpus Argentona a la biblioteca, la Fira Mercat d'Artesania i Sínia Ecològica, l'Ou com Balla, el Museu del Cantí i els Jardins de la Casa Puig i Cadafalch. Teniu tota la informació de l'agenda a través del web argentona.cat i també podeu recuperar l'entrevista sobre la Diada de la Flor amb Carles Ligos i Montse Cervantes a radioargentona.cat.

0: cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: I és el moment de marxar cap a Itàlia amb la nova de Francesco Gabani, aquesta que es diu Summer Funk.

0: acompanya.
1: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a com...

0: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat.
4: 4 de juny. Els incendis de sisena generació. A càrrec de Marc Castellnou, enginyer forestal i inspector del cos de bombers. Totes les conferències es fan els dijous a les 6 al centre parroquial.
5: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Avui al tic-tac de Ràdio Argentona posem l'enfoc al comerç del nostre poble, que és el motor, l'autèntic motor i la vida als nostres carrers. Ja s'ha obert la convocatòria per a una nova edició de la campanya Compra i Descobreix Catalunya, una iniciativa que durant tot el mes de juny vol omplir de premis i de clients les nostres botigues. Per parlar-ne i per saber com es viu aquesta il·lusió des de l'altre costat del taulell, avui ens acompanya la Míriam Plaza de la Fleca Casas, un dels establiments que ja sap què és rebre un premi gràcies a aquest projecte i que va tenir l'oportunitat d'anar cap a Tàrrega. Míriam, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Bé.
0: Com va?
1: Nerviosa.
0: Més nervis aquí que darrere el taulell?
1: Sí.
0: Darrere el taulell ja ho tens per la mà.
1: Ja està controlat, ja són molts anys.
0: Vinga, gràcies per venir. Tenim ja en marxa aquesta campanya Compra i Descobreix Catalunya. Abans d'entrar en detall, quina seria per tu la primera valoració, no, d'aquesta campanya Compra i Descobreix Catalunya, que ja fa un temps que es fa aquí a Argentona?
1: Doncs bastant positiva. La gent ja quan s'hi comentes i tal, molta gent que ja havia rebut el premi i tot, ostres, sí, què tal, guai. Hi ha gent que diu no i llavors, pues, bueno, ja no insisteixes, però no, la veritat que molt, molt positiu.
0: És una campanya que podríem dir està com arrelada o que ja està instaurada, que la gent
1: sí.
0: Ho espera?
1: Sí, sí, ja quan veus que dona la papeleta i tal, ja saben de què va i la veritat que força bé.
0: A veure, si, no? Allò, a veure si em toca.
1: A veure si em toca, a veure, no. Ostres, a veure si, a veure que, on em toca, on vaig.
0: L'any passat o l'edició passada vau ser un dels comerços afortunats amb un premi, no sé si va ser l'any passat. L'any passat, eh?
1: Sí.
0: Quina cara se us va quedar a la botiga i com vau rebre la notícia?
1: Home, amb molta, molta il·lusió, la veritat. No ens esperàvem. Premi al comerç, la veritat que, ostres, guai, molta il·lusió.
0: Home, també està bé, no? És a dir, premiar la gent que comprem,
1: sí.
0: Però també el comerç, tenir un petit reconeixement, no? Al final,
1: home, sí.
0: El que deies, una mica el motor associatiu del poble.
1: Sí, a veure, aquest any, l'any passat es va tocar a nosaltres, aquest any no ho sabem, però la veritat que, ostres, fa molta il·lusió i, bueno, t'omple d'orgull que et toqui el premi al comerç.
0: Explica'ns una mica l'experiència del viatge, obviant petits detalls que comentàvem fora del micro, perquè la gent s'animo. Us va tocar a Tàrrega, com
1: sí.
0: Recordes aquell dia? Explica'ns una mica
1: l'experiència. No, molt positiu el tema d'organització, el tema de que, clar, en teoria és per dues persones, vale? Però, clar, a casa som sis. I, bueno, vaig comentar via WhatsApp amb l'Ajuntament de Tàrrega, amb la noia, ho van coordinar perquè també poguessin anar tots sis. Molt positiu, tot molt ben organitzat i la veritat que molt bé. Van fer una visita a un museu que hi havia allà a Tàrrega i la veritat que espectacular. Molt bé, molt positiu.
0: Éreu els únics que sortíeu
1: d'Argentona? Sí. Hi havia molta més gent d'altres llocs de Catalunya, sí, però d'Argentona érem els únics i no, amb el teu bus, van quedar al poble i amb el teu bus la van portar cap allà, després al restaurant, molt bé, tenen un petit detall, molt bé.
0: Per tant, visita museu, no? Visita una mica cultural,
1: sí.
0: A dinar cadascú al
1: seu... Museu del Ferro, si no m'equivoco, era. I, ostres, quan veus tot allò... com es treballava anys enrere i tal, ostres, va agradar molt.
0: Havíeu anat mai a Tàrrega?
1: No, era el primer cop.
0: Que suposo que també és una mica l'objectiu de la campanya, no? El fet de descobrir diferents municipis.
1: Clar, sí, perquè hi haurà gent que, per exemple, Argentona no l'ha visitat i ara, pues, si els toca Argentona, pues, ostres, és una manera de conèixer el poble. Després te van donar uns vales per anar a diferents comerços i bueno, diferents regalets. La veritat que molt bé.
0: Producte típic d'allà, per exemple? No hi ha així...
1: No t'ho sabria dir.
0: Producte típic, gastronomia, dinar, us vau quedar a dinar allà, no?
1: Ens vam quedar a dinar, sí. Vam anar a un puesto, bueno, tot el que s'havia tocat estaven al mateix puesto i bueno, ja era un menú tancat, amb el pica-pica i tot, i molt bé.
0: I a la tarda?
1: A la tarda, pues, bueno, ja lliure, volta per allà amb els tíquets... Per anar als diferents comerços, si anaves a comprar, doncs tenies el teu detallet amb els comerços que ja estaven adherits.
0: Molt bé. Tornareu a Tàrrega o què? Us va agradar?
1: Sí que ens va agradar. però també hi ha molts llocs per visitar, passa que...
0: És que Catalunya és molt gran,
1: És que Catalunya és molt gran, no ho sembla, però és molt gran.
0: Sempre dic,
1: i és molt maca, a vegades dic, ostres, de viatjar a l'altra punta del món, quan aquí a Catalunya hi ha llocs que són molt macos.
0: Clar, clar.
1: Molt macos.
0: Això t'anava a dir, hi ha gent que té tendència a sortir, no?, descobrir món...
1: Fora, agafar avions i marxar fora de vacances i tal, quan aquí a Catalunya la veritat que hi ha llocs molt macos.
0: Després te'n vas a la Garrotxa i flipes.
1: Sí, no? Ho descobreixes i dius, hòsties... no té res que envallar a qualsevol lloc de l'altra punta del món. Passa sí, que tenim tendència a anar... Bueno,
0: sí, sí. I al Maresme tenim unes caletes que...
1: Molt maques.
0: Que res a envejar a Menorca.
1: No, no, la veritat és que superbé, superbé.
0: Míriam, tornant al dia a dia del poble, realment es nota un moviment diferent a la fleca quan s'engega aquesta campanya el mes de juny?
1: Bueno, pensa que el mes de juny també és ja un mes una mica fluixet. Vale? Tipus de venda. Sí que continuem treballant i bueno, vas incentivant a la gent i, ostres, venen el dia següent, si tornes a donar un tiquet. Sí, hi ha més moviment, el que passa que la tendència ara al mes de juny, amb la calor i tot, pues, bueno, és una mica més tranquil·let. Però sí, déu-n'hi-do, eh?
0: I la gent demana directament la butlleta per poder participar o sou vosaltres des de darrere que...
1: És un 50-50. És, bueno, si com veuen allà la bosseta i tal, ostres, això els hi expliques, els hi dones i el qui no s'adona compte, tu directament, escolta'm, ompliu això, és que entreu en un sorteig i no, la veritat que molt bé. Mm-hmm. Ja portem, sembla que 3 talonaris ja donats.
0: Sí, és que ja fa... Sembla que no, però ja...
1: Bueno, vam
0: fa...
1: arrencar dissabte, eh? I ja dissabte vam acabar quasi un talonari, estem a dimecres i ja anem per al tercer.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Sí.
0: Sí. Et requereix compra mínima?
1: No, el que compris.
0: Tu compres.
1: Si compres la barra de pa, igualment...
0: Barra de pa, un croissant.
1: Sí, tot el que vingui a comprar té el seu tiquet, no hi ha
0: compra mínima. Coca de forner i dóna'm el tiquet.
1: I dóna'm el tiquet, o sigui, que, si vol una ampolleta d'aigua, no hi ha cap problema. Mm-hmm. Això no, no ho mirem.
0: Suposo que a part de la gent habitual, no sé si heu notat també gent nova que no té costum de comprar o gent de fora.
1: Sí, gent de fora sí que he notat.
0: Allò
1: de gent que no és d'aquí d'Argentona, no és de, i fins i tot que no és de Catalunya, sí que he notat un increment.
0: Gent francesa que ve al museu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Baixa cap a...
1: Venen a esmorzar o venen a agafar el pa. Sí, sí, això sí que ho hem notat. Mm-hmm. La veritat és que sí, que hi ha moviment.
0: Mm-hmm. Fleca Casas, teniu productes amb molta personalitat. Pels que encara no us hagin visitat, quin tipus de producte treballeu habitualment?
1: Fent de tot. Tant la pastisseria com el pa, la bulleria, la coca de forner és un...
0: Jo sempre que la veig...
1: Sí, ara dissabtes també fem la coca de forner en crema, que això és un,
0: buah, és un pecat, pecat capital.
1: Ah, també ja tenim els gelats, que ja estem a tope amb els gelats, horchata, granissat, el pa de sarraí, que és el, bueno, és el pa estrella, divendres, dissabte i diumenge, el pa de sarraí bacabola.
0: Sí, què dius?
1: Sí, sí, el nòrdic, que és amb integral i sègol, o sigui... I bueno, és el que dic sempre, és que és tot fet per nosaltres.
0: Que això anava a dir, tot ho feu vosaltres?
1: Tot ho fem nosaltres, tant els gelats com la bulleria, com la pastisseria. Tenim un... Fleca Casas té un equipàs, és un orgull per mi. S'ha embolcat i bueno, ho estan donant tot. I això pues, és d'agrair i tot és de proximitat i tot és fet per nosaltres. Mm-hmm. Ja sé que en repeteixo molt, però... Que a vegades, pues, ostres, això no, tot és fet, ho fem nosaltres. I a vegades pot passar que com tot ho fem nosaltres, pues, no hi ha màquines ni res, bueno, pues, a vegades el pa pues, un dia té un bony o un dia és més llarg, una mica més curt, perquè tot fet a mà, i a vegades pot passar que a vegades surt algú que no quedi del tot bé, però clar, som humans, som persones.
0: Jo tinc amics que no són d'aquí i venen al poble a comprar el pa.
1: Sí. Sí.
0: Vull dir que això diu molt del comerç local de municipis, no va dir petits, petits mitjans, de la mida com Argentona, no?
1: Sí.
0: Argentona, no?
1: Sí. Gent de Barcelona. Tinc unes senyores que venen

0: dels diferents productes, no?, que elaboreu vosaltres, però si haguessis de dir el producte estrella de la Fleca a Cases...
1: Ostres, és que hi ha tants. Ja t'he dit, el pa de Sarraí és un dels estrella. També tenim el barrot de Pallès, que també, déu-n'hi-do.
0: Si tu haguessis de venir a la teva botiga, què compraries?
1: Compraria el Sarraí, compraria barrot, la pastisseria també és...
0: És que clar.
1: És que és tot, és que és tot. És que no dius, hòstia, que això... No, és que és tot. Els croissants, cada vegada estan una mica més lletjots, però estan molt bons. L'ensaïmada.
0: Quin triomfa més? El croissant de xocolata en barra o el fos?
1: Bueno, a veure,
0: debat.
1: Hi ha molta gent que encara és molt tradicional de xocolata en barra, que és la xocolata la forta, la fosca, però el de Nutella també té els seus adeptes, eh? Sí, no, té la seva clientela. Les ensaïmades també. Hi ha gent que ve de Mataró a buscar les ensaïmades a Fleca Cases.
0: Teniu ensaïmada de cabell d'àngel?
1: La fem. I si no ens la baixen, la fem nosaltres en un moment. Mm-hmm. O de crema... El que el client demani que en aquell moment es pugui fer i estigui a les nostres mans...
0: Endavant.
1: Allà anem.
0: Doncs vinga, això també diu molt del fet diferencial, no?, de la Fleca respecte a altres fleques o altres... grans magatzems o grans,
1: sí,
0: infraestructures, no?
1: Sí, a veure, som com una petita família, som 14 persones treballant, déu-n'hi-do, al mes.
0: han de sortir molts croissants,
1: Miriam. Han de sortir molts croissants, moltes barres de quart, ha de sortir molta cosa, clar, el muntant és gran,
0: sí.
1: Però, bueno, molt bé, la veritat és que molt bé, molt contenta, ja et dic, estan tots donant-ho tot. També en breu també volem climatitzar el local amb l'aire condicionat, que és una de les coses que falta. Estem esperant a veure si ja ve el lampista, perquè ara amb la calor i tot, doncs la veritat, tant per als treballadors que puguin treballar a gust,
0: clar,
1: com per al client que pugui seure i estigui mínimament fresquet.
0: A gust.
1: A gust i que estigui bé. I res, com vaig dir l'altre dia, pa'lante i venga, el que calgui.
0: Clar que sí. Parlem una mica de la situació general, si et sembla. Com veus la salut del comerç local a Argentona en aquests moments?
1: Bueno, a veure... Hi ha força moviment, però sí que un dels grans problemes, suposo que és el que tothom comenta, és el tema de l'aparcament. Sí que és veritat que ara es nota més rotació de cotxes, però sí que és veritat que hi ha molts clients que venen i, ostres, m'he tingut que donar la volta perquè és que no trobo aparcament. És un dels principals problemes.
0: És una de les necessitats més urgents,
1: sí,
0: que trobaries?
1: El tema de l'aparcament, sí. Ja et dic, a vegades és, bueno, pots tornar boig donant voltes i voltes, i hi ha gent que diu, bueno, he tingut que tornar perquè és que no trobava aparcament. No, mm-hmm. Clar, el diumenge, que sí, aquest carrer s'ha tallat perquè és de peatonat, això, clar, tot és aparcament que es perd, que la gent, pues, no pot aparcar.
0: Mm-hmm. Com d'important és per un poble com el d'Argentona que l'Ajuntament i entitats com l'Associació de Comerç i Serveis, ACIS, doncs uneixin forces, no?, en campanyes de dinamització com aquesta.
1: Home, ho veig superimportant. Si tots fem pinya, ho aixequem. A veure, passa que hem de fer pinya i hem de, bueno, pues, col·laborar tot amb això de les possibilitats que tinguis, col·laborar i, bueno, fer tot el que estigui a les nostres mans per poder tirar-ho endavant.
0: Ara a la tardor, Argentona crec que és el municipi anfitrió de la campanya de Compra i Descobreix Catalunya i rebrà els guanyadors d'altres pobles. Com creus que ens hem de mostrar i què els oferireu des dels comerços?
1: Jo crec que ens hem de mostrar tal com són. No hem de fer ni res, ni més ni menys, sinó tal com són. Gent normal, agradable i, bueno... Que el client, que la persona que ve de fora, que quedi contenta i amb ganes de voler tornar a Argentona.
0: Uh-huh. T'imagines, sí? Gent de Tàrrega que vingui a comprar el pa,
1: sí,
0: de Sarraí?
1: Sí, per què no? Sí.
0: D'un dissabte?
1: Sí. A més, bueno, la Fleca a Casa, pues, el que farà serà o un barrot o una coca de llavaneres. Regalarem, bueno, farem meitat i meitat o, bueno... Depèn dels que vinguin, doncs ho tindran un barrot de quilo, que és típic d'aquí de Fleca Cases, o una coca de llavaneres, que també, déu-n'hi-do.
0: Trobo que està molt bé aquesta campanya, en el sentit de que

0: Jo, per exemple, particularment, jo crec que molta gent, no sé si fins a quin punt tu... teniu l'acostum de dir, mira, anem a Camprodon per dir algun municipi i ja que passem el dia per allà anirem a comprar uns fuets en aquella botiga i... Clar, jo reflexiono que també pot passar al revés, gent de muntanya, sí, que pugui passar el dia a la costa, municipis com Argentona passin el dia aquí.
1: Evidentment.
0: I és que dinar, no?
1: Sí, sí, és, bueno, és que a veure, tenim bons comerços, tenim bons restaurants, per què no?
0: Mm-hmm.
1: O sigui, a veure, som un poble i bueno, hem de fer poble i hem de fer, pues, bueno, que la gent que vingui quedi contenta i amb ganes de voler tornar.
0: Clar que sí.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Per anar acabant, Míriam, l'estiu ja treu el cap i ja estem al mes de juny i té una data marcada en vermell en el calendari, que és Sant Joan.
1: Sí.
0: Dius que ja comenceu a rebre comandes. Doncs com es presenta la campanya d'enguany?
1: Jo espero que bé. Jo espero que bé.
0: Ja teniu el forn a marxes forçades o no?
1: No, ja estem començant a preparar, però pensa que, bueno, el que repeteixo, que tot és fet per nosaltres i, bueno, començarem a coure el mateix dia 23, ja començarem a coure coques de Sant Joan i després el 24 es couran perquè sempre hi ha encàrrecs per al dia 24.
0: Uh-huh.
1: Sí, tot serà fet al moment.
0: Uh-huh.
1: Fet al moment.
0: Per exemple, l'any passat tens comptabilitzades quantes coques de Sant Joan vau poder fer?
1: Més de 600.
0: Mare de Déu.
1: Més de 600, sí. I igual que la campanya de Reis.
0: El tortell, no?
1: El tortell va ser més de 900 tortells. I el panetone, bueno, es va disparar, però una barbaritat.
0: La xocolata o el de fruita?
1: El de pistatxo va, bueno, va triomfar.
0: El de festuc.
1: El de festuc. Va triomfar.
0: El sabor estrella últimament, no sé per
1: què. Sí, sí, però... sí, igual que tenim el croissant de pistatxo, de lotus, de kinder... No,
0: el de lotus.
1: Va ser espectacular.
0: Uh-huh.
1: Espectacular. O sigui que jo crec que serà una molt bona campanya. Espero, toco fusta, espero que sí.
0: Això,
1: bueno.
0: La teca sempre és ben...
1: Bueno, es nota quan és fet al moment.
0: Quin creus que és el secret per fer una bona coca de Sant Joan?
1: Fer-lo amb ganes i fer-lo amb el cor. O sigui, quan fas algú de mala gana, això es transmet al producte.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, es transmet. Quan fas les coses amb ganes i amb el cor, això es nota. La presentació, tot, es nota.
0: Mm-hmm.
1: Que es nota.
0: La fruita confitada color verd, què és?
1: Meló.
0: És meló, en sèrio?
1: És meló.
0: És meló.
1: Sí.
0: És la gran pregunta i el gran...
1: La gran pregunta, doncs mira, ja ha sortit de dubtes, és el meló.
0: Perquè cadascú després té la seva teoria.
1: Sí, no, no.
0: No, això és kiwi.
1: És meló.
0: És meló.
1: És meló. És meló.
0: Mm-hmm.
1: I res, ara aquesta setmana també tenim la Diada de la Flor.
0: Sí.
1: També, ja aprofito per dir que, bueno...
0: Feu tindrem... alguna cosa especial o què?
1: Bueno, ara estem fent unes pinces, que els hi diuen, que és com coca de pa, però com una pizza, boníssimes.
0: Ah, val, d'acord.
1: Tindrem també...
0: És a dir, feu la massa, la pinça.
1: Tot, sí, tot. Fa el David, un dels pastissers.
0: Molt bé.
1: Fa la pinça.
0: Però diguem, pinça...
1: Pinça de... Hi ha una que és de...
0: De pernil.
1: Sobrassada, formatge i mel.
0: Uf.
1: Boníssima. Hi ha una altra amb tomàquet xerri i rúcula també tremenda, i farà alguna més. I també està fent empanada, farà empanada de tonyina i de carn.
0: Mhm.
1: Que déu-n'hi-do l'acollida que ha tingut. I ara aquest dia amb la Diada de la Flor, doncs encara més. I aquest dissabte també, Fleca Cases, també ja comença a obrir una altra vegada el dissabte a la tarda.
0: Molt bé.
1: Farem de 7 a 2 i de 5 i mitja a 8 i mitja, perquè la gent pugui allargar la tarda.
0: Mm-hmm. Horari d'estiu, vaja.
1: Horari d'estiu, perquè abans fent de 5 a 8 i mitja, què passa? Que a les 7 i mitja has de començar a recollir tot i clar, la gent, ostres... D'aquesta manera, pues, allarguem una mica més la tarda, que si el gelat, que si l'horchata, que si el biquini, que si el crep, el que vulguin.
0: Mm-hmm.
1: Allà estarem.
0: Doncs vinga, queda dit. Míriam, moltes gràcies per
1: a
0: venir.
1: Vosaltres.
0: Felicitats per anar a Tàrrega i que la gent compri a Fleca a Cases o als diferents comerços de l'Associació de Comerços i Serveis,
1: sí,
0: a participar d'aquesta campanya de Compra i Descobreix Catalunya.
1: I que cada cop hi siguem més a l'associació i participant.
0: Que vagi molt bé l'estiu, Míriam.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
1: Igualment.
0: Bon dia.
1: Merci.

És la cançó de moda que arriba de la mà del Sutherland, al ritme de tu-tu-turu. Quan ens separa només 6 minutets per arribar a les senyals de les 11 del matí i arribarem amb la història de sempre de la gironina Aina Reix.

Amb aquest nou tema, Lina Rage ens parla d'una història que ha viscut moltes vegades. El típic d'amor d'estiu tan intens i bonic que sembla haver de durar per sempre, però tots sabem que no és així. Amb l'arribada del mes de setembre, aquest amor sempre es refreda i el dol és inevitable. És la història de sempre, de la mà de la gironina Aina Reis. I tanquem aquesta primera hora amb la versió del Jo sóc com tu, que arriba de la mà de la Bet. I és que la Fundació Marès m'ha encarregat a l'artista de Súria la cançó per celebrar les 10 santes d'enguany. Jo sóc com tu. Amb ella connectem amb les senyals de les 11, el butlletí del 3CAT Info i seguim amb en Pep Femades.

0: Amb les 11 del matí. Un mort a Kuwait en els atacs atribuïts a l'Iran que mantenen tancat l'aeroport del país. Bahrain també ha interceptat drons iranians. Als Estats Units han atacat en les últimes hores objectius del règim de Teheran. Les converses de pau estan estancades i el preu del petroli torna a pujar. Ucraïna, mentrestant, ataca la terminal d'exportació de petroli de Sant Petersburg en una acció altament simbòlica perquè avui comença la ciutat al Fòrum Econòmic on Vladimir Putin presumirà dels seus èxits. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons i ha provocat la mort de 7 persones a Donetsk. L'OCDE pronostica una desacceleració de l'economia mundial per la guerra de l'Orient Mitjà, tot i això millora una dècima les previsions de creixement del PIB espanyol, però alerta de l'augment de la inflació fins al 3,3% aquest any. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma al Parlament que el PSC està lliure de corrupció davant els retrets de l'oposició i dels socis d'investidura que li reclamen explicacions. Ajornada fins al 15 de juny, la citació de Begoña Gómez, el jutge ha aprofitat per insistir que la parella de Sánchez ha d'anar en persona al jutjat i amenaça amb enviar la policia a la Moncloa per portar-la fins al jutjat. Els docents de Tarragona i Terres de l'Ebre es mobilitzen aquest matí convocats pels sindicats minoritaris per protestar contra el preacord pactat amb el departament. Les protestes continuen en paral·lel a la consulta que es fa fins demà per validar o rebutjar les millores pactades. El conseller de Justícia diu al Matí de Catalunya Ràdio que el català tindrà presència en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família perquè hi ha hagut receptivitat en les gestions que ha fet el govern. Les fèrules impreses en 3D milloren el tractament de fractures de canell. Tres hospitals de la Regió Sanitària de Girona han provat amb èxit els avantatges que comporten respecte a l'ús tradicional del guix en la immobilització d'aquest tipus de lesions. En marxa a Cabra del Camp, a l'Alt Camp, un ampli operatiu policial dels Mossos d'Esquadra i la policia espanyola contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. Hi participen uns 300 agents i s'han fet una quinzena d'escorcolls sense que hagi transcendit la xifra de detinguts.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça pot classificar-se demà per les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya Múrcia al Palau. Els blaugranes van superar el Lucamp per 68-91. Avui Baskonia Joventut a les 9 del vespre i en transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Tercera Lliga Femenina de Waterpolo per al Mataró, que s'imposa al Sant Andreu per 9-10. Avui final tornada de l'Eurocopa Femenina, Atlètic Barceloneta Catalunya 7:45 i amb 5 gols a favor de les gassienques. I en futbol, Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per a l'Àjax. Firma per a dues temporades.
0: Temps estable, cel blau i bona visibilitat. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus. La tramuntana i el mestral pararan al migdia.
3: Trescat Info. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo essere felici, comer ridere di niente, masticar el sueño da. La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Anem a saber tot seguit què és el que es cou, i mai millor dit amb aquestes temperatures, a través de la premsa del cor.
1: Sí. Pep,
0: bon dia.
1: Bon dia, premsa del cor, ja es veu l'ambient, ja l'ambient de platja, ja, ensenyant els biquinis.
0: Molt escalfat, això, eh?
1: Mana?
0: Està molt escalfat.
1: Sí, però no ho sé, la gent diu, l'aigua, no ho sé, ens tornem una mica... d'allò, diu, no hi ha gent a la platja ni a res amb les temperatures que fan, o sigui, estan dient que va unes temperatures, llavors no ho sé, esperaran el mes d'agost, esclar que ho tenim. Oi, nosaltres tant. Vivim a Maresme i la Mer, eh? Ho tenim a ran de platja.
0: Oi, tant, vull dir,
1: el mateix baixar de l'interior i tot.
0: I tant, que hi ha gent a la platja.
1: Però vull dir que exageren, i a més, per exemple, ahir deien a Cantàbria, havia augmentat el mar Cantàbria 4 graus de temperatura, imagina, que no és normal també. Abans venen aquestes tempestes que fan més mal que una pedregada. Bueno, jo espero la pluja encara aquesta setmana, eh?
0: Diuen que demà, no?
1: Demà, veiem. Jo espero sempre aquesta... I ara ha baixat una mica la temperatura, eh? És agradable.
0: Sí. Mira, al final, per la Fira de Mataró no ha plogut, eh?
1: No ha plogut, sí. M'ha fallat el sistema, eh?
0: T'ha fallat, eh?
1: Sí, no, mira, es veu que els de dalt no m'ajuden. Per cert, ja que diem de la Fira... També aquest any vaig anar a desgustar, que feia anys ara que no hi havia anat, el típic entrepà de
0: bacallà.
1: Del Maresme, l'entrepà de bacallà, amb una salseta, no sé si s'ha assabentat. Es veu que s'ha convertit en l'entrepà típic del Maresme, o de Mataró.
0: Ah, sí? Bueno, és el típic de la Fira de Mataró.
1: Sí, però bacallà...
0: Però ja fa anys d'això, eh?
1: Vam fer una colla i vam molt de fer, i vam la salseta... No, molt bé, exportar tot això. Tot, jo saps que sóc defensor de tot el... Per això sóc el president de l'hostaleria d'Argentona, eh?
0: Però això ja fa anys, eh? I potser et parlo de 20,
1: sí,
0: 30
1: broma,
0: o 40 anys.
1: Sí, però ara s'ha,
0: eh,
1: consolidat. I el típic és anar a prendre un entrepà de bacallà. I per cert,
0: sí, molt bo.
1: Jo vaig menjar el pa...
0: S'ho fan pagar, eh? S'ho fan pagar també, eh?
1: Bueno, el bacallà és molt és car, eh? No,
0: val,
1: però
0: val.
1: De 15, de 4 o 5 anys el preu s'ha mantingut, eh?
0: 15 euros.
1: Perquè, eh? Si pots cal bacallà, si compres el bacallà ja costa...
0: Sí, sí.
1: Tot el que sigui. És un caprici. Però no, està bé, el pa posa d'Argentona,
0: sí,
1: també, o d'Òrrius, perquè tot és del Maresme. Bueno, doncs el temps, ja hem parlat una mica. Tenim el... Mira, bueno, demà és el Corpus, ja hi ha la data d'aquesta que diuen 3 dies, ai, que relucen més que el sol, Dijous Sant, Corpus Christi i el dia de l'Ascensió. Doncs demà és el Corpus, que molta comunitat, em sembla, de Castilla i alguna fan festa, però si no passen el diumenge, i aquí faran la festa de les catifes, Argentona,
0: la diada de la flor
1: per cert, jo l'any passat vaig estar a la Garriga, que vam fer la fe, saludem a la gent de la Garriga perquè va ser molt maco. No és com abans perquè tot ha canviat, però es respira un ambient de festa quan fan les catifes i tot, vull dir que...
0: Allà també en fan, eh?
1: En fan la Garriga i la de Arbúcies també, i Sitges és la més important, eh? Ells han mantingut la tradició. Mira, això que és, allà hi ha el passeig del pecat, platges nudistes, tot això, però la tradició de la festa del Corpus la celebren, eh? Això, xapó. Aquí, com que van passar una època o l'altra, sin comentarios. Però m'agradaria que a Argentona hi haguessin més carrers. Això sí que em sap, i que col·laboren molt bé tots i tot, eh? Però que vas a veure un carrer i allà ja no hi ha res al final, per la gent que ve hi hauria de més carrers, eh? I molt bé que col·laboren les entitats, el jovent i tot, eh?
0: Home, hi haurà una quinzena de catifes de flors.
1: Exacte, visitar, eh? Vull dir, a mi, que t'haig de dir que no me'n recordo ja la que he fet. Normalment sempre visitaré el meu carrer, el carrer Àngel Guimarà, que és el carrer Lili, perquè allà sempre hi ha bona harmonia. Ahir explicaven també en una conferència que van fer. Havia la
0: a tot arreu, no, Pep?
1: No, però aquell carrer és especial.
0: Allà més.
1: El meu
0: allà
1: no,
0: més.
1: Perquè jo era petit, i també encara que vivia pagès, però ja nosaltres no passava la processó, però col·laboràvem tots en el d'indústria. I tinc fotos antigues de tot allà, que el pollastre, que el xixo, que anaven allà, el meu oncle també col·laborava, fèiem... Bueno, en fi, jo hi participava també, i em dic el meu... Llavors vam ser el primer que vam fer un dinar al carrer en aquella època, de tot el carrer. Hi havia molt bona unió en el carrer aquest, eh? Bueno, i encara es manté. Ara hi ha els meus nebots i tot, també col·laboren, també. En fi...
0: I ja vas a veure l'O com balla o no?
1: On te'l fan?
0: Al museu.
1: El museu? Ah, no, doncs bé, no.
0: No has anat mai a veure l'O com balla?
1: El vaig veure a Barcelona. una vegada. Ah, pues home, ara, ara, posar, ara deu estar obert.
0: T'hem de posar falta, eh? Ah,
1: no, perdona, no dono la base a tot, no, se me'n va la flama. Perquè és que Argentona, com que fan tantes activitats...
0: No, però s'ha d'anar a veure l'ou com balla al Museu del Canti.
1: No, pues, perdona, ni idea. Bueno, a mi no em sap greu que m'avisi. Llavors dic que hi ha alguna cosa per anar... vaig anar al cine, diu, no, fa la setmana que ve al cine, que sóc un defensor del Cinefòrum, diguéssim, i també, però abans no deu l'abast, noi. Bueno, hi ha, ah, mira, dels Sants hi ha, el, a part d'aquest del Corpus, hi ha Robert, Sant Just i Norberto. Norberto em fa gràcia perquè en Bertil Osborne es diu de nom primer Norberto, eh? Vull dir, és un nom aristòcrata. Després ja com
0: sempre... ara ja no es posa, aquest nom?
1: No.
0: Norberto?
1: No, bueno, però les famílies aquestes d'alta
0: copeta... Alta copeta sí que posen
1: encara
0: Norberto,
1: que sigui una
0: no?
1: mica, és de, té el títol de... Ara ha anat el títol de, del seu pare, que era de, els Osborne i tota aquesta família d'estaca, de encara que ella està una mica... Bueno, en fi. Sí, però noms... Depèn qui el porta, el nom, sempre. Si una persona t'agrada i ja li poses el nom. En fi... després, bueno, com sempre hem de demanar ja dic, per parlar de tot això sempre haig de dir per el que està passant dels diaris i tot pel Líbano, que sembla mentir un país mediterrà com nosaltres, i mira, estan dient marxeu, i ara hi ha ciutat, hi ha Tirón, sembla que és una mica més gran que Mataró, és que ja està bombardejada i tot, i espavileu-se, i aquella gent allà, i jo ara he batejat en Tram, ja li dic al bomber.
0: Ah, sí?
1: El bomber, perquè es dedica a crear problemes i després diu, els arreglar. No arreglar res, el problema de Gaza continua allà, els reportatges que veus, la gent allà aglutinada, no poden sembrar, no poden, ni poden anar a les cases, no tenen la runa, els tenen allà i fan gràcia. No, no, que és inhumal el que està passant. A més, per l'altre cantó, a Cisjordània, també els estan traient tot, els jueus els fan fora de les seves cases tot, i a part també hi ha el d'Europa, que és una vergonya. Jo pensava que després de quan va acabar la Segona Guerra Mundial, pensava que mai més a Europa tindríem guerres, que les tindríem lluny de casa, i desgraciadament va esclatar la guerra de Bòsnia i el lloc de Sarajevo i tot, i ara per postre la d'Ucrània, i ara el que em dol més és que no hi ha l'exèrcit, però a més van bombardejar gent, ara 20 morts, ara 15, ara edificis, i després què, al carrer? Vull dir, ara són unes... És inhumal això el que està passant, eh? I jo mai em queixo. Bueno, anem a... Ah, bueno, ja també, com que el meu programa és live, però tota la... em fan raó de la visita del Papa, que primer semblava un acontecement d'en Gaudí. Jo al programa de Cabrera faré la història de Gaudí, el centenari, i ara surt tota la història de Gaudí, que és ingeni, que és un home... que ara, per sort, també hi ha hagut aquest problema que al final sí, li diran unes paraules en català, perquè ara entenc que en Gaudí era molt català i a l'època que ell va morir el 1925, però amb una visita dels reis del rei Alfonso XIII no va voler parlar en castellà, vull dir, en aquella època, en plena dictadura, vull dir que a part del símbol religiós també un bon català i va defensar la llengua, la nostra llengua i tot, que té mèrit, vull dir, una cosa no quita lo valent. Vull dir, i ara sembla que el protocol jo crec que funcionarà, tot arribarà bé, ara ja hi haurà molta polèmica, evidentment. Bueno, ja ho comentarem, també esclar, han anat a Madrid, el total és una visita senzilla que s'ha disparat, diguéssim, i si tens un balcó allà a prop de la Sagrada Família, doncs pues mira, pots jugar-lo també. En fi, totes anècdotes que hi hauran. Jo m'agrada més veure-ho des de televisió, per això. Avui dia no cal anar a estar a primera fila per tot. Bueno, també hi ha la Fórmula 1, que ara ha canviat
0: no,
1: el
0: nom.
1: No cal. No,
0: no.
1: I ara també hi ha el Gran Premi de Fórmula 1, també, que ara ha canviat també el nom. Vull dir, estem plens, tot el dia estem celebrant coses aquí. És que ara el món ara... es mou, encara que diguem a la meva època, quan era petit, abans d'un evento era, se celebrava, anaves una vegada al teatre, al cine, justet, i feies una escapada i tot. Però ara és que ara ja el món s'ha disparat, i ara vas amb Bugs Bunny, ho dic bé? Bad Bunny, aquest famós cantant.
0: Sí.
1: I no sé què fa amb aquell cony de casa, que hi ha polèmica, la casa aquesta que va, que es porta.
0: No l'he vist, no.
1: Ho acabaré de llegir, no ho sé.
0: No ho he vist.
1: Porta polèmica. Vull dir, l'única cosa que ja he dit del Bad Bunny, que jo no entenc, que almenys va ben arreglat, això sí. Almenys el protocol torna a regenerar-se, això sí que...
0: No has anat al concert d'en Bad Bunny?
1: No, jo la música aquesta no...
0: No t'agrada?
1: No, jo m'agrada... M'agrada... Quan m'estic una mica poso Bach o Wagner o Verdi, tot el que sigui. Mm-hmm. Però cada època ha de tenir la seva... Ara diu que ell va implantar el reggaeton, diguéssim. Mm. Però jo vaig veure l'època de la música sud-americana, d'en Xavier Colgat i tot, aquell ambient de salsa i el manicero, tot això a mi m'agrada, vull dir. Però hem d'acceptar que les noves generacions segueixin la seva música, perquè si no, llavors dir, oh, no, cada època porta la seva música.
0: Clar.
1: Bueno, què més dir? Tens alguna cosa per aquí? Surt en Mike P, diu, no? Que està amb l'Esther Pósito fent de...
0: Qui dius que surt?
1: A la revista, a primera fila, el jugador de futbol del Real Madrid.
0: Sí.
1: Que està de vacances, també.
0: A l'Mbappé.
1: Sí, bueno, aquests també paguen uns sous.
0: I
1: no rendeixen. Ja. Per cert, que hi haurà eleccions al Madrid, el 7.
0: Sí, aquest diumenge.
1: El 7, no crec que guanyi el... Qui? L'Enrique...
0: No creus?
1: No, però...
0: No creus?
1: No ho sé, jo no opino amb això. Home, hi ha molt...
0: Bueno, es pot opinar, no?
1: Sí, però és que jo tampoc està com a dintre, que porta molts anys. És que, mira, això de tants anys, han de fer 8 anys i prou. I en política, en tot, perquè el poder corrompe.
0: No, però potser donaria aires, no? La institució també,
1: no,
0: un canvi de...
1: No, que jo trobo més aires.
0: I
1: esclar, l'edat que té, l'edat que té en Florentino, que té un any més que jo, quan t'arribes a dalt de tot i tot, costa adaptar-te a la societat actual. O sigui que si un tio cau malament, de vegades diu, per exemple, aquest ha agafat l'Enrique Riquelme, ha agafat el Raúl, que era un gran jugador. I l'ha defensat i el va defenestar una mica el Florentino.
0: Diu que serà el director tècnic.
1: I el va defenestar el Florentino. Llavors també té per norma que si un no t'agrada, ell té allò, escolta, vas contra el Madrid, pues tu ets periodista, pues ja li poses la creueta. Costa acceptar tot això, perquè ells venen, venim d'una època que quan estàs a dalt, costa dir, escolta, això no ho hem de fer-ho perquè és una altra època. Llavors, foc nou, diguéssim, però ja veiem, no, jo no opino, vull dir, a mi m'agradaria que guanyés el Riquelme, però vull dir,
0: sí.
1: Tot, quan has de portar els calés que has de portar per ser
0: doncs,
1: president.
0: Mira, ja has opinat, ja has opinat.
1: Opinar, vull dir, ell també té una gran empresa, tot el que sigui, i porta un aire nou, ara. Mira, millor eleccions esportives que polítiques, que a l'estiu fer eleccions no van bé, Vull dir, el que va demanar, si torna a fer el Sánchez eleccions a l'estiu, li faig una querella criminal, L'estiu és per passar-ho bé. Quan vingui, i a partir de setembre o octubre
0: no és per anar a votar l'estiu,
1: no
0: és bona època per anar a votar.
1: Jo sempre dic el que diu els de Mataró: després de les Santes ja en parlarem, primer passem l'estiu, i com arriba després de les Santes...
0: Però les Santes són a finals de juliol.
1: Juliol. Però llavors diu, escolta, tinc un negoci per fer, hauries de pintar, escolta, després de les Santes ja en parlarem, passem l'estiu.
0: Però l'estiu acaba al setembre.
1: Ja ho sé, però vull dir que llavors, si has de fer coses, a l'estiu és per passar la calor, totes les xerrades, l'ambient i tot.
0: Però llavors, l'hivern també és per passar el fred.
1: Per això, però vull dir, si tu vas a Mataró a Palas Santes, que jo sempre hi baixo, pots aparcar tot arreu l'endemà de les Santes, no queda ningú. Sí. Tanquen totes les botigues, tot, d'un gust passar a Mataró.
0: I a Argentona no passa el mateix?
1: També, però Argentona pensa que és encara hi ha una mica d'estiueig. Que normalment la casa d'estiueig la converteixen en casa ja per tot l'any.
0: A l'agost hi ha moviment encara.
1: Sí, home. Però després de l'agost també, després de Sant Domingo o Sant Domènec, marxa tothom també.
0: I tornen els que han de treballar.
1: Exacte, vull dir, que vam. No, jo estic sigla merd, jo no vull canviar per anar a veure... Jo sóc defensor de... I ara ha augmentat molt el turisme al Maresme, Sí, cada any va augmentant més del que sembla, la zona del Maresme. Abans tothom anava cap a la... Perquè la temperatura d'aquí amb la de Girona hi ha una diferència, i si ve la ventolera que d'aquest no te digo nada, com ve la tramuntana.
0: Home, és una comarca privilegiada, jo, perquè sí, tenim, jo soc de, tenim el mar i la muntanya a tocar.
1: Barcelona, ai, Maresme, sí, la mer. Hasta Caldetes havíem tingut casino fa 100 anys, imagina't. Ja ho veus, si anàvem avançats ja. Bueno, després mira, avui també se'ns ha mort Josep Maria Cadena, que va ser un periodista de 90 anys, que li faig un homenatge perquè va preparar tot, va ser director per poc temps del diari l'Avui, i després, esclar, va haver-hi una mica de mala jugada, però tot un senyor, i sempre va defensar de periodistes, i a l'època de la dictadura i tot, i són aquestes persones que han tingut de lluitar de joves i de tot, i ara de grans, però se'ls mereix un respecte, perquè sense ells no hauríem avançat amb la democràcia i tot el que ens ha vingut. Pues un homenatge a Josep Maria Cadena, que a més tenia un humor, també, jo havia vist alguna vegada, i també tenia un humor, diu, avui ara llegia la seva, d'allò, diu, en vez de tenir una amiga o una querida, li diu posar-li un pis, li tinc un pis ple de llibres, o sigui, tenia un humor aquest una mica anglès. Bé, què més hi ha aquí? En Guardiola també va guanyar el campionat, l'altre dia no sé si ho vaig dir-ho, però sí, ara resulta que es pren un any sabàtic, i se'n va a Abu Dhabi. Imagina't, segurament es veurà amb el Juanca, no? El Cortés no quita lo valiente.
0: No ho sé, és que no sé, sí. No sé on és en Juanca.
1: El Juanca està a Abu Dhabi.
0: Està a Abu Dhabi?
1: Sí, perquè ja hauria d'estar aquí a Portugal, ja. I ara que hi ha tant de remor, ara seria l'hora de puntetes, col·locar-se, i d'aquí 15 dies...
0: Envia-li una carta. Envia-li una carta.
1: No, però és que no em fan cas, tampoc.
0: No et fan cas, ja.
1: No, perquè ja... No, però, bueno, ja hi ha prou gent, no, la meva no sóc tan important jo, però sí que li diem, fes el favor, i a més ell va viure de petit a Portugal, i fes escapades cap aquí, entres aquí per Galícia, i també pots escapar per allà cap a Andalusia, i ara que hi ha tant de Madrid que se quema, doncs ara de puntetes, i anuncies el protocol, i diu... El rei emèrit fa 15 dies que ja viu a Portugal, ja està, i es diu això. El Abu Dhabi diu que un dels jeques d'aquests de Abu Dhabi es veu que té part en el Manchester Unit, el de
0: Manchester City,
1: i es veu que té capital allà, i esclar, anirà convidat allà un any sabàtic. Vull dir, no va dir, vindrà a Barcelona. Bueno, vindrà de tant en tant, però anirà cap allà, d'avui dia. I no hi ha reconciliació amb la seva...
0: Tu la setmana passada vas dir que vindria, que tornaria a casa,
1: Sí, jo tornaria a casa, però vaig dir que de viure no, eh?
0: Ah, no?
1: A viure no.
0: Però esporàdicament, eh? Esporàdicament.
1: Esporàdicament, vull dir, perquè avui, si s'ha fet petit el món avui dia... Avui dia tens a casa, ara vinc aquí, ara vinc allà, ha canviat tot el sistema. Però ell no renunciarà pas mai aquí a la... El que sigui, ara per interessos econòmics, evidentment, el que sigui. Bueno, mira,
0: l'Andrés Iniesta també comença la seva etapa d'entrenador.
1: Cap a on ha anat? Ha tornat del Japó?
0: Cap als Emirats Àrabs.
1: Però també, sí.
0: També, no, ja, allà hi ha en Calés. Allà hi ha
1: no,
0: en Calés.
1: No, ja veurem. Bueno, l'altre dia deia, vaig anar a una conferència... aquí al Argentona, al centre, i va dir que tenim petroli per, si no s'arregla això de l'estret d'Hormuz, tenim petroli per 70 dies, ara ja devem ser 60. Vull dir, si no s'arregla això, el bomber, si no ho arregla el bomber...
0: Tu no pateixis que això en 2 setmanes s'arregla.
1: El què? Veure, ara això, sí?
0: Sí, bueno, ja ho veuràs, ja.
1: No, si es va arreglant de mica en mica. El bomber, que dic jo... Ah, bueno, i la setmana que ve farà anys en Trump. Poder per l'aniversari, 80 anys fa.
0: Bueno, diuen que s'arreglarà perquè ha d'entrar una empresa a borsa i volen que la cosa estigui normalitzada. És a dir, per interessos econòmics.
1: Econòmics, sí, no val la pena. Per això et dic que no val la pena barallar-te per ningú. Sí, ja val la pena. Així és. Bueno, què més he apuntat jo? Mira, també, això ja que som a Mataró, també fem un homenatge, ja que s'acosta Sant Joan, i a Mataró la segona coca una coca, la millor coca de Catalunya, la segona, ha sigut a la pastisseria Alejandro de Mataró. Imagina't. O sigui, el Maresme també té molt de reposteria, molts pobles.
0: I on està aquesta fleca?
1: Està a l'Avinguda Amèrica.
0: Avinguda Amèrica.
1: Si tinc un temps ja aniré jo a visitar-la, perquè com que sóc llaminer m'agrada...
0: Això ens portes un tros.
1: Bueno, sí, mira, ja te'n portaré. Bueno, la congelaré perquè l'altre dia vaig trobar la família Serra, que està al poble, ara no sé com se diu, Roda de Ter, i l'altre dia parlava jo i dic, què ets la senyora tu de Jordi? Diu, sí, si ja li vaig dir, congela el croissant i quan baixis a veure la teva mare, me'l portes i ja està. No, el vull portar natural. Porto un any, no. I ara has de mirar que ja han elegit el millor croissant de Catalunya, també. Sí. Bueno, no cal canviar, perquè cada any els croissants no poden canviar més, aquest és més bo l'altre, jo crec que sigui. Sí. Doncs també felicito tota l'any passat, em va dir, és que no es diu res d'Argentona, no, saludo a tots els pastissers, forners i tot, que fan una bona tasca. I mira, a Barcelona han fet una setmana dedicada als llocs, als establiments emblemàtics. Hi ha la Casa Alfonso, que està allà d'allò al començament de Roger de Flor, que és la casa del pernil i de tot, té molta fama, que porta molts anys. Després la pastisseria Mauri, que aquests estius ja van a Argentona, que també un dia hi aniré, un dia que tingui temps, bueno, temps no, hi aniré i també l'hi aniré a saludar, perquè la que porta actualment era clienta meva, era petita, i l'hi aniré a saludar també, jo veus com que coneixo tothom, i és una molt bona pastisseria, també, i està al carrer Provença. Després hi ha el Fornalies, Graneria Sala, també, de Barcelona, nosaltres tenim Graneria Serra d'Argentona, Cansaladeria Germans Junoi, que està al barri de Sant Andreu, i després també a part del Colmado Aquiles, i bueno, o sigui, llocs emblemàtics de Barcelona, vull dir que és el mèrit, i ara veig que algun es va obrint més, si els lloguers i tot, arribarem a un acord perquè siguin locals emblemàtics, que és el que dona prestigi a la ciutat, vull dir. Bueno, tens alguna cosa més abans de, ja hem dit el futbol, felicitar també els del PSG per perdre el Luis Enrique, que tots dos eren entrenadors, un de l'Arsenal i l'altre, tots dos eren d'aquí, vull dir que es van repartir, a part que hi va haver-hi tot després de graves accidents, incidents a la nit, però vull dir, en fi, tot ha anat bé. Saint Germain de Pré, que digui el barri aquest de París.
0: Mira, entrevista a Javier Gurruchaga.
1: Ah, l'entrevista?
0: Sí. El cantant i humorista.
1: Sí.
0: Era també el que de l'Orquestra Mondragón, no?
1: Mondragón, sí.
0: Ja. Tu t'agradava l'Orquestra Mondragón?
1: Sí, molt. Ara no sé quina cançó tenia.
0: Aquesta.
1: Ah, aquesta. Sí.
0: I no la recordes?
1: Sí. Això, hi ha una anècdota que també he llegit, jo sempre llegeixo el currículum, i va començar a treballar de botons o de primer amb un banc, o Bilbao, el que fos, no? I li va dir el director, diu, vostè no serà mai res. Ja li va pobre, ja va tractar així, no? Mira, pues mira el que ha arribat.
0: Diu que als anys 80 la gent tenia més ganes de llibertat, sí. Descaro i més,
1: sí,
0: cortes de manga, diu.
1: Mira, ara que diu, ara, espera, aviam si trobo aquí. Ara que dius el descaro em fa gràcia, perquè tu ja saps que a mi m'agrada quan la política i el món de la faràndula i tot es mesclen. I ara diu, Premi Christa Leam. I li han donat aquest premi a l'est fiscal Álvaro García Ortiz. I llavors diu, i aquesta senyora, la Christa, era la cúpula Venus de Barcelona. I aquesta senyora, doncs, era l'època del Destape, els anys 1980, tot, i li va crear un premi, doncs molt bé, xapó, no cal ser intel·lectual ni licenciat aquí, doncs un premi, i li han donat en aquest anador. I llavors també fa gràcia que aquest, el jutge aquest famós, ara que va ser famós, ara torna a ser famós, però abans va ser famós perquè el Santiago Pedraz, perquè estaven a punt de casar amb la dona, que era l'ex dona del marquès de Grignon. Doncs aquest ara també va intervenir, que el va alliberar en Jordi Pujol, i ara també està la causa del Zapatero. Però vull dir, a mi m'agrada que l'ambient així de política tot es mescli, que no sigui tot un cantó i l'altre. Pues aquest, el Santiago Pedraz, també és famós per la premsa del cor, diguéssim.
0: No volies posar la cançó de Mr. President?
1: Sí, posa, vull dir, mira, casualitat, posa-la, que a mi m'emociona. En Kennedy...
0: Aquí hi ha els parlaments.
1: Yes. Happy day, Mr. President. There, Mr. President.
0: Molt bé.
1: És. I llavors he mirat que ella va néixer l'1 de juny i el John Kennedy, el president, va néixer el 29 de maig del 1917. Vull dir que fa gràcia, vull dir, la diferència.
0: Quasi,
1: porten dos dies de mes, vull dir. I esclar, doncs, en aquella època ningú pensava que passaven aquestes... Jo m'agradava més en aquella època, que tothom anava, ho veiem tot de color de rosa i tot, i no aquests lius, després es va descobrir tot. Però jo continuo seguint dels Kennedy fins a la mèdula, Jo, d'ençà que ja no són els Kennedy, ja no els segueixo, ja tot això que d'en Trump i tots aquests, cada dia més descafeinat, ja està. Però bueno, la Marilyn va ser un icó, i de les pel·lícules l'altre dia, tu no sé si n'has vist alguna d'aquestes pel·lícules, de la Marilyn.
0: No.
1: Una de les millors, que l'altre dia es van tornar a fer Niagara, d'allò que és una mica que al final la mata. Està molt ben feta, que era de Liscott, em sembla. I després una és Confaldas, no...
0: Confaldas y a lo loco.
1: Confaldas y a lo loco.
0: És aquesta?
1: Aquesta et sembla que és...
0: Existeix, aquesta?
1: Que passen per Nueva York. Espera, ho tinc apuntat un moment, la Marilyn. Sí, Confaldas y a lo loco. Jo m'ho vull casar sempre con un millonari.
0: Confaldas y a lo loco, sí.
1: Sí, que passen ella amb una faldilla prisada, un dia de calor, i esclar, passen per un aire condicionat i se li aixequen les faldilles. Clar, ara no hi dones importància, però en aquella època és un icono que té molt de mèrit, vull dir. I ara era com a casar-se con un millonario, també. N'ha fet diverses de pel·lícules d'aquestes. I l'altre dia la van fer i al final em quedo a veure-la. Perquè estan molt ben fetes, també, aquestes pel·lícules.
0: Tony Curtis, Jack Lemmon...
1: Sí, amb Jack Lemmon, que es vesteixen de dona i tot, i al final, que un dia ho vaig comentar i no me vaig recordar, i al final acaba que es declara un senyor amb ell, i quan s'acaba diu, nadie es perfecto. Aquella escena és única. Ara, és clar, això i ara no té res a veure, perquè pots casar del mateix sexe i tot, però en aquella època, els anys 1960, però aquella pel·lícula està molt ben feta, també.
0: Mira, proposa-la pel Cinefòrum.
1: Bueno, no, hi ha molt, no donem l'abast. Em sembla que ve una d'en Pasolini. No, ja... Si m'he dit si volia presentar-la, he dit no, no tinc tant... M'agrada molt el cine, però no estic preparat jo per tantes coses. No, perquè Antoni Segarra és un professional i és una persona de cine que no sé quantes pel·lícules té, i ho sé, a mi m'agrada molt el cine. I les noves, bueno, no sé si a tu t'agrada el cine antic.
0: No n'he vist gaire.
1: Pues ho recomano, per veure història. Ara mira, canviant de tema, he llegit que els Premi Max han donat a la pel·lícula 1936. El 1936 és una data històrica, va començar la guerra. Però no... Vaig mirar el diàleg i tot, no em convenç gaire. Llavors jo sempre, gent coneguda, dic que hauríeu de fer la història, que n'han intentat una, però del cantó d'un bando i de l'altre, és viure una família normal amb l'època que viuen a l'esdeveniment. Tenen un problema, han marxat la guerra, han de continuar la fàbrica, el negoci, tot com viuen, aquests 3 anys que va durar la guerra, explicant-ho tot. Han fet el majordom, que aquesta també la recomano, que em vaig de Vittorio Gassman, amb artistes de Barcelona i tot, i també és el final de l'acabament de la guerra, que està bombardejant Barcelona, i hi ha una frase que diu, ja res serà igual. Diu, marxem d'aquí, que això s'acaba. I llavors diu, ja res serà igual, i és veritat, s'acaba la guerra i un període de 40 anys. però és maca aquella, perquè és una família burgesa i un és d'un cantó i l'altre és l'altre. I veus que s'acaba i veus que l'home abandona Barcelona amb un carro, amb les quatre coses, i arriben al germà amb el banc vençut. I aquella pel·lícula és per recomanar-la, eh? Està molt ben feta. I en Vittorio Gassman fa de majordom. Bueno, què més tens per aquí? Ah, bueno, anem als aniversaris abans que...
0: Sí.
1: Mira, mira, l'Emilio Sánchez Vicario, aquesta família de la, diguéssim, la tenista, no se'n parla gaire, però ja ha fet 61 anys. Els pares encara són vius, eh? No, això, abans ja van anar al casament, inclús van anar al casament del rei, tot, en fi... després també va posar en cel que és Maria Esteve, que aquesta senyora es diu assidu de La Vanguardia, ha fet 100 anys. I, ai, aviat en tinc, si tot arriba, tinc una... Bueno, tu la pots entrevistar, jo la entrevistaré per un altre cantó. Pel mes de juliol hi ha una senyora que farà 100 anys aquí a Argentona.
0: Ah, sí?
1: Sí, la Maria Teresa de l'Estanc, en diem nosaltres.
0: Maria Teresa de l'Estanc.
1: De la llibreria, la tieta dels de la llibreria. Doncs, bueno, no molt ben dir, coi, ho podem dir, és cunyat de la Pilar, ja saps que la Pilar...
0: La Pilar
1: Güell és la cunyada, que la Pilar Güell venia aquí en el programa que feia...
0: Sí,
1: eh? Doncs pues, farà 100 anys, eh? I havia cantat al Liceu també, i és tot una part de la història. Si la puc, bueno, no sabem mai les circumstàncies i tot, però si arriba a 100 anys... serà una història maca per explicar.
0: Quin, bueno, deu ser... Pregunta-li quin és el secret per arribar als 100 anys.
1: Eh? No, mira, per exemple, no s'ha casat ella. O sigui, si miren la història, us recomanen allò. Llavors, un que fa que no té relació, no té res...
0: Però hi ha persones que es casen i arriben als 100 anys.
1: Exacte,
0: igual.
1: Vull dir, que no... què veu els grecs, els intel·lectuals grecs i tot? Diu un consell, diu, si cases... bé, i si no també, vull dir, fes el que vulguis, ho entens? I ara ha canviat tot el sistema, però l'altre dia llegia, canviant de tema, que a l'època, bueno, jo encara no, pels anys 50 i tot, la gent no es casava per amor, es casava per molta gent per marxar de casa, perquè al moment que et casaves, especialment la dona, ja podies fer el que volies, i en canvi, amb 20 anys o 21 tenies d'estar a casa teva i arribar a les hores i tot. Al moment que et casaves, ja els pares ja rebentava que ja podies fer el que volies. A veure, de vegades caies amb les garres d'una altra persona, que poder era pitjor que els pares, evidentment, o amb una altra família, però això ja és una altra cosa. Bueno, mira, doncs llavors, mira, una altra, la Maria Galiano, 91 anys.
0: No sé qui és aquesta.
1: Aquesta és l'àvia de Cuéntame, la famosa àvia de Cuéntame, 91 anys. Era una dona mestra i després amb carrera i tot, i de casada, amb fills i tot, i després es va dedicar al món de la, bueno, l'artista del teatre i el cinema. Aviat ja t'he dit que entrem, el farà la setmana que ve. El Clint Eastwood, em sembla que en fa 90, no ho he apuntat també, 96.
0: L'altre dia feien una pel·lícula a Televisió Espanyola.
1: Sí, en fa molta, però jo no em convenç el Clint Eastwood.
0: A mi tampoc.
1: No, de jove no... En canvi, la que ha fet de gran, aquella que defensa amb una família de xinesos i tot això, a Nova York, sí, però no mira, va com va.
0: No, demostra que jo no tinc cap mena de cultura cinematogràfica,
1: no,
0: però,
1: pues bo, no,
0: però és que no m'agrada ni ell com a actor ni com a director. És a dir, no ho sé apreciar.
1: Però això, si s'integra l'actor, no vol dir que sigui bo, no, és la simpatia
0: no,
1: que
0: clar,
1: tens.
0: Sí.
1: El Pepe Viñuelas, que és el Mortadelo, que fa sempre,
0: sí.
1: 63, i després va fer Aida, també, molt famós.
0: Sí.
1: El Rafa Nadal, mira, ja n'ha fet 40.
0: 40.
1: I després aquesta, la Juli Gallet, que va ser, si no m'equivoco, va ser la parella de François Hollande, que va ser mini 54, etc. I va ser parella de François Hollande, després es va... O és parella o continua, no ho sé ara com està. Sé que descendia de l'Isaac Albéniz, la família ve de les arrels d'aquí dalt a Camprodon. Això sí que ho sé. I continua siguent artista. Bueno, després que ja ve... Ah, mira... Bueno, ja està.
0: Sí.
1: Ah, ara anem a dir una mica...
0: Ja anem acabant, ja, Pep.
1: Sí, però deixa'm dir que és que jo gairebé no dic res de la família real, que el comte de Barcelona va tornar a visitar aquí, que va fer un homenatge a en Samarà, que també portarà una mica de polèmica, perquè era de l'època de... Bueno, es va fer els Jocs Olímpics també gràcies a ell, amb tota la gestió i tot. i ara s'han atrevit a fer-ho perquè com que estava col·laborant amb el règim franquista...
0: Han fet un homenatge a Joan Antoni Samaranch,
1: sí, però com
0: no?
1: Que era, col·laborava amb el règim franquista, era un apestat i tot, però per una cosa... En fi, jo amb això la història és la que és, i després cadascú jugarà, però gràcies a ell es va aconseguir els Jocs Olímpics, vull dir... Jo, mira, un dia faré la història també allà a Cabrera de Joan Antoni Samaranch, perquè el conec, i la Viví, a mi m'encanta la Viví Samaranch, que també era una dona que la van considerar com era molt intel·ligent, també més intel·ligent del que semblava, però com que era una dona elegante, la consideraven que era així una mica VIP, saps què vull dir? Jo més pensa en vestir, i es veu que tenia una cultura

0: diuen, no ho sé, bueno, sobre la, o poder el rebaixaran de preu. Molt bé, mira, el Messi sí, va comprar el d'allò, no?, el de Barcelona, i com se diu, l'estadi de...
1: Em sembla que baixen de preu o...
0: Baixaran, o algun... la setmana passada deien que no, que es havia retractat, però bueno, això ho deuen negociar i tot el que sigui. Allò que diem, notícies no confirmades, fes que no es confirmi, no ho dius, però com que ara es diuen notícies tot el moment, tot el dia, mira, n'hi ha una que també diu, ho vaig mirar ahir vespre, diu, ha mort la reina de Margarita de Dinamarca, està molt fumuda, està ingressada, i llavors torno a mirar algú, no en dic res, però un moment, va ser un moment, i dic, coi, no pot ser això, sempre passa el dimarts al vespre. Perquè jo, com que em dedico a apuntar tot el que passa a la setmana, la Mil Lamal, amb la nova parella que té, que, diguéssim, ella és més gran, és influencier, Inés García, aviam el que durà. Bueno, mentre duri l'estiu ja està bé, eh? I ara s'ha de preparar per anar als Jocs a Mèxic, també, que passaran calor, que està allà calor, a Mèxic.
1: Sí, sí.
0: Bueno, i després, mira, l'Iker Casillas també amb una... No, bueno, al final, pobre, ja també s'ho mereix. Irene Essen. Ara, Miss Venezuela 211, això ja, aquí hi ha interessos, una mica veiem com allò, saps què vull dir? Sortiran aquestes persones que són desconegudes, un té prestigi, veiem millor. M'agradaria que continuessin, evidentment, I després hi ha una altra... aquesta no sé, no, tu no deus saber qui és, jo tampoc, just, és Lucía Rivera i Fernando Wagner. Ell és d'allò, broker, i porten 2 anys, i ell es representa, que? La va fillar...
1: És què, Pep?
0: Eh?
1: Què has dit que és?
0: Broker, ho dic bé?
1: No ho sé.
0: Broker és aquest que es dedica a...
1: Ah, broker.
0: Sí, financiers d'aquest de broker.
1: Assessor financer.
0: Sí, i llavors porten 2 anys... I ella és la va adoptar com a filla de la parella, la seva mare, del Rivera, el Cayetano Rivera, doncs pues ha durat poc.
1: Vinga, l'última. L'última.
0: L'última, sí. I llavors també hi ha la...
1: No, dic que vagis acabant ja, Pep.
0: Sí, ja acaba. Mira, hi ha el casament de, home, deixa't dir, de la Dua
1: Lipa. Que portem 3/4 ja.
0: No, home, encara, falten 5 minuts, però no, deixa'm, sí, això, sí, que és important. I d'allò, la Dupa, que han adelantat el casament, amb en Callum Turner, aquest actor... I a més hi ha la... Em sembla que hi ha algun altre... mira, estic content. Per tercera vegada reincident l'Álvaro Morata i la Liz Campelo, que es donen una tercera vegada. S'han separat i a la tercera tornen a fer que van anar a veure en Bach Bunny, potser els va animar. Home, a mi m'estranya perquè...
1: Han tornat.
0: Sí, han tornat a emprendre el que s'acabó. Però és que tenen 4 fills, quan tens 4 fills algú va pensar, no és així per les bones, si dius, mira, no, un fill encara, o no tenen, però aquests dos que han tingut 4 fills i tot, jo crec que per tot, millor que... A mi com a parella m'agraden tots dos, l'Alba Morata i l'Eira també, ella està, és de bona família també, a Itàlia està ben col·locada, tot això també influeix, i ella, encara que sigui jugador, ve d'una família, ja m'entens, vull dir que això pesa una mica tot això, allò que sempre et dic als comentaris aquests, que el nivell social i la feina afecta molt avui dia, actualment. Bueno, doncs ja dius que em retiri, doncs ja...
1: Sí, ja hem esgotat el temps.
0: Tot, no? Ja has dit tot. Bueno, ja. Bueno, els Reis també han tingut visita dels de Mònaco, també, ja veurem les revistes també. Encara que és un país petit, el Mònaco, doncs té molt de glamour. I també l'Albertito, la seva mare, quan es va casar amb el Reinero, va venir d'allà, i la reina Victòria, la besàvia del Felip, doncs li va aconsellar i li va ensenyar a comportar-se en el món de l'aristocràcia europea, i la Gràcia Kelly sempre va estar molt agraïda amb la reina Victòria Eugènia, i hi ha una relació d'amistat també. I també va bé per la reina, perquè la reina, com ve la Charlene, que són del mateix nivell, se sent més bé que no passa quan venen tots aquests que venen de realesa, que així. Bueno, i també ha anat a comprar el llibre, també a la Fira del Llibre, que
1: molt important.
0: A Madrid, no, sí, no se puede ir en Madrid, a la Fira del Llibre, visita del Papa i tot, Sort que les temperatures han baixat una mica, eh?
1: Això mateix.
0: Va bé. Bueno, hi ha més coses, però bueno.
1: Molt bé, Pep.
0: Doncs pues bueno, a reveure i
1: anar preparant per acabar,
0: la,
1: o no?

0: La festa de, bueno, de Sant Joan, ja.
1: Avui no has escollit festa per acabar,
0: sí,
1: eh?
0: Mira, sí, volia dir ja el del Papa, volia dir la de l'emigrat, mira, ja que vindrà tanta gent de tot el món i tot, els rics, els pobres i tot, si vols posar l'emigrat de l'Emilio Vendrell, doncs posa'l, ja està.
1: L'emigrant d'Emili...
0: Vendrell, que és el cantant català per autonomàcia, vull dir, m'agrada molt.
1: D'acord, Pep, doncs...
0: Bueno, a veure, amics i amigues...
1: La setmana vinent...
0: Més not... Ai, i bueno, commemoro a fa anys del desembarc de Normandia, eh? Això és important, eh?
1: Molt important.
0: El 6 de juny de 1944.
1: D'acord.
0: És important.
1: Que vagi bé.
0: A veure, egunon.
1: Egunon.

0: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Xarxa, compra i descobreix Catalunya!
2: L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat.
3: 4 de juny. Els incendis de sisena generació. A càrrec de Marc Castellnou, enginyer forestal i inspector del Cos de Bombers. Totes les conferències es fan els dijous a les 6 al Centre Parroquial.
4: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
5: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
6: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
8: No saps a què t'estàs perdent.
9: I t'hi perds des de fa molt.
10: De veritat, tu vols seguir perdent?
11: Si no veus esport femení,
12: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
7: Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

3 de juliol, el canadenc Bryan Adams aterra al festival de Cap Roig. Vinga, nosaltres tanquem aquesta segona hora amb en Guillem Roma, això es diu M'encantaria, i que forma part del seu darrer treball. Amb ell connectarem a les senyals de les 12 del migdia i començarem després del butlletí del 3CAT Info una nova hora per acompanyar-te fins la 1.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.
2: 3CAT Info.

0: Nou mínim històric de consumidors de tabac amb el 20,6% de la població. El Departament de Salut alerta que, malgrat això, a Catalunya cada hora hi ha una defunció a causa del tabac i adverteix que una quarta part dels joves de 14 a 18 anys vapegen. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu al Matí de Catalunya Ràdio que el català tindrà presència en la benedicció papal de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Mentrestant, les entitats laiques convoquen una concentració al Born el dia 9 per reclamar la neutralitat de les institucions i que no s'assumeixin les despeses vinculades a una visita com aquesta. Un mort a Kuwait en els atacs atribuïts a l'Iran, que mantenen tancat l'aeroport del país. Bahrein també ha interceptat drons iranians. Els Estats Units han atacat a les últimes hores objectius del règim de Teheran. Amb la tensió a l'alça i les converses de pau estancades, el preu del petroli torna a pujar. I Ucraïna ataca la terminal d'exportació de petroli de Sant Petersburg en una acció altament simbòlica, perquè avui comença a la ciutat el Fòrum Econòmic, on Vladimir Putin presumirà dels seus èxits. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons i que provoca la mort de 7 persones a Donetsk. L'OCDE pronostica una desacceleració de l'economia mundial per la guerra a l'Orient Mitjà, tot i això millora una dècima les previsions de creixement del producte interior brut espanyol, però alerta de l'augment de la inflació fins al 3,3% aquest any. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma al Parlament que el PSC està lliure de corrupció davant els retrets de l'oposició i dels socis d'investidura que li reclamen explicacions. Ajornada fins al 15 de juny la citació de Begoña Gómez, el jutge ha aprofitat per insistir que la parella de Sánchez ha d'anar en persona al jutjat i amenaça d'enviar la policia a la Moncloa per portar-la fins als tribunals. Les fèrules impreses en 3D milloren el tractament de fractures de canell. Tres hospitals de la regió sanitària de Girona han provat amb èxit els avantatges que comporten respecte a l'ús tradicional de guix en la immobilització d'aquest tipus de lesions. La Patum de Berga comença aquest migdia amb el primer passar carrer amb el tabaler i els quatre gegants i sense foc. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. L'alcalde ha demanat que se la reconegui com la creu amb la creu de Sant Jordi.
1: Esports.
2: El Barça pot classificar-se demà per les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya el Múrcia al Palau. Els blaugranes van superar l'Ilocamp per 68 a 91. Avui Baskonia, Joventut a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Tercera Lliga Femenina de Waterpolo per al Mataró, que s'imposa al Sant Andreu per 9 a 10. Avui final tornada de l'Eurocopa Femenina. Atlètic Barceloneta Catalunya, 2:15 i amb 5 gols a favor de les gracienques. I en futbol, Mitchell diu que és un pas important en la seva carrera. Fitxa per a l'Ajax. Firma per a dues temporades.
0: I el temps tarda de sol amb alguns intervals de núvols a les comarques del nord-est. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus, però en general la sensació de menys fogor serà evident respecte. I marxen la tramuntana i el mestral. Demà a la tarda, una línia de tempestes travessarà el país, sobretot al centre i al nord.
3: 3CAT Info. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
4: 4 minutets passem del punt de les 12 del migdia amb la Ludwig Band. Engeguem l'última hora del programa.

La Garrinada ja ha revelat com sonarà l'edició d'aquest 2026. La cita jove de la Festa Major d'Argentona va presentar el dissabte tant el cartell com la programació d'enguany i tindrà com a principals reclams les actuacions de la cantautora mallorquina Maria Jaume o els que escoltem, la Ludwig Band.

0: I obrim aquesta nova hora amb la notícia que destaca o la felicitació institucional pels èxits del club de bàsquet d'Argentona. I és que el Sots 25 masculí i el cadet masculí s'han proclamat campions de Barcelona al pavelló d'Argentona. L'Ajuntament vol expressar el seu reconeixement al CBA pels èxits assolits aquest cap de setmana al pavelló municipal en unes finals a 4 que han omplert la vila d'orgull, esport i també d'emoció. El Sots 25 masculí i el cadet de primer any han culminat una temporada brillant proclamant-se campions territorials de Catalunya. Aquest títol és el resultat d'un treball constant, d'un compromís admirable i d'un esperit competitiu que representa perfectament els valors del municipi. Les finals disputades al pavelló d'Argentona han estat una festa esportiva que ha reunit famílies, aficionats i veïns. L'ambient, el suport de la grada i l'excel·lent organització han contribuït a fer d'aquest esdeveniment un orgull compartit. Fa dies vam tenir amb nosaltres l'entrenador del Sots 25, en Gerson García. Demà també tindrem oportunitat d'escoltar-lo, no només amb ell, que passarà de nou pel programa, sinó també a quatre jugadors del Sots 25. Amb els jugadors i el míster parlarem de com han preparat mentalment, físicament, aquesta final a 4 que va tenir lloc el passat cap de setmana al pavelló d'Argentona i com afronten el pròxim repte que s'enfrontaran contra el campió de la delegació territorial de Tarragona. És una de les entrevistes destacades que demà compartirem amb vosaltres al Tic-Tac de Ràdio Argentona. I per cert, us avanço petits detalls de cara a la setmana entrant. El dilluns a les 11 tindrem amb nosaltres, o podríem fer, farem, si més no, la última tertúlia esportiva de la temporada. I atenció, perquè acabarem de luxe i parlarem amb Antoni Rabassa, Antonio Gómez i el míster, en Rafa Garro, que segur que ja està donant-li voltes a com afrontar la temporada vinent a Lliga Elite. Són algunes de les entrevistes que us recomanem que no deixeu escapar, ja sigui en directe o a través de les plataformes digitals d'iVox o Spotify. Un dia més, et recordo que si vols participar del programa, això és el que has de fer.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22 o truca'ns en directe al 93-797-1550.

Doncs vinga, fins al punt de la una. Amb vosaltres, qui us parla? El meu nom, Miquel Carabaño. Gràcies per ser-hi. Seguim refrescant el matinal de dimecres al ritme de l'ebrenc Joan Rovira. De seguida, després de Fidels al Pla, anem a la previsió del temps.

0: Moment d'anar cap al Servei Meteorològic de Catalunya per saber quina és la informació del temps de les pròximes hores.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada i ho hem fet parlant d'un ambient molt més suau i agradable comparat a aquests últims dies, i és que la temperatura ha baixat a bona part del territori, aquesta temperatura mínima, i ha fet que haguem pogut respirar aquestes primeres hores del matí, tot i això amb valors que han estat superiors o voltant els 20 graus a punts del litoral. De cara al migdia s'espera que la temperatura més alta pugui pujar a valors de 30-31 graus cap a les comarques de l'interior, i s'espera que en conjunt domini el sol, tenim alguns núvols, el creixement d'algun núvol d'evolució propi del bon temps, però sense ruixats, i demà sí que hi haurà nous canvis amb tempestes sobretot de tarda. Això és tot de moment.
0: Doncs vinga, aquesta és la informació del temps de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Cada matí de 10 a 1 del migdia, Tic Tac, presentat per Miquel Carabaño.

matí de 10 a 1 del migdia. Tic-tac, presentat per Miquel Carabaño.

la seva gira de concerts i no s'aturarà durant tot l'estiu. Baila Morena forma part del repertori de l'últim disc i de les cançons dels seus concerts. I ara anem a Terrassa amb Mama Duixa, amb Bruno de Fabrizis, amb aquesta que es diu La millor gent de...

0: Catalunya.
1: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Xarxa, compra i descobreix Catalunya!
2: L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat.
3: 4 de juny. Els incendis de sisena generació. A càrrec de Marc Castellnou, enginyer forestal i inspector del Cos de Bombers. Totes les conferències es fan els dijous a les 6 al centre parroquial.
4: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa, transforma. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: La sardana és la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan.
6: És la mòbil, magnífica en ella, que en pausa i en mida va lenta oscil·lant.
7: Curts i llargs. Un programa pels amants de la sardana i la cançó catalana. Un programa que podeu escoltar els dissabtes de 9 a 11.
8: Un programa on podeu dedicar la vostra sardana que més us agradi.

Ara que ve l'estiu, ens anem refrescant amb la salseta del Poble Sec i seguim el ritme del Far del Sud de la mà del Sopa de Cabra.

0: Els tiets passaran aquest divendres per Cornellà de Llobregat, també per la Patum de Berga, el dia 7 d'aquest mes de juny pel Festivalot. Passaran pel Canet Rock el 4 de juliol i el 27 de juliol per les Santes de Mataró.
1: Si no ens faltava res més perquè amb tu tenia tot.
0: Minutet i tres quarts d'una, seguim el ritme del cantautor de Mallorca des de Vilafranca de Bon Any. D'aquells artistes que no li calen gaires presentacions.

Si teniu ganes de veure Tomeu Penya en directe, estarà a Sant Hilari de Sacalm aquest dissabte a partir de 2:15 de la nit.

La Su és una de les artistes que ha confirmat la seva presència al Festival Posidònia de Mataró, que aterrarà el mes de setembre. Abans també la podreu veure el 13 de juny al Cabró Rock i el 27 a la Plaça Major de Nou Barris, al Bonita Woman Festival a Soles. Moment de tancar l'edició d'aquest dimecres, un matí en el que hem tingut oportunitat de parlar amb la Míriam Plazas, plaça propietària de la Fleca Casas, un dels comerços guanyadors al sorteig Compra i Descobreix Catalunya. I ens hem posat al dia amb en Pep Famades i la seva premsa del cor. Us proposo avui, per tancar, la música d'en Pep Lladó i refrescar-nos sota la palmera. I és que el tindrem al Dosrius, sona el 13 de juny a la plaça del Comú, acompanyat de dues veus, guitarra, piano i violí, en un format proper i emotiu que promet fer-nos viatjar a través de la seva música. Brilla el sol, ai, ballant la tarda. Amb ells arribarem als senyals a la una. Us deixo ara amb els serveis informatius d'aquesta casa i desitjo que passeu la millor tarda possible i que busqueu l'ombra. Torno demà, família, que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

Alumnes de l'Institut d'Argentona reclamen millores per fer front a la calor a les aules. Les estudiants denuncien les dificultats que generen les altes temperatures i proposen instal·lar aire condicionat o ventiladors adequats al centre. La segona convocatòria de Píndoles del Record va omplir ahir el Saló de Pedra. El centre d'estudis va reunir 7 noves veus per explicar la història social d'Argentona. El projecte tindrà una versió teatralitzada al Sense Portes. Argentona se suma un any més a la campanya Compra a prop, arriba lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar les compres al comerç local durant tot el mes de juny. En esport sentirem el Laietà tancats, que ha tancat el curs amb una festa sense perdre de vista l'estiu i la temporada vinent. L'entitat organitza una festa de cloenda el 7 de juny i presenta el seu casal d'estiu. I el temps aquesta tarda, domini del sol al Maresme, sense pluja i amb temperatures màximes entre 24 i 27 graus. Dijous començarà amb temps estable, però els núvols augmentaran al vespre i a la nit podrien arribar els primers ruixats. Divendres serà un dia més insegur, amb força núvols, possibles xàfecs i tempestes a la tarda i una baixada notable de les temperatures. Comencem.

0: Tres alumnes de segon d'ESO de l'Institut d'Argentona han fet arribar una carta a la ràdio per expressar la seva preocupació per les elevades temperatures que es registren a les aules durant les darreres setmanes del curs. Les estudiants asseguren que la calor dificulta la concentració, afecta el rendiment acadèmic i provoca molèsties físiques entre l'alumnat. A la carta, les alumnes expliquen que molts estudiants pateixen cansament, mals de cap o marejos a causa de la calor i reclamen mesures per millorar les condicions dins les aules. Entre les propostes que plantegen hi ha la instal·lació d'aire condicionat o, com a alternativa, ventiladors adequats per als espais docents. Fonts de l'Institut d'Argentona han explicat a la ràdio que els centres educatius disposen del protocol POCAT, el Pla d'Organització dels Centres davant d'episodis de temperatures extremes. En el cas del Maresme, aquest protocol s'activa quan es preveuen temperatures de 29 graus o superiors. Segons indiquen des del centre, divendres passat ja es va arribar als 28 graus. Des de la direcció també recorden que les actuacions relacionades amb la climatització de l'edifici depenen del Departament d'Educació, que és el titular de l'equipament. En aquest sentit, assenyalen que les demandes de millora ja es traslladen directament a l'administració educativa. A més, expliquen que fa aproximadament 2 anys el Departament va subministrar ventiladors de peu al centre, però consideren que aquests aparells no són els més adequats per l'ús habitual a les aules. Les alumnes signants de la carta defensen que garantir unes condicions ambientals adequades és fonamental per afavorir l'aprenentatge i el benestar de tota la comunitat educativa. Més coses. El Saló de Pedra va acollir ahir al vespre la segona sessió de Veus pel Record, el projecte impulsat pel Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell, que recull testimonis orals de veïns i veïnes del municipi per preservar la memòria col·lectiva. L'acte va començar amb la benvinguda d'Emilia Illamola, que va recordar que aquesta segona trobada tanca la primera fase del projecte. Illamola va explicar que els 13 testimonis recollits es transformaran en monòlegs que es publicaran a la revista Fonts del mes d'octubre. A més, va avançar que el projecte culminarà amb un espectacle teatral dirigit per Cristina Navarro, que s'estrenarà durant el festival Sense Portes.
1: Que aquests mateixos 13 testimonis resumits que la Maria Josep Castillo i jo mateixa hem transformat en monòlegs es publicaran a la revista Font de juliol i d'octubre, que també recollirà la ressenya de l'espectacle que tancarà aquest projecte de memòria històrica, comunitària i teatral, dirigit per Cristina Navarro, que s'estrenarà en el marc del Festival Sense Portes el primer cap de setmana d'octubre.
0: La coordinadora de la sessió, Maria Josep Castillo, va presentar els 7 protagonistes de la vetllada. Els testimonis van oferir records vinculats a diferents etapes de la història recent d'Argentona, des de les festes populars i la vida quotidiana fins a l'activitat cultural i associativa. Castillo també va agrair la generositat dels participants per compartir experiències personals que fins ara formaven part de la seva esfera més íntima i familiar, però que gràcies al projecte passen a formar part del patrimoni col·lectiu d'Argentona.
2: Els nostres elements de la vida de l'Emilia i meu sobretot van pels nostres testimonis. Moltes, moltes, moltes gràcies per aquest acte de valentia que feu compartint aquests bocinets de vida que fins ara només eren seus o de les persones més properes i que ara ho són de tots nosaltres.
0: La sessió es va tancar amb un torn obert de preguntes i converses amb el públic en una mostra, nova mostra de l'interès que desperta aquesta iniciativa de recuperació de la memòria oral d'Argentona. I ens estem preparant tots plegats per viure una Diada de la Flor amb més de 50.000 flors i plantes, i és que Argentona ho té tot a punt per celebrar del 5 al 7 de juny una nova edició de la Diada de la Flor. Els carrers es tornaran a omplir de colors, aromes i catifes en una de les cites més emblemàtiques del calendari festiu local. Segons han explicat el programa Tic Tac, la regidora de festes, Montse Cervantes, i el tècnic de l'àrea, Carles Ligos, enguany la festa destaca especialment per les dimensions del desplegament floral. En total, s'utilitzaran prop de 41.000 clavells, més de 9.000 gerberes del Maresme i un miler de plantes de temporada. Montse Cervantes és la regidora de festes.
3: Fent una aposta molt important per la col·laboració que rebem de les entitats, per al públic familiar, per la canalla. Com sempre, és una festa que ens motiva molt i la fem amb molta il·lusió, pràcticament, personalment, de les que més.
0: Una de les novetats destacades d'aquest any és la implicació de l'alumnat del programa de formació i inserció de l'Institut d'Argentona. Els estudiants dels mòduls de jardineria han participat en la remodelació del jardí del Museu del Canti, un espai que s'inaugurarà aquest divendres coincidint amb l'acte de l'Ou com Balla. Carles Ligos és tècnic de festes.
4: Tenim fins a 15 instal·lacions fetes per entitats, per exemple el PFI, que gestiona des de l'Institut d'Argentona. Tenim un PFI de planta i viver, un d'electricitat i el de cuina. Doncs s'ha trobat una manera de col·laborar amb tots ells perquè fan, doncs, tot una instal·lació tant a Cal Guardià a nivell de jardineria i electricitat, també renoven, han ajudat a renovar el que és el pati del Museu del Canti, i tot això veurem aquesta inauguració de tots aquests elements el divendres a la tarda.
0: Tres dies de festa que tornaran a convertir Argentona en un gran aparador floral i en un punt de trobada per veïns i visitants. I un any més, Argentona participa a la campanya Compra a prop, Arriba lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar les compres als comerços de proximitat durant el mes de juny. La proposta combina el suport al comerç local amb la possibilitat de guanyar experiències en diferents municipis catalans. Cada compra en un establiment adherit dona dret a una butlleta per participar en el sorteig d'escapades, activitats culturals, tastos gastronòmics i altres propostes vinculades al patrimoni del territori. La campanya ja està plenament consolidada entre comerciants i clients. Així ho explica la Míriam Plaza, de la Fleca Cases, que assegura que la iniciativa genera interès i moviment als establiments.
5: La gent ja quan s'hi comentes i tal, molta gent que ja havia rebut el premi i tot, ostres, sí, què tal, guai. Hi ha gent que diu no, i llavors, pues, bueno, ja no insisteixes, però no, la veritat que molt, molt positiu. Ja quan veus que dona la papeleta i tal, ja saben de què va, i la veritat que força bé. Toca. A veure si em toca, a veure, no. Ostres, a veure on em toca, on vaig.
0: A més de premiar els compradors, la iniciativa també reconeix la tasca dels establiments locals i contribueix a reforçar el teixit comercial dels pobles participants. Els comerços adherits es poden identificar fàcilment amb la imatge de la campanya. Les persones interessades poden consultar les bases del sorteig i els premis disponibles al web de Compra i Descobreix Catalunya. I amb aquesta informació de comerç arribem avui al bloc de serveis.

L'atenció ciutadana al jutjat de pau d'Argentona canvia d'organització per agilitzar els tràmits i millorar el servei. Des d'aquest mes de juny, l'horari d'atenció al públic queda unificat de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia. La reorganització també estableix dies específics segons el tipus de gestió. Els certificats es tramitaran els dilluns i divendres, la recollida de documentació judicial es farà els dimarts i dijous i els expedients matrimonials s'atendran els dimecres. Des de l'Ajuntament expliquen que aquesta nova distribució permetrà reduir els temps d'espera i oferir una atenció més especialitzada. Per a més informació, per demanar cita prèvia, es pot contactar amb el jutjat de pau al 93 797 1703. I atenció a tots aquells que esteu estudiant o preparant exàmens, fins al 10 de juny la Biblioteca Municipal obre l'aula d'estudi de dilluns a divendres i ho fa en horari molt ampli, de les 8 del vespre fins a les 11 de la nit. El Club Argentona Patinatge Artístic obre portes aquest mes de juny perquè infants a partir de 4 anys puguin provar l'activitat. Les sessions es faran al pavelló els dimarts i dijous de 5 a 6 de la tarda i a l'Institut d'Argentona els dilluns i els dimecres de 5:45 fins a 7:15. Per a més informació podeu contactar amb la Judit al 607-875-566. L'Ajuntament d'Argentona ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats per aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. I és obert el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona, que està adreçat a persones més grans, de 65 anys, o pensionistes. Les inscripcions es poden fer fins al 8 de juny. El sorteig de places es farà el dia 12.

0: Els esports.
1: Avui en esports ens fixem en el club handbol Laietà Argentona, que posarà punt final a la temporada aquest dissabte, 7 de juny, amb una gran festa al pavelló municipal. La jornada arrencarà amb el primer torneig Leandro Bonet de la base, que reunirà equips de la comarca, i continuarà amb el lliurament de trofeus i una botifarrada popular oberta a famílies, veïns i exjugadors. La celebració es completarà a la tarda amb un torneig de 4 contra 4 entre pares i fills. La festa també servirà per donar a conèixer el casal d'estiu del club, que es farà del 25 de juny fins al 24 de juliol. El programa inclourà activitats multiesportives, sortides a la platja, a la piscina i a Illa Fantasia, a més de propostes lúdiques com l'Humor Amarillo. A les tardes els participants podran aprendre part en sessions de tecnificació dirigides pels germans Pol i Àlex Chaves, jugadors del Granollers. Les inscripcions ja estan obertes a través del web del club i també al pavelló municipal. Pel que fa a la pròxima temporada, l'entitat afronta una etapa de renovació. El sènior masculí iniciarà un projecte amb Juan García a la banqueta i amb una aposta clara pels jugadors procedents del juvenil. El sènior femení del Laietà, Marc Moncayo, assumirà el càrrec d'entrenador amb l'objectiu de competir a la Lliga Argent. Mentrestant, el Laietà manté les jornades de portes obertes fins Sant Joan per animar infants i joves a descobrir l'handbol i incorporar-se als seus equips.
2: L'informatiu d'Argentona, el que passa a la vila.
1: Tot seguit l'agenda cultural, avui ens la porta la Núria Pou amb el muntatge de Mauro Escolano.
3: Agenda Cultura. Aquest dijous la biblioteca tornarà a ser protagonista amb una nova sessió de l'Hora del Conte. A 6:15 de la tarda, la narradora La Flaps presentarà La Flor de Colors, una història adreçada als més petits en el marc de la Setmana de la Natura. També dijous, a 6:00 de la tarda, el centre parroquial acollirà la conferència de Marc Castellnou, cap graf dels Bombers de Catalunya i un dels grans experts en incendis forestals a nivell mundial. La xerrada abordarà el fenomen dels anomenats incendis de sisena generació i els reptes que plantegen en el context actual. I aquest cap de setmana arriba la Diada de la Flor, una de les festes més emblemàtiques d'Argentona. La programació començarà divendres a 6:00 de la tarda amb la inauguració de la mostra de bonsais. A 7:00 s'obrirà el nou jardí del Museu del Canti, creat amb la participació de l'alumnat del PFI de Jardineria. I a 9:15 del vespre s'inaugurarà la decoració floral de Cal Guardià, elaborada pels estudiants de l'Institut d'Argentona. Dissabte, la Plaça Nova acollirà durant tot el dia demostracions d'oficis artesans, mentre que l'Avinguda Puig i Cadafalch s'omplirà de jocs de fusta gegants. A la tarda començarà la confecció de les tradicionals catifes de flors als carrers del municipi. Diumenge serà el dia gran. Hi haurà mostra de treballs de mitja i ganxet davant del casal de la gent gran, catifa participativa a la Plaça Nova, activitats familiars al centre parroquial i una demostració de creació de bonsais al Saló de Pedra. A 1:15, la Garrinada organitza un concert vermut a la plaça de Vendre. I a 7:00 de la tarda arribarà un dels moments més esperats, la trepitjada de les catifes de flors amb la colla de geganters i grallers. Durant tota la diada també es podrà visitar l'exposició Corpus Argentona a la biblioteca, la Fira Mercat d'Artesania i Cine Ecològica, l'Ou com Ball al Museu del Canti i els jardins de la Casa Puig i Cadafalch. I acabem amb el cinema.
4: Listo, sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
5: ¿En el discurso?
4: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
5: Sí.
4: Vale, ¿y de la primera cita?
5: Sí, claro.
4: ¡Mierda!
5: No es obligatorio hablar.
3: Aquesta és la premissa de Drama, una barreja de comèdia i drama que protagonitza Zendaya i Robert Pattinson. La podreu veure al centre parroquial divendres a 8:00 en versió original subtitulada. I durant el cap de setmana, el dissabte a 6:00 de la tarda i diumenge en doble sessió, a 5:00 i a 7:00.
6: Desagradable, tío.
2: Informació propera. Informació d'aquí. Informació d'Argentona.
1: I acabem amb la previsió del temps per al Maresme. Aquesta tarda continuarem amb un temps ben tranquil i majoritàriament assolellat a tota la comarca. Només veurem alguns núvols cap al nord de la serralada litoral. Les temperatures entre els 24 i els 27 graus. De cara a dijous, el dia començarà amb domini del sol a partir de mitja tarda, però els núvols aniran guanyant terreny fins a deixar el cel força tapat al vespre. Ja entrada la nit, podrien arribar els primers ruixats a l'interior de la comarca. I atenció divendres, perquè ha d'augmentar la inestabilitat. Tindrem un cel força ennuvolat durant bona part de la jornada i a la tarda s'esperen xàfecs que localment podrien anar acompanyats de tempesta, sobretot a l'interior del Maresme Nord. Les temperatures recularan clarament i les màximes es quedaran entre els 18 i els 21 graus. Aquesta és la previsió a Gentona i al Maresme. Obrim ara finestra arreu del territori en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
0: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada i ho hem fet parlant d'un ambient molt més suau i agradable comparat a aquests últims dies, i és que la temperatura ha baixat a bona part del territori, aquesta temperatura mínima, i ha fet que haguem pogut respirar aquestes primeres hores del matí, tot i això amb valors que han estat superiors o voltant els 20 graus a punts del litoral. De cara al migdia s'espera que la temperatura més alta pugui pujar a valors de 30-31 graus cap a les comarques de l'interior i s'espera que en conjunt domini el sol. Tenim alguns núvols, el creixement d'algun núvol d'evolució propi del bon temps, però sense ruixats, i demà sí que hi haurà nous canvis amb tempestes sobretot de tarda. Això és tot de moment.
1: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimecres 3 de juny.

Josep ha explicat que tres alumnes de l'Institut d'Argentona reclamen millores per fer front a la calor a les aules. Les estudiants denuncien les dificultats que generen les altes temperatures i proposen instal·lar aire condicionat o ventiladors adequats al centre. La segona convocatòria de Píndoles pel Record va omplir ahir el Saló de Pedra. El centre d'estudis va reunir 7 noves veus per explicar la història més social d'Argentona. El projecte tindrà una versió teatralitzada al Sense Portes. Argentona se suma un any més a la campanya Compra a prop, arriba lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar les compres al comerç de proximitat. I en esports us hem parlat del Laietà, que tanca el curs amb una festa sense perdre de vista l'estiu i la temporada vinent. L'entitat organitza una festa de cloenda aquest dissabte i presenta el seu casal d'estiu. Ara sí, l'informatiu acaba aquí. El control tècnic avui en Miquel Carabaño, el muntatge en Mauro Escolano i a la locució la Núria Pou i qui us parla, Maria Rosa Martínez. Nosaltres tornem demà a la una. Bona tarda.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: La teva ràdio.
1: La teva ràdio.
0: La teva música.
1: La teva música.
0: Els teus moments.
1: Els teus moments.
0: Només a Ràdio Argentona.

0: per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Fa tot just una hora hem tingut accés a part del sumari del cas Leire, que investiga la suposada trama al PSOE per boicotejar les causes judicials contra Pedro Sánchez i el seu entorn, Joan Bota.
2: Són vora 700 pàgines que revelen, per exemple, que la Guàrdia Civil va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. La investigació sosté que l'advocat de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, hauria facilitat l'organització d'algunes reunions d'aquesta suposada trama.
0: En té més detalls des de Madrid la Paula Brujats.
3: Sí, la policia diu que la trama va arrencar el 2024, tenia per objectiu protegir Pedro Sánchez i per això s'intentava desactivar totes les causes judicials obertes contra ell i contra el partit. Se va intentar a través de suborns a fiscals, policies i jutges. Diu la policia que la dirigia a Cerdán, que encarregava les operacions a l'exmilitant socialista Leire Díez, que hauria cobrat almenys 21.000 euros del Partit Socialista a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gaspar Ferrías, a qui la policia va trobar a casa seva més de 19.000 euros en efectiu la setmana passada, diners que per ara no se'n sap la procedència.
0: Tot plegat ha agafat Pedro Sánchez a Barcelona, a la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia. Raúl Flores.
4: Sánchez arriba a Barcelona enmig de les investigacions judicials contra el nucli del PSOE. El president espanyol ha reivindicat aquí a les jornades del Cercle d'Economia els acords amb Esquerra i Junts i ha volgut demostrar als empresaris catalans que queda govern espanyol fins al final de la legislatura. Per això, aquesta mateixa setmana, ha anunciat Sánchez, activarà la presentació dels pressupostos generals de l'Estat.
5: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: I mentrestant, al Parlament de Catalunya, el president Salvador Illa ha evitat posar la mà al foc pel PSOE, tot i defensant la presumpció d'innocència.
2: En canvi, ha assegurat que el PSC està lliure de corrupció.
0: Parlament, Albert Prat.
6: A primera hora i abans que es fes públic el sumari del cas Leire, el president i líder dels socialistes catalans ha marcat distàncies amb el PSOE. Salvador Illa s'ha defensat d'una part de l'oposició que manté la sospita sobre ell i l'acusa de no donar explicacions.
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: I a menys de 24 hores perquè s'acabi la consulta a mestres i professors sobre el preacord dels principals sindicats amb el Departament d'Educació, gairebé un 40% dels docents ja ha votat.
2: Mentrestant, els sindicats minoritaris mantenen les vagues territorials avui al sud del país i moltes assemblees pressionen pel no.
0: Tarragona, Manel Sastre.
8: Sí, aquí 600 mestres i professors s'han manifestat en actes a Tarragona i Tortosa contra aquest preacord amb educació convocats pels sindicats minoritaris. Creuen que al setembre no canviarà res i ho consideren engrunes. Per això han fet una crida a votar no a la consulta.
0: I les queixes pel poc protagonisme del català a la visita del Papa a Montserrat i a Barcelona la setmana que ve donen fruit i finalment hi haurà més equilibri en l'ús de català i castellà.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha confirmat les gestions fetes perquè part de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família sigui en català i ha assegurat.
9: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
0: Per cert, sobre aquesta visita papal, al Catalunya Migdia d'avui ens fixarem també a les protestes que entitats laiques preparen en contra dels privilegis que un estat aconfessional, com és Espanya, dona a l'Església, sota el lema Jo no t'espero. I en temps de cultura... a punt perquè aquesta tarda arrenqui el Primavera Sound.
2: Amb qui sentiu The Cure, però també The XX, Nick Up o Doja Cat com a principals atraccions fins dissabte al Parc del Fòrum.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, no descarta que Lamine Yamal pugui jugar el primer partit d'Espanya al Mundial.
10: Que no era la previsió que tenia el Barça. El davanter blaugrana segueix entrenant-se al marge, però tot i així, el seleccionador espanyol diu que podria arribar per aquest partit que jugarà el 15 de juny. Seguint en futbol, Leo Messi rebrà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. L'Espanyol ha renovat l'entrenadora Sara Monforte per dues temporades i en bàsquet la penya debuta avui als play-off pel títol de la Lliga ACB, ho fa davant el Baskonia a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
11: Molt bon dia, doncs. Complicada avui a l'AP7 per un accident entre un autocar sense passatgers, dos camions i una furgoneta a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud. S'està tot just acabant ara de retirar i només talla un carril, però s'hi han acumulat uns 9 quilòmetres de retenció que comencen ja a avançar. I en sentit Girona també veiem cua d'uns 8 quilòmetres de congestió per l'efecte Badoc. I avui destaquem també demores a Rodalies per dos robatoris diferents de coure, que ja s'han resolt els dos. Queden demores d'uns 45 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, l'R11 i l'R8 i d'uns 25 minuts a l'R4.
0: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Pot ser que avui hagi baixat una mica la calor?
13: Sí, ha baixat una miqueta i sobretot també és una sensació perquè ha baixat la humitat ambiental, els vents són més eixuts i en definitiva menys sensació d'aixafogó, de basca. En definitiva, temps més confortable, tot i que es poden fregar i es freguen els 30 graus en alguns punts de ponent i al sud, tarda tranquil·la. Atenció, demà a la tarda, tempestes fortes, algunes especialment fortes al centre i nord-est del país. Es comencen a emetre per part de Meteocat alguns avisos. És una línia de tempestes, creuarà ràpid i ens donarà una refrescada. Sembla que la més important de la setmana, divendres que ve, però esperant un augment de la temperatura avançat al cap de setmana.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Ho apunta el sumari de més de 700 pàgines que s'acaba de fer públic sobre la suposada trama del PSOE per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. Entre altres coses, la Guàrdia Civil va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
14: Què tal? Molt bon dia.
0: Segons el sumari, Paula, quin era l'objectiu d'aquesta trama?
14: Doncs la policia diu que va arrencar el 2024 just després de l'imputació de la parella de Pedro Sánchez i que tenia per objectiu protegir els interessos del president espanyol i que per això s'havia de desactivar totes les causes judicials obertes contra el partit o contra el seu entorn. Els informes de la policia apunten que la suposada trama la dirigia Santos Cerdán des del partit i encarregava les operacions a l'exmilitant socialista Leire Díaz, que suposadament s'ajudava d'empresaris i advocats per intentar subornar fiscals, policies i jutges que investigaven el Partit Socialista o familiars de Pedro Sánchez. Per aquestes feines, la policia apunta que Leire Díaz va cobrar almenys 21.000 euros del Partit Socialista. Diuen que ho hauria fet a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista l'andalús Gaspar Zarrías. En el seu cas, la policia recull en el sumari que la setmana passada, durant els registres a casa seva, van trobar més de 19.000 euros en efectiu en bitllets de 20 i de 50 euros amagats al seu menjador. Per ara, però, no se'n sap la procedència d'aquests diners.
0: Això és el que es va trobar en un dels registres. La policia també va ser a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, on va requerir informació. Què hi va trobar en aquest?
14: Sí, doncs allà va ser un registre de més de 15 hores. La policia diu que es van portar llibretes de Santos Cerdán, l'ex número 3 del partit, a qui ara mateix el PSOE descarrega tota la responsabilitat d'aquesta suposada trama. La policia també es van portar disc durs i va clonar el telèfon de l'actual gerent del partit, Ana Fuentes, que també està imputada per aquest cas, per haver firmat suposadament factures falses per pagar aquestes feines a Leire Díaz. Ara, la policia el que ha de fer és analitzar tota aquesta documentació que diuen que van recollir, enviar-la al jutge, que a partir d'aquí haurà de sostenir la tesi, perquè per ara només té indicis sobre que aquesta trama la pagava el Partit Socialista a través de factures falses o d'empreses pantalla.
0: I també sobre aquest sumari, que insistim, hem conegut fa tot just una hora i que encara estem llegint i analitzant, alguns dels testimonis, els que la Guàrdia Civil ja ha interrogat, han aportat algunes novetats rellevants.
14: Sí, la policia recull, per exemple, el testimoni de persones que la trama hauria intentat subornar, com l'empresària Carmen Pano, la recordareu, està esquitxada pel cas Coldo, i el que diu la policia és que Pano li ha explicat que la trama li va oferir més de 20.000 euros si canviava de versió i negava haver portat bosses de diners en efectiu a la seu del PSOE. Diu l'empresària que li van oferir, per exemple, pagar el lloguer o el casament de la seva filla a canvi de canviar de versió i
3: i això és literal, a canvi de salvar el cul a Koldo García i a l'exministre socialista José Luis Ábalos. En tot cas, com tu deies, això és una part del sumari, són milers de pàgines que ara estem tot just desgranant i faltarà també que la Guàrdia Civil buidi doncs, tot això que es van emportar dels registres que van fer la setmana passada i que el jutge, si ho considera així, ordeni interrogatoris i citi a declarar els investigats, en aquest cas que dirigeix l'Audiència Nacional.
0: Doncs seguirem aquí a Catalunya Ràdio llegint i analitzant aquest sumari i, òbviament, a la segona hora del Catalunya Migdia hi tornarem per si tenim alguna informació més i, si no, les pròximes hores, perquè, insistim, són milers de pàgines que ara mateix estem llegint i analitzant. Ara, passant gairebé 11 minuts de les dues, òbviament, el coneixement d'aquest sumari ha impactat sobre l'actualitat del dia. Encara més quan aquestes primeres informacions del sumari del cas Leire han coincidit amb la presència del president espanyol Pedro Sánchez a Barcelona, a la cloenda de les jornades del segle d'economia. Davant de l'empresariat català, Sánchez ha volgut demostrar que vol exaurir la legislatura, tot i les investigacions judicials, i per això ha anunciat que aquesta mateixa setmana començarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat de l'any 2027. Palau de Congressos, Unitat Mòbil, David Mendoza i Raúl Flores, bon dia.
15: Bon dia. Sí, Sánchez intenta remar contracorrent de les investigacions judicials que té obertes, i el missatge que volia llançar davant de l'empresariat català és que queda legislatura, que vol recompondre les relacions amb els seus socis i que vol passar l'acció ara amb l'anunci de l'elaboració dels pressupostos, perquè recordem que no n'ha pogut aprovar cap durant els 3 anys que porta de legislatura.
5: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
15: Uns pressupostos, deia Sánchez, que incorporaran el finançament i que anunciava tindran una inversió rècord en habitatge. La prova de foc, però, la tindrà quan arribin al Congrés, si és que hi acaben arribant, on toparà amb els socis, com per exemple amb Junts, i veurem si també amb el PNB, que donen ja per l'acabar d'aquesta legislatura. Conscient de passar per un dels moments amb més debilitat, Sánchez ha reivindicat també els acords amb Esquerra Republicana i amb Junts.
5: Este entendimiento entre diferentes, porque lo ha habido, porque ha habido acuerdos, y yo quiero reivindicarlo, ya sea con otras fuerzas progresistas o también con fuerzas nacionalistas y o independentistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, está sentando bien al conjunto del Estado.
15: Sánchez ha reivindicat també l'amnistia i el nou model de finançament en un intent de demostrar davant dels empresaris que ell pot connectar millor amb ells que no pas el seu rival, Alberto Núñez Feijó. Sánchez continua ara la conversa aquí al Cercle amb la presidenta de l'entitat, amb Teresa García Milà, escoltant-lo a primera fi del president de la Generalitat, Salvador Illa, i després del Cercle, Sánchez visitarà aquesta tarda la planta de SEAT.
0: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que el PSC està lliure de corrupció, però ha evitat posar la mà al foc pel PSOE. Al Parlament de Catalunya, l'oposició ha sortit a l'atac i Illa s'ha mostrat convençut que ja ha donat totes les explicacions per les investigacions judicials que esquitxen el nucli de Pedro Sánchez. Això sí, ha demanat que es tingui en compte la presumpció d'innocència. Parlament, Albert Prat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, de fet, abans que es fes públic el sumari del cas Leire, el president i líder dels socialistes catalans ha extremat la prudència i ha calculat així les paraules.
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
6: Salvador Illa ha marcat distàncies amb el PSOE, però Junts ha seguit estirant l'ombra de sospita per la documentació que l'Audiència Nacional també ha demanat al PSC i pels contractes de la Generalitat amb Huawei. Mònica Sales, portaveu.
16: Per què s'amaga? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
7: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
6: Esquerra i els comuns han salvat el president de comparèixer al Parlament. Josep Maria Jové i Jéssica Albiach, això sí, li han demanat que s'esvaeixin totes les sospites i han posat el focus a Madrid.
17: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
18: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions.
6: En canvi, a ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge de les suposades corrupteles.
19: És usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene.
6: Durant el matí, diversos consellers també han defensat els vincles del govern amb la tecnològica xinesa Huawei per desplegar la fibra òptica a Catalunya. Diuen que s'està fent tot dins la normativa europea i al marge de la suposada influència de Zapatero que assenyala el partit de Puigdemont.
0: Pràcticament un quart de tres de la tarda, deixem tot l'embolic polític a la segona hora de la Catalunya Migdia i tornarem, però queden menys de 24 hores per saber si els docents donen llum verda o no al preacord pactat amb Educació. De moment, només han votat un 40% dels professors i mestres. De tota manera, des de Comissions Obreres, un dels sindicats signants, demanen al govern que mantinguin la inversió pactada independentment del resultat final de la consulta. Són prop de 700 milions d'euros que se sumen als 2.000 que es van acordar el mes de març amb Comissions Obreres i la UGT. El sindicat també deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. En paral·lel, però, segueixen les mobilitzacions a diferents punts del país convocades pels sindicats contraris a l'acord. A Tarragona i a les Terres de l'Ebre, prop de 600 docents s'han mobilitzat per demanar millores al sector. Segons la Generalitat, la vaga d'avui ha tingut un seguiment de l'11%, una xifra molt similar a la que es va registrar ahir a l'àrea de Barcelona. Tarragona, Manel Sastre.
8: A Tarragona han estat prop de mig miler de docents els que s'han manifestat pel centre de la ciutat en el marc d'aquesta vaga educativa territorial. Convocats pels sindicats minoritaris que estan en contra de l'acord amb el Departament d'Educació, la CGT, Intersindical, COS o CNT, els mestres i professors s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Educació on han explicat les raons de la seva negativa per evitar que el setembre, diuen, continuï tot igual.
20: Hem animat a votar no a aquest preacord perquè pensem que és un moment històric, està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
21: El mes de setembre ens trobarem la mateixa realitat a les aules.
22: Hi ha centres que tenen moltíssimes necessitats i la realitat és que no hi ha prou recursos.
8: Volen més professors, millor atenció a la diversitat, menys alumnes a les aules. Posteriorment s'ha fet també una manifestació des de la plaça Imperial Tarraco fins a la riba del Francolí. I a les Terres de l'Ebre uns 200 mestres s'han manifestat a Tortosa reclamant la dimissió de la consellera Niubó i contra els termes del preacord que s'està votant aquests dies.
0: Bé, doncs no deixem l'educació perquè una enquesta dels sindicats STEC i USTEC recull que 9 de cada 10 alumnes utilitzen la intel·ligència artificial en l'àmbit escolar. A la presentació d'aquest informe que s'ha fet a Madrid, els docents han alertat que la IA està substituint processos propis de l'aprenentatge com ara el raonament, l'escriptura o la resolució de problemes. Madrid, Dani Sainz de AJA.
23: Bon dia. Entre els usos més freqüents de la intel·ligència artificial per part de l'alumnat hi ha la confecció de resums, la generació de tasques o la resolució de dubtes, uns continguts que un de cada quatre accepta acríticament. Entre els professors, el seu ús s'està estenent amb prudència, sobretot per preparar les classes, tot i que un 92% desconfien dels seus resultats i un 65% creuen que perjudica els seus estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, com alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
24: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
23: Per això, molts professors creuen que cal replantejar els deures a casa.
24: Bàsicament perquè el resultat no és vàlid. És a dir, tenim un resultat que desconeixem d'on prové, si del propi alumne o de la pròpia màquina. Aleshores, quan tu desconeixes el resultat i no saps a qui has d'avaluar, és molt complicat.
23: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen eines per integrar-les correctament.
0: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, dona per fet que el català estarà present a la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, on ha explicat que des d'un primer moment s'han fet gestions per explicar al Vaticà la importància de la llengua i sembla que hi ha bona sintonia amb l'entorn del papa Lleó XIV a Marriera.
25: Tot i que qui té l'última paraula és el Vaticà, Espadaler ha explicat que hi ha predisposició perquè el papa utilitzi el català durant la benedicció.
9: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
25: Ara s'està acabant de tancar el nou guió del programa litúrgic i caldrà veure fins on arriba la presència del català en el moment principal de l'acte de la Sagrada Família. La xarxa d'entitats cristianes ha demanat avui més presència significativa i no testimonial del català, mentre de la seva banda Òmnium, Assemblea Nacional Catalana, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han entregat també avui una carta al Pare Abat de Montserrat perquè la faci arribar al Papa o li demanen que prioritzi també el català i destaca destaquen la vinculació d'Antoni Gaudí amb la llengua, la cultura i la nació catalana.
0: Aquestes declaracions que hem sentit del conseller Espadaler sobre l'ús del català per part del papa Lleó XIV han estat en el programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, que ha recorregut els principals escenaris per on passarà el pontífex d'aquí a una setmana. Des de la presó de Brians, el director del centre, Jordi Pons, ha detallat l'acte.
1: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre i entrarà directe al teatre i tot l'acte es farà dins del teatre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment doncs, a lo que és la gent penitenciària. El criteri que hem escollit és la gent ja que normalment doncs, ja sortia a fer la missa.
0: Però a l'altra cara de la moneda, les entitats laiques faran dimarts que ve a la tarda una concentració al Born de Barcelona en contra de la visita del papa a la mateixa hora en què es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Critiquen el desplegament de recursos públics i els privilegis que encara dona l'estat aconfessional a l'Església.
25: Les entitats convocants, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya insisteixen que no és una protesta contra els creients, demanen que respecti la llibertat de consciència i la neutralitat de les institucions i per això critiquen l'anunci de la Generalitat, on es diu que tots els catalans esperen el papa i, sobretot, critiquen que el pontífex sigui rebut al Congrés. Sentim Albert Riba, director d'Ateus de Catalunya.
2: Pensem en la possibilitat de que ens visités un autòcrata d'un país africà, en sud-americà, asiàtic o europeu, que no tingués democràcia al seu país, que s'arregués a les dones, que no tingués els acords de drets humans. Seria absolutament absurd, no el deixarien parlar en el Congrés de Diputats. Com podem convidar-lo al Congrés de Diputats, el que teòricament diuen ells és el temple de la democràcia, a una persona que no respecta la democràcia?
25: La concentració que porta per lema Jo no t'espero ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i també col·lectius feministes.
0: Més coses. La jutge de Martorell que porta el cas d'Isaac Andic investiga ara si hi ha terceres persones involucrades en la seva mort. Segons que ha avançat el diari El País, la instructora del cas ha demanat indagar en el paper de la terapeuta familiar en les relacions entre el fundador de Mango i el seu fill Jonathan Andic, Miquel Jarque.
4: Per tant, la investigació ja no estaria únicament centrada en el fill del fundador de Mango. La jutge Raquel Nieto, segons el rotatiu, tot i que no li atorga la condició d'investigada, sí que ordena indagar quin paper hauria tingut aquesta psicòloga en els fets. Es tractaria, segons El País, de saber si hauria influït a favor de Jonathan Andic per rebre l'herència del pare en vida. En la interlocutòria on la jutge justificava la presó preventiva per a Jonathan Andic, la magistrada ja expressava que la psicòloga va incitar el fundador de Mango a cedir en la part econòmica per recuperar la relació amb el seu fill. Segons la jutge, el pare, de fet, va acceptar fer l'excursió a Montserrat com a acte de reconciliació.
0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè som en mínims històrics de fumadors a Catalunya. Per primera vegada representen el 20,6% de la població aquest any 2025. Tot i això, el Departament de Salut diu que hi ha molt camp de millora, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en el consum de tabac a través de les cigarretes electròniques. Mònica Mas, bon dia.
10: Bon dia. Tot i que és el percentatge més baix respecte als últims anys, el descens està estancat al voltant d'aquest 20%. Els homes fumen més que les dones i les persones amb rendes més baixes tenen una addicció més a al tabac. Tot i que el tabaquisme entre els joves ha baixat, com deies, a la meitat els últims anys, preocupa al Departament de Salut la franja de 14 a 18 i l'ús dels vapers que s'ha disparat. Albert Moncada és subdirector de Promoció de la Salut del Departament.
11: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
10: Davant d'aquest panorama, el Departament de Salut vol incrementar el cos d'inspectors perquè formin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. També ha baixat els últims anys les dones que fumen durant l'embaràs, però crida l'atenció aquesta xifra.
11: Ens mantenim en que només la meitat de les dones que queden embarassades passen a deixar el consum de tabac, malgrat els esforços que es fan i tot el suport que es dona a aquest grup de persones.
10: El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
13: Catalunya migdia.
26: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah! Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Tota comunitat necessita un cor.
5: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
5: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
5: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
7: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
12: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
14: Normal.
12: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
14: No pot ser.
12: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
15: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
16: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
27: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Brussel·les recomana a Espanya limitar les deduccions o els beneficis fiscals oferts per l'Estat. I la Comissió Europea assenyala directament l'IVA reduït que tributen bars, restaurants o hotels. Diu que beneficia les rendes altes i que no contribueix prou a l'hora de redistribuir la riquesa. Brussel·les, Bruno Fortea Miras, bon dia.
28: Hola, bon dia. Espanya deixa de recaptar l'equivalent al 0,4% del PIB per l'IVA reduït que paguen hotels i restaurants. En total són uns 7.000 euros menys d'ingressos, 7.000 milions d'euros menys d'ingressos, calculen els experts de la Comissió. Veuen Espanya com un cas excepcional dins del club comunitari pel que fa a l'aplicació de l'IVA. Consideren que Madrid treu poc suc a aquest impost que grava el consum. I, en canvi, assenyalen que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament tots sols l'augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada.
0: I per solucionar la crisi de l'habitatge, Bruno, la Comissió Europea també recomana a Espanya canviar les seves lleis.
28: Sí, amb l'objectiu d'agilitzar les llicències per construir, facilitar més terrenys i reutilitzar, diu Brussel·les, els pisos que ja existeixen, però que ara mateix estan desaprofitats. També insta a augmentar el parc d'habitatge protegit, sobretot de lloguer. I en aquest capítol més social, per combatre la pobresa infantil, Brussel·les també ha demanat a Espanya que reequilibri la despesa pública entre les diferents generacions.
0: Potser perquè no tot siguin males notícies pels estats, avui la Comissió Europea sí que ha permès que puguin gastar més diners per afrontar la crisi energètica sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit.
28: Podran gastar l'equivalent al 0,3% del PIB, 5.000 milions d'euros en el cas d'Espanya, sense que això computi per al càlcul del dèficit. Però aquí, el govern espanyol no es podrà deduir el cost dels descomptes de la benzina, el que això li ha costat a Madrid, perquè Brussel·les només autoritzarà mesures que fomentin la transició ecològica.
0: Anem amb els conflictes oberts ara mateix. Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat avui nous atacs enmig de l'estancament de les converses de pau. El règim de Teheran ha llançat drons contra l'aeroport internacional de Kuwait, que han fet un mort i una seixantena de ferits, i ha obligat a tancar durant hores les instal·lacions, Jordi Baró.
29: Més tensió al Golf amb els atacs de l'Iran a l'aeroport de Kuwait, cosa que ha obligat a suspendre vols comercials i també a Bahrain, i també amb el bombardeig per part dels Estats Units contra un petrolier iranià a l'estret d'Hormuz i contra una torre de telecomunicacions iraniana en una illa del país. No hi ha progressos en les negociacions entre Washington i Teheran, tot i que Trump assegura que l'Iran ha acceptat no tenir armes nuclears. El president dels Estats Units també ha assegurat que li agradaria trobar-se amb el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei.
0: Un president dels Estats Units, Donald Trump, que també s'ha referit a la controvertida trucada que va tenir ahir amb Netanyahu.
29: Sí, per admetre que li va traslladar preocupació al primer ministre israelià Elias Bibi per la seva ofensiva al Líban, que confirma que li va demanar que frenés. Són declaracions en un podcast del tabloide conservador New York Post.
30: No vull dir que estigués enfadat. Em va pertorbar una mica la seva constant batalla amb el Líban. En algun moment vaig dir, Bibi, hem d'aturar això, ho hem d'aturar. Però tinc una relació molt bona, ens ha anat bé, molt bé junts. Hem treballat molt bé junts. Bibi m'agrada molt.
29: Israel ha continuat bombardejant avui al sud del Líban amb almenys 6 morts a la localitat de Tir.
0: I en l'altre conflicte, Ucraïna ha atacat Sant Petersburg, just el dia en què s'inaugurava allà el Fòrum Econòmic Internacional, el més important de Rússia per atreure capital estranger. L'atac s'ha produït en el marc d'una ofensiva sobre 15 regions russes en què Kiev ha utilitzat gairebé 800 drons en les últimes 24 hores. És la resposta de Zelensky als mortífers bombardejos que Rússia va llançar ahir contra Kiev. Putin no assistirà a l'esdeveniment fins demà, però els congressistes s'han llevat amb la ciutat plena de fum per les explosions. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
6: Bon dia. Zelensky ha volgut esgarrar Putin, la seva fira econòmica més important, que aspira a ser una alternativa al Fòrum de Davos. Els visitants han arribat al recinte envoltats de denses columnes de fum negre provocades pels drons que han atacat la terminal petroliera del port i una base naval a pocs quilòmetres de la ciutat. Els atacs han deixat diversos ferits i han obligat a cancel·lar vols i a tallar l'internet mòbil. També han fet evident que Rússia és incapaç de protegir la segona ciutat més important del país just el dia que hi convida representants dels Estats Units, la Xina o l'Aràbia Saudita. És per això que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ja ha promès represàlies.
8: Les nostres respostes seran sistemàtiques per naturalesa, i de fet ja ho són. En general puc dir que l'operació militar especial està en curs perquè aquests atacs no es repeteixin en el futur.
6: Putin pronunciarà divendres el seu tradicional i extens discurs al fòrum per abordar la complicada situació econòmica amb una despesa militar inassumible i la guerra d'Ucraïna, ara que el seu exèrcit ha perdut la iniciativa al front.
0: Per cert, la indústria química a l'estat espanyol avalua en 55 milions mensuals la despesa extra en gas i en electricitat que ha d'afrontar per la guerra a l'Orient Mitjà. A més, el bloqueig de la navegació a l'estret d'Hormuz provoca falta de subministrament. L'impacte geopolític mundial, en el que és el segon sector productiu a Catalunya, es debat aquesta setmana al Saló Expo Química. Fira Gran Via, a l'Hospitalet, Joan Garcia.
14: El sector químic aplega a Catalunya més de 1.700 empreses i genera un volum de negoci de 29.100 milions euros. És clau en la transformació industrial per ser menys contaminants, però ara es troba immers en un increment de costos derivat de la guerra de l'Iran que fa que reclami el suport de l'administració. Maria Eugènia Anda és directora d'Internacional de la Federació Espanyola d'Indústries Químiques.
17: El incremento del precio de la energía, los problemas logísticos, el aumento de los seguros, bueno, pues estamos en una situación muy delicada y la supervivencia de las empresas, pues necesitamos un gran apoyo de la administración.
14: Des d'Ercros han notat l'impacte del conflicte bèl·lic en les manufactures i la distribució. Bernat Iserte, director comercial de Plàstics.
18: Els principals impactes han vingut pels forts increments de costos de matèries primes i costos energètics. A nivell de distribució, els problemes logístics de transports han creat faltes de subministrament puntual i canvis en els fluxos comercials habituals.
14: El sector reclama una defensa comercial davant gegants com la Xina, a través d'arancels. Expo Química espera rebre 21.000 visitants professionals.
0: I les empreses punteres en tecnologia a Catalunya reclamen aprofitar la inversió pública que s'està fent en defensa per impulsar també la indústria. En les jornades del Cercle d'Economia han reivindicat la importància de créixer en escala, de ser capaces d'augmentar la seva producció, per contrarrestar la dependència enorme de companyies nord-americanes com ara SpaceX. Sara Riera.
19: Al final, tot té a veure amb l'escala. Ho han dit les empreses catalanes que treballen per la indústria de defensa, però també les de telecomunicacions o de biotecnologia que han participat en aquestes jornades del Cercle. Guanyar mida i al mateix temps funcionar en un veritable mercat únic, perquè a Europa, han recordat, encara hi ha el problema de 27 països, 27 solucions. Roser Roca és vicepresidenta de l'empresa Airbus.
20: El primer que hem de fer és integrar aquestes capacitats, desenvolupar-les amb sinergies de manera conjunta i ser conscients de per què ho estem fent. I ho estem fent perquè volem que aquestes capacitats que ara mateix són tan importants per defensar la nostra població siguin fetes des d'aquí.
19: El govern espanyol va prometre una despesa en defensa del 2% del PIB, però aquestes empreses creuen que encara falta capital privat especialitzat que entengui la importància d'invertir en aquesta tecnologia dual que tant es pot destinar a un ús civil com militar.
0: Passant 3 minuts a 2:15, tornem a la informació internacional perquè la pressió dels Estats Units sobre Cuba desencadena una fugida d'empreses de l'illa. El grup hoteler mallorquí Meliá s'ha afegit avui a Iberostar i anuncia que deixa d'operar una quinzena d'instal·lacions a Cuba, Xavier Vilà.
30: Sí, tot en resposta a l'ultimàtum de Washington que va anunciar sancions a les empreses estrangeres que a partir de demà passat, 5 de juny, facin negocis amb el conglomerat militar cubà Gaesa. Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units, qualificava Gaesa com el nucli de la corrupció del govern de l'Havana que desvia, diu, actius il·lícits a l'estranger.
1: Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite.
30: Una acusació rebatuda amb duresa les últimes hores al noticiari oficial cubà.
2: El GAE no es una estructura opaca ni paralela al Estado cubano. Ha sido, por el contrario, una respuesta de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la revolución cubana.
30: No hi ha informació pública sobre quanta part de l'economia cubana està controlada per Gaesa. Les estimacions externes oscil·len entre el 40 i el 70%, incloent-hi molts dels hotels de 5 estrelles de l'illa i en ubicacions privilegiades de l'Havana.
0: Passant pràcticament 5 minuts a dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Catalunya migdia.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
21: Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
11: Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni
22: al matí de Catalunya Ràdio
11: amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
0: Passen 6 minuts de dos quarts, comencem forts.
23: Amb les soles una mica i després m'agafes fort. La cintura preferida o la nena del teu cor.
0: The Cure, The XX, Nicap o Doja Cat són algunes de les principals atraccions del Primavera Sound que comença avui al Parc del Fòrum i que durarà fins dissabte. Aquesta tarda és la jornada inaugural. Allà hi actuaran Uineta, que són aquests que sentim, Yard Act, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg. Marc Ruiz.
24: La coreògrafa i cantant catalana Uineta donarà el tret de sortida de la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents de moment. D'una banda, Yard Act, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i de l'altra, el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wet Leg. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa i actuaran artistes catalans com Renaldo i Clara, Paula, Morn o Batial, que és una de les caps de cartell de dijous. Comparteix importància amb Massive Attack o Doja Cat. El concert més important de divendres és el de The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona. Comparteixen cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònica Skrillex o els històrics del so industrial Einstürzt Zendeno i Bauten, entre d'altres. Dissabte, Gorillaz, DXX i My Bloody Valentine encapçalen un cartell on també destaca Nicap i que et farà una programació especial als 4 dies del Primavera Sound des del Fòrum i transmetrà concerts com els de The Cure, Wet Leg, Father John Misty, DXX, Uineta o Yard Act, entre d'altres.
0: Aquest Primavera Sound és sempre un dels plats forts de finals de primavera, però n'hi ha d'altres, com ara aquest. Centenars de persones amb febre patumaire omplen els carrers del barri vell de Berga amb el primer passar carrer de la Patum. La festa amb més de 600 anys d'història i declarada Patrimoni de la Humanitat es mereix, segons l'alcalde, ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi. Berga, Nàtia Dell.
25: Moltes ganes de Patum, com el Marcel i l'Isaac, que són amics i no es volen perdre res de la festa.
27: La intenció és sortir, formar part de la festa.
31: Saltar tota l'estona, però passar carrer s'ha de cremar tot.
25: Parla fina una veïna, ganes sí, però controlant.
32: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va, i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
25: En Josep, de Gironella, tota la vida ha vingut a Patum i ara, emocionat, porta per primer cop la seva filla de només 2 mesos i mig per anar-la introduint a la festa.
33: Que ho comenci a viure, encara és molt xica. En si, més gran, ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
25: Per l'alcalde Ivan Sánchez, la festa es mereix la Creu de Sant Jordi, però el darrer missatge que ha pogut llançar té a veure amb la convivència.
34: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
25: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
0: I encara una cosa més abans dels esports. La il·lustradora belga Clara Lodervik retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats quan arriben a Europa. És el còmic Mohib en el aparcamiento, on veiem com el protagonista de la història passa els dies en un pàrquing d'una gran superfície sense res a fer, però sense poder marxar-ne, Valeria Obreda.
3: Sí, perquè està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants. I les preocupacions es tradueixen en problemes mentals que apareixen al còmic com una obsessió de Mohib pels sons.
5: Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mohib. Sabem que està en una situació de fragilitat, que se sent molt fràgil. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té ell.
3: Tot plegat reflecteix, segons l'autora, que els menors que no són de casa no ens importen.
5: Ningú voldria que els seus fills passessin la nit amb desconeguts o que no sapiguéssim on estan. Per què s'accepta amb els nens que no són nostres?
3: Mohib en el aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbuix Books.
11: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Amb el debut de la penya als play-off de la Lliga CB de bàsquet.
6: Ahir va jugar i guanyar el primer partit de quarts al Barça i avui és el torn del Joventut.

0: Ahir a aquesta hora dèiem que el Barça debutava als play-off enmig d'un context de crisi esportiva, després de la mala imatge que va tenir l'equip en l'últim partit de Lliga al Palau, i el Barça ahir com a mínim es va refer i va fer un pas important als play-off de quarts de l'ACB amb la victòria, Ernest Macià, que va aconseguir a la pista de l'UCAM Múrcia.
1: Sí, va ser una victòria que sorprèn per la contundència, perquè al final de la Lliga regular els dos equips van acabar amb només un partit de marge l'un respecte a l'altre, i l'equip que estava per sota, el Barça, va guanyar el Múrcia 68-91, és a dir, de 23 punts, que bé haurien pogut ser tranquil·lament 30 punts. Un joc d'equip amb molta participació dels jugadors de la banqueta, un bon percentatge de triples, i després de la pitjor versió del Barça aquesta temporada contra el València, 48 hores després, probablement la millor, i en part gràcies a jugadors secundaris com Juan y Marcos, que ahir va fer un autèntic partidàs.
2: Necesitábamos cambiar la imagen de la última derrota, y de esta manera, al final, en el primer partido, la pudimos cambiar. Nosotros queremos ganar, que es lo más importante, y con la imagen que dejamos el otro día en el Palau, no...

0: És un jugador nord-americà que va passar per la penya i la penya en aquell moment va aconseguir la classificació per les semifinals. Escoltem a Dani Miret a la prèvia d'aquest partit.
1: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
0: Bé, aquest que hem sentit és el Xavi Pasqual, que per cert ahir estava molt satisfet perquè a part de guanyar molt bé va poder reservar Nicola Provitola, que això no ho hem dit, i també a Billy Hernán Gómez, que va jugar 0 minuts i a més va poder recuperar Yusuf Afol. El Joventut, pel partit d'avui, té la plantilla bastant més neta, podrà per tant jugar amb Ricky Rubio tots els jugadors essencialment importants, llevat Dante Tomic, que aquest ja sabem que no jugarà doncs, el que queda de temporada, i amb Jan Morín, el fitxatge que s'ha fet per reforçar, per apuntalar l'AIA aquest joc interior, i com us deia, doncs, un dels noms propis és el del seu entrenador, Dani Miret.
2: I una cosa més, Ernest, l'Eurocup podria tenir dos equips catalans la pròxima temporada.
0: Sí, sí, el Girona s'incorporaria. Ja vàrem parlar fa uns dies que el Baxi Manresa ha jugat aquest any l'Eurocup i que vol seguir a Europa. Ho ha aconseguit per mèrits esportius, ha acabat en la desena plaça, però l'Eurocup està molt interessada en incorporar equips de la Lliga CB. I aquí la bona temporada del bàsquet Girona no ha passat desapercebuda. L'Eurocup l'any que ve incrementarà el nombre d'equips i aquí entrarien Manresa i Girona. A més, també vàrem dir que hi ha l'opció de fer llicències de més d'un any, que el Manresa té tots els papers en regla per fer llicència de 3 anys i s'està negociant també la possibilitat que el bàsquet Girona doncs, aconsegueixi no només una plaça per aquesta temporada, sinó també per les properes. L'objectiu de l'Eurolliga és fer créixer clubs en aquesta segona competició i augmentar en 10 el nombre de clubs de cara a la propera temporada.
2: Falten 8 dies perquè comenci el Mundial de Futbol i a la selecció espanyola l'atenció la centra Lamine Yamal i el seu estat físic. Podrà jugar el primer partit que juga la selecció espanyola el 15 de juny, Roger Bosà?
3: A veure, ja m'he anat explicant que evoluciona bé de la seva lesió. De fet, evoluciona molt bé. De moment continua entrenant-se al marge. Això sí, avui també ho ha fet. Aquest matí la idea inicial era que arribés al tercer partit de la fase de grups del Mundial, el 27 de juny contra l'Uruguai, però ja hem sentit a De La Fuente aquesta setmana i a més insisteix també avui que potser podrà ser-hi el primer partit, que és el dia 15 contra Cap Verd. Això sí, puntualitza De La Fuente que això no vol dir que jugui, que per tant aniran veient durant aquestes setmanes.
4: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15. Pero bueno, también os comento, no garantiza, Rafa, que es por ese motivo tenga que jugar. Sí, no, ya veremos. O jugará unos minutos o simplemente hará una sesión de entrenamiento verdaderamente de sumar más carga en todos los aspectos que le aportará más para estar en el segundo partido mejor. Valoraremos en cada momento.
3: Bé, el que segur és que Lamine demà no jugarà en aquest amistós contra l'Iraq a la Corunya, això segur. Sí que ho podria fer Joan Garcia i també Marc Bernal, que forma part d'aquest grup de jugadors de suport, de reforç, que completen aquests dies els entrenaments aquí a Las Rozas. Demà podria debutar Bernal amb l'absoluta i, de moment, De La Fuente molt content amb el rendiment i, sobretot, amb la projecció que li veu al jove migcampista del Barça.
4: Estamos muy contentos, Mar ha hecho una grandísima temporada, tiene un futuro esplendoroso. Sí, sigue trabajando con la misma intensidad, con la misma dedicación, con el mismo sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Si sigue en esa línea de trabajo, de profesionalidad, podrá llegar lejos. Es muy buena noticia para nosotros porque, y para su club y para él, porque vamos a disfrutarlo todos. Así que contentísimos.
3: Bernal, per cert, que no té cap intenció de marxar del Barça, a diferència de l'hivern passat, que va poder sortir cedit. Ara no, ara és diferent, la cosa ha canviat. Aquest estiu la seva idea és quedar-se i arribar a ser un jugador important per Hansi Flick.
2: I un altre blaugrana que aquests dies s'entrena amb Bernal, amb Lamine i la resta de blaugranes és Eric García. El jugador ja ha dit que és conscient que la seva polivalència l'ha ajudat, entre altres coses, a ser al Mundial. I la temporada que ve, Ramon Salmurri, quins són els plans que té Flick per a ell?
5: Doncs mira, ubicar-lo principalment com a lateral dret. Hansi Flick ha parlat amb Eric García i li ha traslladat aquesta idea, que la temporada vinent serà lateral dret de l'equip juntament amb Jules Koundé. Ara bé, Tot això a expenses del que pugui passar al mercat. Em refereixo que si Koundé

0: rep alguna bona proposta, el Barça l'escoltaria, tenint en compte que, a banda d'Eric, que és un futbolista el que es té en molta consideració no només pel seu nivell esportiu, sinó també pel que implica per l'equip i pel vestidor, doncs és una posició en la que torna Héctor Fort després de la seva cessió, o en la que també s'ha comptat de manera recurrent amb Xavi Espart. Això al costat dret. Al costat esquerre, el Barça treballa en la incorporació de João Cancelo en una petició expressa de Hansi Flick. De moment, l'Al Hilal, el seu equip, en demana 15 milions d'euros, un preu que el Barça considera raonable. I a tot això, a expenses de si hi ha propostes o no per Alejandro Valde, un futbolista que el Barça podria intentar moure en aquest mercat. De fet, ja han sondejat alguns dels seus possibles substituts, com Alejandro Grimaldo o Marc Cucurella. A l'eix de la defensa, tot queda com està, amb la renovació d'Andreas Christensen, això sí, a expenses sempre del que pugui passar en un mercat d'estiu, mercat també pel Mundial, i tenint en compte que Hansi Flick voldria reforçar aquest eix de la defensa, però a hores d'ara no és una de les carpetes prioritàries per Deco.
1: I un ex blaugrana com Leo Messi rebrà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat ha destacat el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària. A l'Espanyol, de moment, poc moviment a l'equip masculí, però al femení, Sergi Andreu, ja és oficial la renovació de l'entrenadora Sara Monforte.
2: Sí, l'entrenadora de Castelló que ha ampliat la seva vinculació amb el femení de l'Espanyol dues temporades més i dirigirà l'equip per tercera temporada consecutiva, sempre a la màxima categoria. Aquesta temporada passada va aconseguir la permanència sense patiments, amb moltes jornades de marge. Per això Monforte ha llançat un missatge d'ambició i de creixement de cara al futur.
3: La valoració és bona, però sí que m'agradaria poder superar i millorar tot el que han fet en aquests dos anys. Per nosaltres, per mi, és un repte de dues temporades aquestes que anem a tornar a començar, no? Una etapa nova, una etapa diferent, i m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot, també veiés un espanyol femení encara més atractiu, no? Que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol.
2: Trajectòries molt semblants, per cert, a les banquetes de l'Espanyol, tant a la masculina com a la femenina. Tant és així que, de fet, si Manolo González i Sara Monforte completen la temporada que ve, es convertiran en els tècnics pericos més longeus dels últims 15 anys. De fet, si ho ampliem a tot el segle XXI, només Pochettino en el masculí i Santi Fernández en el femení hauran dirigit més partits que Manolo i Monforte.
1: La setmana passada el Girona acomiadava Mitchell i ahir ja es feia oficial que Mitchell és el nou entrenador de l'Ajax d'Amsterdam. S'ha mostrat il·lusionat del nou repte i ha parlat de quina és la filosofia que vol aplicar i ha recordat també els seus referents, Eduard Solà.
4: Parla de Cruyff, que sempre ha estat un dels seus referents, de l'estil de joc que li agrada, amb una filosofia d'atac, espera que els aficionats de l'Ajax gaudeixin amb l'equip i també espera que l'Ajax torni a lluitar per títols tant a Europa com a la seva lliga.
5: I want to continue with the Ajax philosophy.
6: Jo vull seguir amb la filosofia de l'Ajax. La meva mirada és el futbol d'atac. Estic segur que la gent a l'estadi estarà contenta amb el nostre estil de joc i filosofia. Per mi, Cruyff també ha estat sempre un referent. Junts podem portar l'Ajax de tornada a la lluita pels títols a Europa i als Països Baixos.
4: L'Ajax va anunciar oficialment ahir a la tarda el fitxatge de Mitchell, que ha signat per dues temporades, fins al 2028.
1: I mentrestant, el Girona segueix definint el nou equip de cara a la pròxima temporada, encara sense tècnic decidit per al projecte de la segona divisió, i el reservat d'avui, Eduard, amb dos punts de debat, les claus del descens i, precisament, qui ha de ser el nou entrenador del Girona.
4: És el primer Girona reservat que fem després del descens i, entre altres punts, analitzem per què el Girona ha acabat baixant a segona divisió, què ha faltat per haver aconseguit la permanència, tanquem definitivament el capítol Mitchell i debatem sobre qui hauria de ser el nou entrenador o què hauria de tenir el tècnic que haurà de liderar el nou projecte per intentar altre cop l'ascens a primera divisió. En parlem amb en Xevi Soler, l'Eloi Amagat i l'analista de les transmissions del Girona al Tot Gira, Francesc Aragol.
1: Dies de les eleccions a la presidència del Real Madrid, la campanya s'endureix entre els dos candidats. Florentino Pérez respon a les declaracions d'Enrique Riquelme, que ahir l'acusava de voler vendre el Madrid, I Florentino el que fa també és començar a parlar obertament ja, Marcos García, de fitxatges.
6: Sí, Florentino Pérez avisa que anunciarà demà el primer jugador que incorporarà al Madrid si diumenge és president. I avança que aviat anunciarà el nom del seu entrenador, que ja sabeu, és José Mourinho. Així ho ha dit en una entrevista a l'Espanyol, i si ahir Enrique Riquelme era el protagonista, avui Florentino passa a l'atac. Ha fet un vídeo per negar que el Madrid estigui en venda.
7: El club va seguir siendo siempre un club, con su presidente, con su junta directiva y sus órganos de gobierno, como hasta ahora. Y el club puede crear una sociedad que es 100% del club, donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto, con el único fin de que si queremos valorar lo que vale el club, pueda dar entrada a una cosa simbólica, a alguien que nos la valore.
6: Enrique Riquelme ha deixat caure aquests dies que Rodri seria el seu primer fitxatge si és president, que li agradaria, i Florentino al seu torn diu que li consta que Riquelme no té tancat cap acord amb Rodri, l'internacional espanyol. A banda de Mourinho com a entrenador, Florentino té al cap un lateral dret amb Dumfries a la pole position, un central amb Konaté pràcticament tancat i també un migcentre organitzador estil Vitinha o Rodri. Riquelme ha anunciat fa només uns minuts un altre nom. Fernando Hierro és el nou director de la base si ell és el president. El director de la fàbrica, que en diuen al Madrid. Per cert, a les properes hores, la tensió entre Florentino i Riquelme pot incrementar-se. El diari Marca avança que un estudi forense digital detecta més de 300 comptes coordinats a X per donar suport a Florentino i atacar Riquelme.
1: Vuit, 6 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
8: Veníem convençudes de que això era possible després del gran partit que vàrem fer dissabte.
1: Ja hi ha noves campiones de Lliga de Waterpolo.
9: Catalunya migdia.
10: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
11: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
12: Hola.
13: Hola.
14: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
1: El que dèiem abans de la pausa, el Mataró guanya la Lliga Femenina de Waterpolo per davant del Sant Andreu de Vitobac.
17: Amb la deia, el Mataró va aixecar la seva segona Lliga en els últims 3 anys i el tercer títol de Lliga en total del seu palmarès, afegint-hi la de l'any de la pandèmia. En canvi, el Sant Andreu va tornar a ensopegar amb la mateixa pedra i té el compte pendent d'assolir el seu primer títol de Lliga, i això que les andreuenques ells jugaven el tercer i definitiu partit de la final a casa, on van guanyar el primer, però amb el nou adeu final van veure com el Mataró, doncs, tot i els patiments finals, els remuntava l'eliminatòria en un partit en què les maresmenques es van arribar a situar fins a 2 vegades amb 3 gols d'avantatge, però que el Sant Andreu va jugar fins a disposar d'un últim llançament que hauria forçat els penals. Mariona Tarré, una de les destacades, la portera del Mataró, assegura que mai ho va veure del tot clar.
18: Crec que hem demostrat molt el nivell que hem fet, la millora que hem tingut, i evidentment per mi, a mi el partit d'avui podria haver sigut per un costat com per l'altre. El de l'altre dissabte, mira, no, però el d'avui sí.
1: I avui, a partir de 8:45, el que es decideix és el títol de l'Eurocup femenina, la segona competició europea, i el campió David també serà català.
17: Que tal com va passar ja la Pere Serrat de Barcelona, tornem a veure un equip català aixecant una copa. Això aquest vespre està garantit, i és que la final tornada de l'Eurocup femenina s'hi enfronten l'Atlètic Barceloneta amb el Catalunya, i qui té més opcions d'acabar tocant aquesta copa és el Catalunya, ja que en l'anada jugada fa una setmana a la piscina Sant Jordi es va imposar d'un avantatge de 5 gols, els que tindrà avui de coixí en la seva visita a la Barceloneta. La jugadora de les Marineres, Cristina Noguer, no obstant, en declaracions del Tot Costa, afegia que aquest desavantatge el resta pressió per mirar de remuntar.
12: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em faria veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
17: En canvi, pel que fa a les gracienques, el seu tècnic, Javi Belmonte, assegura que l'avantatge de 5 gols és tranquil·litzador, però no del tot definitiu.
13: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
1: El 39 cops campió del món de trial, Toni Bou, ha aconseguit avui un nou rècord. I aquest és especial, perquè l'ha fet a la seva localitat natal, a Piera, Jan Ortúzar.
15: Toni Bou ha aconseguit el seu tercer rècord mundial al saltar 53 bidons separats per 1,35 m en moto, utilitzant tan sols la roda del darrere. El mínim de bidons que havia de saltar Bou per aconseguir el rècord era de 36, xifra que ha esmicolat el pilot de Piera. En el seu primer intent ja ha aconseguit el rècord amb 52 bidons saltats, però en el seu tercer intent s'ha superat a ell mateix. Aquest es tracta del tercer Guinness World Record de Bou, que s'ha mostrat entusiasmat de fer-ho on va néixer, a Piera.
19: Ha sigut una mica més difícil, però bueno, més emocionant. També per als meus nervis, perquè doncs, amb tres intents es fa que qualsevol fallo ja et deixa la corda fluixa, però ha sigut divertit amb tota la gent de Piera, amb tots els meus amics. És un dia superespecial.
15: Després d'aquesta fita, Toni Bou seguirà la recerca del seu 40è campionat mundial de trial. Fa dues setmanes ja va aconseguir guanyar el Gran Premi de Japó.
1: I amb aquesta informació acomiadarem el Jan Ortúzar, que és l'estudiant en pràctiques que ens ha estat acompanyant tots aquests últims mesos. Agraïm molt la seva feina i desitgem que li vagi molt bé. Marta, aprofitem per acabar amb altres informacions del dia en format més breu.
20: Mira, per exemple, el Vila-sana ja sap el seu rival a la final de l'Hockey Lliga Femenina. Serà el Fraga, que ahir va superar el Gijón per 2-1 en el tercer i definitiu partit. La final comença dissabte, se disputa 3 partits amb el factor pista a favor de les del Pla de l'Urgell, que precisament avui han anunciat un nou fitxatge. La jove de 18 anys, Noa González, que arriba procedent del Cerdanyola. I quarts de final de Roland Garros en joc ara mateix. Arina Sabalenka domina a Diana Schneider per un 7-0. Ja hi ha una altra tenista classificada per a les semifinals. És Maja Chaulinska, la polonesa, que ha superat la russa Anna Kalinskaya.
1: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Ja us veu més esports a les 7 al Tot Costa. També avui transmissió a l'antena digital del partit de la penya amb el Baskonia dels play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
21: Són les 3.
22: Viu la ràdio.
23: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

Alumnes de l'Institut d'Argentona reclamen millores per fer front a la calor a les aules. Les estudiants denuncien les dificultats que generen les altes temperatures i proposen instal·lar aire condicionat o ventiladors adequats al centre. La segona convocatòria de Píndoles del Record va omplir ahir el Saló de Pedra. El centre d'estudis va reunir 7 noves veus per explicar la història social d'Argentona. El projecte tindrà una versió teatralitzada al Sense Portes. Argentona s'assuma un any més a la campanya Compra a prop, arriba lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar les compres al comerç local durant tot el mes de juny. En esport sentirem el Laietà tancats, que ha tancat el curs amb una festa sense perdre de vista l'estiu i la temporada vinent. L'entitat organitza una festa de cloenda el 7 de juny i presenta el seu casal d'estiu. I el temps aquesta tarda, domini del sol al Maresme, sense pluja i amb temperatures màximes entre 24 i 27 graus. Dijous començarà amb temps estable, però els núvols augmentaran al vespre i a la nit podrien arribar els primers ruixats. Divendres serà un dia més insegur, amb força núvols, possibles xàfecs i tempestes a la tarda i una baixada notable de les temperatures. Comencem.

0: Tres alumnes de segon d'ESO de l'Institut d'Argentona han fet arribar una carta a la ràdio per expressar la seva preocupació per les elevades temperatures que es registren a les aules durant les darreres setmanes del curs. Les estudiants asseguren que la calor dificulta la concentració, afecta el rendiment acadèmic i provoca molèsties físiques entre l'alumnat. A la carta, les alumnes expliquen que molts estudiants pateixen cansament, mals de cap o marejos a causa de la calor i reclamen mesures per millorar les condicions dins les aules. Entre les propostes que plantegen hi ha la instal·lació d'aire condicionat o, com a alternativa, ventiladors adequats per als espais docents. Fonts de l'Institut d'Argentona han explicat a la ràdio que els centres educatius disposen del protocol POCAT, el Pla d'Organització dels Centres davant d'episodis de temperatures extremes. En el cas del Maresme, aquest protocol s'activa quan es preveuen temperatures de 29 graus o superiors. Segons indiquen des del centre, divendres passat ja es va arribar als 28 graus. Des de la direcció també recorden que les actuacions relacionades amb la climatització de l'edifici depenen del Departament d'Educació, que és el titular de l'equipament. En aquest sentit, assenyalen que les demandes de millora ja es traslladen directament a l'administració educativa. A més, expliquen que fa aproximadament 2 anys el departament va subministrar ventiladors de peu al centre, però consideren que aquests aparells no són els més adequats per l'ús habitual a les aules. Les alumnes signants de la carta defensen que garantir unes condicions ambientals adequades és fonamental per afavorir l'aprenentatge i el benestar de tota la comunitat educativa. Més coses. El Saló de Pedra va acollir ahir al vespre la segona sessió de Veus pel Record, el projecte impulsat pel Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell, que recull testimonis orals de veïns i veïnes del municipi per preservar la memòria col·lectiva. L'acte va començar amb la benvinguda d'Emilia Illamola, que va recordar que aquesta segona trobada tanca la primera fase del projecte. Illamola va explicar que els 13 testimonis recollits es transformaran en monòlegs que es publicaran a la revista Fonts del mes d'octubre. A més, va avançar que el projecte culminarà amb un espectacle teatral dirigit per Cristina Navarro, que s'estrenarà durant el festival Sense Portes.
1: Que aquests mateixos 13 testimonis resumits que la Maria Josep Castillo i jo mateixa hem transformat en monòlegs es publicaran a la revista Fonts de juliol i d'octubre, que també recollirà la ressenya de l'espectacle que tancarà aquest projecte de memòria històrica, comunitària i teatral, dirigit per Cristina Navarro, que s'estrenarà en el marc del Festival Sense Portes el primer cap de setmana d'octubre.
0: La coordinadora de la sessió, Maria Josep Castillo, va presentar els 7 protagonistes de la vetllada. Els testimonis van oferir records vinculats a diferents etapes de la història recent d'Argentona, des de les festes populars i la vida quotidiana fins a l'activitat cultural i associativa. Castillo també va agrair la generositat dels participants per compartir experiències personals que fins ara formaven part de la seva esfera més íntima i familiar, però que gràcies al projecte passen a formar part del patrimoni col·lectiu d'Argentona.
2: Els nostres agraïments de la vida de l'Emilia i meu sobretot van pels nostres testimonis. Moltes, moltes, moltes gràcies per aquest acte de valentia que feu compartint aquests bocinets de vida que fins ara només eren seus o de les persones més properes i que ara ho són de tots nosaltres.
0: La sessió es va tancar amb un torn obert de preguntes i converses amb el públic en una mostra, nova mostra de l'interès que desperta aquesta iniciativa de recuperació de la memòria oral d'Argentona. I ens estem preparant tots plegats per viure una Diada de la Flor amb més de 50.000 flors i plantes, i és que Argentona ho té tot a punt per celebrar del 5 al 7 de juny una nova edició de la Diada de la Flor. Els carrers es tornaran a omplir de colors, aromes i catifes en una de les cites més emblemàtiques del calendari festiu local. Segons han explicat el programa Tic Tac, la regidora de festes, Montse Cervantes, i el tècnic de l'àrea, Carles Ligos, enguany la festa destaca especialment per les dimensions del desplegament floral. En total, s'utilitzaran prop de 41.000 clavells, més de 9.000 gerberes del Maresme i un miler de plantes de temporada. Montse Cervantes és la regidora de festes.
3: Fent una aposta molt important per la col·laboració que rebem de les entitats, per al públic familiar, per la canalla. Com sempre, és una festa que ens motiva molt i la fem amb molta il·lusió, pràcticament, personalment, de les que més.
0: Una de les novetats destacades d'aquest any és la implicació de l'alumnat del programa de formació i inserció de l'Institut d'Argentona. Els estudiants dels mòduls de jardineria han participat en la remodelació del jardí del Museu del Canti, un espai que s'inaugurarà aquest divendres coincidint amb l'acte de l'Ou com balla. Carles Ligos és tècnic de festes.
4: Tenim fins a 15 instal·lacions fetes per entitats, per exemple, el PFI, que gestiona des de l'Institut d'Argentona. Tenim un PFI de planta i viver, un d'electricitat i el de cuina. Doncs s'ha trobat una manera de col·laborar amb tots ells perquè fan, doncs, tot una instal·lació tant a Cal Guardià a nivell de jardineria i electricitat, també renoven, han ajudat a renovar el que és el pati del Museu del Canti, i tot això veurem aquesta inauguració de tots aquests elements el divendres a la tarda.
0: Tres dies de festa que tornaran a convertir Argentona en un gran aparador floral i en un punt de trobada per veïns i visitants. I un any més, Argentona participa a la campanya Compra a prop, Arriba lluny, una iniciativa de la xarxa Compra i Descobreix Catalunya que vol incentivar les compres als comerços de proximitat durant el mes de juny. La proposta combina el suport al comerç local amb la possibilitat de guanyar experiències en diferents municipis catalans. Cada compra en un establiment adherit dona dret a una butlleta per participar en el sorteig d'escapades, activitats culturals, tastos gastronòmics i altres propostes vinculades al patrimoni del territori. La campanya ja està plenament consolidada entre comerciants i clients. Així ho explica la Míriam Plaza, de la Fleca Cases, que assegura que la iniciativa genera interès i moviment als establiments.
5: La gent ja quan s'hi comentes i tal, molta gent que ja havia rebut el premi i tot, ostres, sí, què tal, guai. Hi ha gent que diu no, i llavors pues, bueno, ja no insisteixes, però no, la veritat que molt, molt positiu. Ja quan veus que dona la papeleta i tal, ja saben de què va, i la veritat que força bé. Toca. A veure si em toca, a veure, no. Ostres, a veure on em toca, on vaig.
0: A més de premiar els compradors, la iniciativa també reconeix la tasca dels establiments locals i contribueix a reforçar el teixit comercial dels pobles participants. Els comerços adherits es poden identificar fàcilment amb la imatge de la campanya. Les persones interessades poden consultar les bases del sorteig i els premis disponibles al web de Compra i Descobreix Catalunya. I amb aquesta informació de comerç arribem avui al bloc de servei.

L'atenció ciutadana al jutjat de Pau d'Argentona canvia d'organització per agilitzar els tràmits i millorar el servei. Des d'aquest mes de juny, l'horari d'atenció al públic queda unificat de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia. La reorganització també estableix dies específics segons el tipus de gestió. Els certificats es tramitaran els dilluns i divendres, la recollida de documentació judicial es farà els dimarts i dijous i els expedients matrimonials s'atendran els dimecres. Des de l'Ajuntament expliquen que aquesta nova distribució permetrà reduir els temps d'espera i oferir una atenció més especialitzada. Per a més informació, per demanar cita prèvia, es pot contactar amb el jutjat de Pau al 93 797 1703. I atenció a tots aquells que esteu estudiant o preparant exàmens. Fins al 10 de juny, la Biblioteca Municipal obre l'aula d'estudi de dilluns a divendres i ho fa en horari molt ampli, de les 8 del vespre fins a les 11 de la nit. El Club Argentona Patinatge Artístic obre portes aquest mes de juny perquè infants a partir de 4 anys puguin provar l'activitat. Les sessions es faran al pavelló els dimarts i dijous de 5 a 6 de la tarda i a l'Institut d'Argentona els dilluns i els dimecres de 5:45 fins a 7:15. Per a més informació podeu contactar amb la Judit al 607-875-566. L'Ajuntament d'Argentona ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats per a aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seva electrònica. I és obert el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona, que està adreçat a persones més grans, de 65 anys, o pensionistes. Les inscripcions es poden fer fins al 8 de juny. El sorteig de places es farà el dia 12.

0: Els esports.
1: Avui en esports ens fixem en el club handbol Laietà Argentona, que posarà punt final a la temporada aquest dissabte, 7 de juny, amb una gran festa al pavelló municipal. La jornada arrencarà amb el primer torneig Leandro Bonet de la base, que reunirà equips de la comarca, i continuarà amb el lliurament de trofeus i una botifarrada popular oberta a famílies, veïns i exjugadors. La celebració es completarà a la tarda amb un torneig de 4 contra 4 entre pares i fills. La festa també servirà per donar a conèixer el casal d'estiu del club, que es farà del 25 de juny fins al 24 de juliol. El programa inclourà activitats multiesportives, sortides a la platja, a la piscina i a Illa Fantasia, a més de propostes lúdiques com l'humor amarillo. A les tardes els participants podran aprendre part en sessions de tecnificació dirigides pels germans Pol i Àlex Chaves, jugadors del Granollers. Les inscripcions ja estan obertes a través del web del club i també al pavelló municipal. Pel que fa a la pròxima temporada, l'entitat afronta una etapa de renovació. El sènior masculí iniciarà un projecte amb Juan García a la banqueta i amb una aposta clara pels jugadors procedents del juvenil. El sènior femení del Laietà, Marc Moncayo, assumirà el càrrec d'entrenador amb l'objectiu de competir a la Lliga Argent. Mentrestant, el Laietà manté les jornades de portes obertes fins Sant Joan per animar infants i joves a descobrir l'handbol i incorporar-se als seus equips.
2: L'informatiu d'Argentona, el que passa a la vila.
1: Tot seguit l'agenda cultural, avui ens la porta la Núria Pou amb el muntatge de Mauro Escolano.
3: Agenda Cultura. Aquest dijous la biblioteca tornarà a ser protagonista amb una nova sessió de l'Hora del Conte. A 6:15 de la tarda, la narradora La Flaps presentarà La Flor de Colors, una història adreçada als més petits en el marc de la Setmana de la Natura. També dijous, a 6:00 de la tarda, el centre parroquial acollirà la conferència de Marc Castellnou, cap graf dels bombers de Catalunya i un dels grans experts en incendis forestals a nivell mundial. La xerrada abordarà el fenomen dels anomenats incendis de sisena generació i els reptes que plantegen en el context actual. I aquest cap de setmana arriba la Diada de la Flor, una de les festes més emblemàtiques d'Argentona. La programació començarà divendres a 6:00 de la tarda, amb la inauguració de la mostra de bonsais. A 7:00 s'obrirà el nou jardí del Museu del Canti, creat amb la participació de l'alumnat del PFI de Jardineria. I a 9:15 del vespre s'inaugurarà la decoració floral de Cal Guardià, elaborada pels estudiants de l'Institut d'Argentona. Dissabte, la Plaça Nova acollirà durant tot el dia demostracions d'oficis artesans, mentre que l'Avinguda Puig i Cadafalch s'omplirà de jocs de fusta gegants. A la tarda començarà la confecció de les tradicionals catifes de flors als carrers del municipi. Diumenge serà el dia gran. Hi haurà mostra de treballs de mitja i ganxet davant del casal de la gent gran, catifa participativa a la Plaça Nova, activitats familiars al centre parroquial i una demostració de creació de bonsais al Saló de Pedra. A 1:15, la Garrinada organitza un concert vermut a la plaça de Vendre. I a 7:00 de la tarda arribarà un dels moments més esperats, la trepitjada de les catifes de flors amb la colla de geganters i grallers. Durant tota la diada també es podrà visitar l'exposició Corpus Argentona a la biblioteca, la Fira Mercat d'Artesania i Cine Ecològica, l'Ou com Ball al Museu del Canti i els jardins de la Casa Puig.